0: com si tinc el que estava pensant en aquest moment, no? Que ja que ja ara ja hem après a llegir les etiquetes dels aliments, quasi,
1: sí.
0: Doncs ara hem d'aprendre a llegir les etiquetes dels cosmètics, que és una mica més difícil, però que amb ganes doncs, es poden llegir. I la recomanació que ha fet la Nur, de que si ho entens, doncs és que és més natural que si no l'entens, me sembla perfecte perquè és un pas per començar. Igual ho van fer amb els aliments, també. El que passa que ja ho tenim més per la mà, però ho van fer igual.
1: Sí, és a dir...
0: I amb la cosmètica hem de començar per això.
1: Molt bé.
0: Sí. El que passa que és més diferent, perquè la cosmètica al final és el que ens ajuda a estar més bonics i més feliços amb nosaltres mateixos. I a vegades, per estar millor, mira, és igual, si me poso un conservant, no? És igual,
1: et sacrifiques una miqueta. Sí.
0: Tenir això, jo què sé.
1: Bueno, també...
0: Però, bueno, poc a poc.
1: És molt important, així com a petita falca de final, de dir que l'alimentació també és molt important. El que mengem, de fet, és el que també després es traduirà en la qualitat de pell que tinguem i de bellesa externa, en aquest sentit de la qualitat de nutrició, no? Llavors també...
2: És veritat, Imma, amb això és totalment cert. O sigui, pots utilitzar una cosmètica natural perfecta i no alimentar-te correctament, i t'asseguro que això es reflecteix. Vull dir que no seran els mateixos resultats, ni molt menys. Sí.
1: Molt bé, noies, doncs fantàstic. Jo crec que hem donat molts tips, molts consellets i coses interessants. Gràcies per compartir la vostra saviesa i molt feliç d'haver-vos tingut aquí, en el Cau de la Bruixa Verda, i fins la propera.
2: Gràcies a tu, Imma, gràcies, Alicia. I fins la propera, que n'hi haurà una altra.
1: Hombre, espero. Una abraçada.
2: Bona tarda.

0: La ramallera en tu, amb Alicia Herrera. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
1: Y que no te des ni cuenta. Quizás sí.
0: Avui tenim l'Alicia Herrera com a la nostra ramallera. Ja la portem, diguéssim, en tot el programa d'avui, així que sabem que és apassionada, les herbes, és ramallera, és biòloga, bueno, és un pou de ciència en qüestions de cosmètica natural i de totes les coses naturals. I avui, doncs, seguint una miqueta amb el tema de la cosmètica natural, ens semblava interessant aportar les propietats dels olis vegetals, que és un producte pues, que podem tenir a mà i que ens pot donar molts beneficis. I hi ha molts tipus d'olis vegetals diferents segons el que necessitem, no? Tant per coses de posar-nos a la cara com fins i tot per donar massatge pels diferents coses. Llavors, Alicia, explica'ns els olis vegetals.
2: Doncs... Els olis vegetals, que són els olis que com hem dit abans, que trobem a la cuina pràcticament, que també són menjables, podríem dir, són aliments, poden ser aliments pel cos i també productes cosmètics. Els olis vegetals són substàncies que estan compostes de dos parts, diguéssim. Una que es diu triglicèrids, que és la part saponificable d'aquests olis. És a dir, sabeu que amb els olis es pot fer sabó.
0: Doncs, saponificable vol dir que es pot fer sabó?
2: Que es pot fer sabó. Llavors, els triglicèrids són els responsables de la transformació en sabó de l'oli quan tu li poses un contacte amb un lleixiu, no? Amb un alcalí. I després hi ha una altra part de l'oli que no és saponificable, és una part insaponificable, que són els àcids grassos. I aquests àcids grassos són els que donen diferents qualitats en els diferents olis, depenent d'on s'hagin extret aquests olis. Els àcids grassos són d'imaginar com molècules de carboni, perquè al final la vida està feta de carboni, tots nosaltres som carboni, però els olis també. Molècules de carboni enganxades, unes amb una altra, amb un enllaç, totes enllaçades amb un enllaç. Segons la quantitat d'enllaços que hi ha, tenim un oli o un àcid gras o un altre àcid gras. M'explico, Imma? Sí. O és una mica complicat?
0: És com molt científic, però ens podem fer la idea de que dintre hi ha aquests diferents tipus d'olis vegetals segons els carbònids combinats, diguéssim.
2: Exacte, segons la combinació de carbonis tenim un àcid gras o un altre àcid gras. Perfecte. Bueno, hem dit que aquests carbonis tenen un enllaç, però n'hi ha que no en tenen cap d'enllaç. Aquests són els àcids grassos saturats. En són això, no? Àcids grassos saturats.
0: Com que no és gaire bo.
2: Exacte.
0: Això em sona que no és molt bo.
2: Són els que tenim, que pensem, o que en realitat ho fan, que quan els mengem provoquen un excés de colesterol, poden provocar un excés de colesterol. Però, en canvi, si ens els posem per sobre, són molt més nutritius que qualsevol altre. I, per exemple, quins estem dient? Quins olis tenen àcids grassos saturats? Pues els olis de coco i el de palma, que tenen mala fama si ens els mengem, però són molt bons, tothom ho sap, i tradicionalment s'ha dit, per la pell i el cabell.
0: Bueno, realment... L'oli de coco, de fet, és un dels olis que s'aplica més a la pell i a la cosmètica i també a les parts
2: Exacte.
0: Íntimes. O sigui, l'oli de coco té unes propietats increïbles, no? També com...
2: Exacte, sí. Com a dientífic o netejador bucal, també.
0: Exacte, sí.
2: L'oli de coco és com... L'oli de coco ve a ser el nostre oli d'oliva, però de la part del Caribe, no? De les Antilles, diguéssim, que és on hi ha... El que passa que ara amb la globalització doncs, tenim accés a tots aquests olis. Aquests àcids grassos d'aquests olis de coco, l'àcid gras que hi ha més és l'esteàric. Pues també sona una mica. l'àcid esteàric, que és sòlid a temperatura ambient, i és per això que l'oli de coco és sòlid quan és hivern, i a l'estiu, com que fa tanta calor, doncs es torna al líquid. Tots aquests àcids grassos saturats són aplicats a la pell, antisèptics, i ens reestructuren la pell, perquè la pell al final és una capa també de greix, una capa lipídica, que es diu, i per tant té molt de greix, i nosaltres li estem aportant un greix a més
0: perquè sigui com més elàstica, no? Que no es quedi seca i escardada, no?
2: Els àcids vegetals no hidraten, que tenim la mania de dir que hidraten. L'únic que hidrata és l'aigua. Els olis vegetals el que fan és fer una capa de protecció perquè la nostra aigua de la nostra pell no s'evapori, no se'n vagi. És una altra manera d'hidratar-se.
0: Ai, moltes gràcies, veus? Així queda més clar com funciona realment el que vol dir quan dius que nodreix la pell, és l'aigua,
2: La que hidrata és l'aigua. És l'aigua. L'aigua hidrata. Exacte. I els olis és una paraula que es diu humectant. És la propietat humectant. És a dir, no poses aigua perquè és oli, però sí que no deixa que se'n vagi l'aigua de la teva pell. Després tenim els altres àcids grassos d'altres olis, que són els monoinsaturats, que aquests ens sonen moltíssims perquè és l'omega 9, els omegas. Que sonen els omegas?
0: Sí.
2: Que també van bé en l'alimentació. Que són els que van bé quan te'ls mengen. Els omegas tenen una particularitat que és que penetren a la pell. I els omegas són els àcids grassos que hi ha en els olis d'oliva, de avellanes, d'ametlles, de nous, tots aquests. I penetren a la pell i la reestructuren també. Són també una mica antioxidants. Antioxidants vol dir que ens reparen les cèl·lules, ens reparen la pell. Per eczemes i coses d'aquestes també van molt i molt bé. I després hi ha uns altres àcids grassos dels olis que es diuen els poliinsaturats. I aquests són antiinflamatoris. Què tenim de conclusió amb tota aquesta classe de ciència que us he donat? Tenim com a conclusió...
0: Ets tan específica, però bé, està bé que ens sonin coses i que sapiguem què es diu cada cosa.
2: Sí, no? Que soni, no? Àcid esteràic, linoleic... Sí. Ara podeu buscar més informació sobre aquest. La conclusió és que tots els olis de vegetals que ens podem posar a la pell són fantàstics. I són d'ús quotidià. I igual que hem dit abans que hi havia cosmètica que no te la pots posar cada dia perquè té tòxics, en aquest cas no. En aquest cas, uns olis vegetals es pots fer servir absolutament cada dia, igual que mengem cada dia oli d'oliva. Ara, si nosaltres tenim un determinat problema de pell, d'eczemes, de dermatitis, doncs podem anar a buscar un oli que tingui més àcid gras de tal tipus o de tal altre perquè ens faci més efecte.
0: Val, per exemple, alguna recomanació per a la pell, per exemple, per cops o per una miqueta, dos o tres així per tenir de farmaciola o tenir a mà?
2: Els que són per eczemes i dermatitis no són habituals a la cuina, perquè estem parlant dels olis de pinyol de raïm, de pepita d'uva...
0: Però que són habituals, diguéssim, de comprar-los en
2: establiments... Sí, però són fàcils de trobar.
0: Sí, exacte.
2: L'oli d'onagre, que també es fa servir per aliviar els símptomes de la menopàusia ingerit, doncs van bé per els eczemes també de la pell quan és per fora, com a cosmètic. O l'oli de borratxa, que és aquella floreta blava tan bonica a l'estiu, que també té moltes propietats, doncs aquests són olis més específics. Però si ens donem un cop i no tenim absolutament res que posar-nos, oli d'oliva.
0: L'oli directament, d'oliva és... Ostres.
2: Sí, és antiinflamatori. Penseu que l'oli d'oliva, aquí no, però es ven a altres països que no n'hi ha, es ven com a cosmètic. Només oli d'oliva. Igual que nosaltres aquí comprem, olis així raros com el...
0: El d'algan...
2: Exacte.
0: És per més exemple, típic dels països
2: del
0: Marroc. Sí,
2: és més d'Àfrica, perquè és la planta que tenen allà per l'oli, o el de... com es deia aquella? El moringa, un oli que es diu de moringa, no sé si l'heu sentit a parlar, que també estava molt de moda, i és més típic de Sud-amèrica. Doncs aquest de... Bueno, jo sempre penso que aquests olis són perquè no tenen oli d'oliva, perquè si no farien servir l'oli d'oliva.
0: Veus, així que l'oli d'oliva és la recomanació estrella d'aquest programa, per la que han vingut dient. Doncs molt bé, gràcies, Alicia. Hem parlat d'olis, del que podem aplicar fàcilment, de fet, que tenim a casa a mà. I bueno, gràcies per haver-nos portat aquestes inspiracions sobre els remeis naturals. I bueno, fins la propera.
2: Molt bé, moltes gràcies, Imma. Fins la propera.

amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina. Aquesta veu que tenim totes, homes i dones.

0: Doncs ja en aquesta nostra secció d'En Veu de Dona amb en Pep Duran, avui el tenim en un lloc molt, molt, molt peculiar i ens envia des d'aquest lloc una retransmissió en directe. Per tant, donem pas a Pep Duran. Escoltem-lo.
1: Hola, Imma. Estic a la llibreria Elo, a Oporto, Portugal. He vingut de viatge a Pombal, Portugal, amb unes jornades. Les jornades de Caminos para la Lectura, en el que durant 3 dies ens hem reunit diferents especialistes, bàsicament en llengua portuguesa i espanyola, i algun francès, per poder donar tallers i fer conferències sobre els diferents espais on es produeix la lectura. O sigui, són projectes que han fet, en aquest cas, a Portugal, o al Brasil, o a les colònies del Brasil, les excolònies del Brasil, de Portugal, per poder ensenyar, mostrar com plantegen noves maneres d'animar la lectura. Jo he presentat la Bibliobosc del Montseny i la veritat és que ha anat molt bé i que la gent el que ha fet, bueno, molts d'ells deien que vindrien a la Bibliobosc, no? Alguns del Brasil, altres de Portugal, els de Portugal deien, no, doncs el que farem és organitzar un viatge amb autocar per arribar a la Bibliobosc del Montseny, perquè això de que els llibres estiguin penjats als arbres és bastant insòlid. Em preguntaven com no es mullen, vaig presentar-ho i explicar a través de contes i a través de llibres de fotografies de com es dona aquesta visita a la Bibliobosc. Jo vaig alhora fer 2 tallers per narradors que varen anar molt bé i una narració de contes que va, en realitat va funcionar molt. Respecte al tema en què esteu tractant, bé, jo demano disculpes per no estar aquí i poder parlar de tots els ungüents i totes les plantes i tots els olis que van bé per a poder nutrir la pell. I el que, en realitat, el que a mi se m'acudeix és de que una bona manera és el conte, el príncep Gripau. El príncep Gripau, aquest Gripau que, bé, aquesta princesa que li agradaven totes les coses i era una mica maniàtica i una mica així com tonta, i que el rei fa unes proves i el Gripau es presenta per poder-s'hi casar, per poder fer, i li fa fàstic, s'asseu a la taula, bé, totes aquestes coses que el conte explica i que al final, com a càstig a la princesa, el rei el que fa és casar-la amb el príncep. Bé, en realitat, casar-la amb el Gripau. I a la nit de noces és quan la princesa, amb prou fàstic o prou, troba la manera de poder-li fer un petó. I aquest petó d'amor, en el fons, el que fa és transformar el Gripau en un jove preciós i guapo, en un príncep. Què em diu a mi això? De que en el fons del tot hi ha alguna cosa que va més enllà del fàstic i de l'estar capritxosa i capritxós. Hi ha algú que ve de dintre, que és semblant a el que es pot considerar amor. Per això jo penso que allò que transforma més la pell, allò que encén els ulls i activa la pell de la cara i et fa preciós per tu i per als altres, és això que ve de dins, és això que ve de l'amor. És quan estàs fent l'amor. Després de fer l'amor, el teu cos es transforma. I els que et miren diuen, Alça, avui estàs molt guapo. Clar, perquè em sento ple, em sento unit, em sento unit en aquella persona amb la qual, amb amor, m'he pogut manifestar i ens hem manifestat junts. O sigui que ja ho sabeu, per estar guapos, a part dels olis i de les cremes i de les herbes, feu molt l'amor, que és interessant. Mireu, he estat a Porto, he estat passejant per la ciutat, val la pena, és una bona ciutat. I aquesta llibreria, Elo, allà on estic, hi ha una cua tan gran per entrar-hi. Els llibreters fan pagar, l'organització fa pagar 5 euros per poder-hi entrar. 5 euros que després et descompten si és que compres un llibre. I per fer-ho més rentable, ells el que han fet ha sigut convertir-se en editors. I estan editant llibres, llibres de contes, llibres de literatura, clàssics, bàsicament, que ja no tenen drets d'autor. I llavors ells, com a llibreria, llibreria Elo, edita llibres. A part d'això, les estanteries estan plenes de llibres, però que són bestsellers, o sigui, en el fons no és que siguin llibres com teníem a Robafaves, molt cuidats, diguem 60.000 referències. No, igual en aquí només hi han, jo què sé, potser 500 referències de bestsellers. I les estanteries estan plenes de llibres de cara i piles, perquè són aquests llibres de fàcil venda i que la gent pot comprar fàcilment. Perquè en el fons la llibreria no es ve a comprar, es ve a visitar. És com una joia, tota de fusta, està tota gravada. Hi ha qui diu, deien, que igual l'autor del Harry Potter es va inspirar en la llibreria per poder presentar la biblioteca i l'escala aquesta que es belluga, perquè per pujar en els pisos de la llibreria hi ha una escala així que s'obre i es tanca, feta i gravada en fusta, preciosa. En realitat, és una llibreria preciosa. És cert que és molt bonica i és cert que fa goig poder-hi venir i passejar-te. La gent entra, puja, baixa, mira i surt, perquè quant temps hi pots estar en una llibreria així? No gaire, eh? Potser és més el fet de retratar-te a dins de la llibreria per dir, jo he estat aquí també. Jo he estat a la llibreria més bonica del món. Sempre és aquesta vanitat que ens omple. Igual, el que farà la gent a la Bibliobos del Montseny és jo vaig a la Bibliobos, l'única Bibliobos que existeix en el món, i està en el Montseny, aquí, a prop del cau de la Bruixa Verda. Valent? Ja ho sabeu, eh? Feu molt l'amor per tenir la pell tensa i guapa, i veniu a la Bibliobosc, perquè també és única en el món, de la mateixa manera que la llibreria Elo de Porto, Portugal, és també única. Valen, que tingueu molt bon dia. Gràcies, Imma, per donar-me aquesta oportunitat. Salut.
0: Salut, Pep. Gràcies pel teu testimoni. De ben segur, aquesta llibreria Elo de Porto, que ens valdrà bé una visita. I recordem, fem l'amor, que ens mantindrà guapos, preciosos, amb una mirada superbrillant. Ens veiem, doncs, en el proper programa.

0: En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda recomanem llibres que ens fan les oients i la biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, algun d'aquells llibres que t'ha tocat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-72-8008. I avui, el tema la cosmètica natural. Us presentem tot de llibres interessants per iniciar-vos en aquest art, diríem. Començarem... Bueno, tots els llibres han estat recomanacions, com hem dit abans, de la biblioteca Fidel Fita i dels llibres dels 7 Ciències d'aquí d'Arenys de Mar. Realment sempre ens estan inspirant amb unes referències molt, molt xules. Començarem amb aquest llibre que es diu Intel·ligència cosmètica, guia de compra, de la Cristina Carvajal, d'editorial Arcopress, del 2019. Ens diu com comprar cosmètica per entendre la ciència que envolta aquesta ciència, no la cosmètica. Més convencional fa veure les moltes... diguéssim, tòxics que porten els cosmètics. Quan traiem el màrqueting que envolta el cosmètic i podem descobrir-ho descobrir aquest cosmètic amb ulls nus, els ingredients que porta, doncs ens dona de molta perspectiva. Ens explica què és el pH, a quina edat cuida la pell, quins efectes té la contaminació, què són els sulfats, quan caduca la cosmètica. Així que aquest llibre descobrim la ciència que hi ha al darrere de la cosmètica. Com a consumidors tenim molt a dir i amb una bona informació fidedigna podem prendre les millors decisions per a nosaltres i per al medi ambient. I aquí ve una recomanació d'un llibre preciós que es diu Belleza orgànica, de Maru Godes, de l'editorial Gustavo Gili, del 2019. És un llibre il·lustrat i molt didàctic i parla sobretot de sentir. En aquest llibre, Maru Godes ens mostra la seva triple passió per la il·lustració, les flors i la cura del cos. Són passions que ha pogut condensar amb molta bellesa en aquest llibre que es diu Belleza orgànica. A més, l'editorial Gustavo Gili sempre ens presenta uns llibres de molta qualitat. Ens porta a fer unes autocures conscients, identificar les trampes de la cosmètica tradicional, mirant bé les etiquetes, com deien en tot el programa, i detectar quins són aquells ingredients nocius pels processos industrials i que no ens convenen gens. Ens presenta també tots els ingredients naturals per poder fer les nostres pròpies receptes pas a pas. Un altre llibre genèric, com una guia de compendi general, es diu Belleza y cosmética natural, de Marcela Burgos, de l'editorial RBA, del 2019. És un llibre típic do it yourself, fes-ho tu mateix. Pots fer els teus propis productes de cosmètica natural. La Marcela ens ho posa molt i molt fàcil. Gaudeix creant-los amb les teves pròpies mans, amb ingredients vegetals, extractes de plantes i olis essencials. La majoria són ingredients senzills i fàcils de trobar i molt més respectuosos amb la teva pell i amb el medi ambient que la cosmètica convencional. La Marcela, com a experta en fer sabons i cosmètic, ens explica procediments diaris i també estacionals de bellesa del rostre, cos i cabells i de cures per a tota la família. Un llibre molt i molt recomanable perquè és un compendi on podem trobar de tot una miqueta. I en la línia de de ser conscients del que ingerim, del que mengem, per tenir una més bona pell i una més bona salut, tenim aquest llibre que es diu Alimenta tu belleza. El títol ja ho diu tot. Libro de belleza, cuidados y nutrición de la piel, de Fiona Waring, Tipper Lewis i Susan Curtis. La traducció de Darío Jiménez i Mirizaldu, de l'editorial Cinco Tintas del 2018. És un llibre per descobrir els millors aliments per nodrir la teva bellesa per a una pell radiant i saludable. Un llibre clàssic del referent londinenc de salut orgànica Niels Yard Remedies, que aquest és l'original anglès, està produït per aquesta, el Niels Yard Remedies, perquè tota bellesa comença a l'interior, amb el que mengem i amb el descans que ens concedim. Aquesta obra barreja receptaris planificats i informació sobre els aliments específics per a la teva bellesa. És molt interessant perquè proposes menús setmanals, nutricionalment equilibrats i elaborats a mida. Presenta 100 receptes plenes d'antioxidants. Aprèn a incloure i a excloure per tractar els aspectes més habituals de bellesa i reduir els efectes dels canvis causats per l'edat. Aquest llibre realment és molt interessant perquè és molt i molt pràctic. I ara una última recomanació que tenim avui és La gran guia del cuidado de la piel, piel sana i bonita a cualquier edat. És un llibre escrit per la doctora Vicky Dondos i traduït per Víctor Ruiz Aldana, del 16 de febrer del 2022, és a dir, que és un llibre molt i molt recent. Aquest llibre et farà repensar tot el que el món t'ha dit erròniament sobre l'envelliment. Quan ens mirem al mirall, volem tenir una versió fresca, radiant i segura de nosaltres mateixes. I la doctora Vicky Dondos fa 15 anys que ajuda els seus clients a que aconsegueixin precisament això. En aquest llibre, l'especialista en medicina estètica comparteix els seus consells per aconseguir una pell radiant i saludable sense esforç a qualsevol edat. L'objectiu no és veure's més jove, sinó veure's i sentir-se bé amb una mateixa al llarg de tota la vida. En aquesta guia, és molt empoderadora, de la doctora Dondos, desmitifica el procés de l'envelliment, revela els productes que val la pena invertir i mostra com crear una rutina personalitzada per cuidar de la nostra salut i la nostra aparença d'una manera que s'adapti al nostre estil de vida, als nostres horaris i a la nostra butxaca. És molt interessant, precisament, perquè ve d'aquesta doctora i ens dona tot tipus de consells d'expert a comprendre millor la teva pròpia pell, a trobar aquestes rutines que s'adaptin al teu estil de vida, obtenir informació sobre tractaments cosmètics disponibles i apreciar la teva pròpia bellesa natural. És una guia basada en la ciència, directa i lliure de prejudicis per trobar les millors opcions per tu i per a la teva pell.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Benvinguts a Mediterrània. Avui, amb la secció Tots som cultura. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió, un temps de ràdio, on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i de sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres també us ho passeu bé. Us ressona del que parlem? Us sentiu identificats amb el que es diu? I voleu explicar la vostra experiència? O afegir algun comentari que sumi? Doncs esteu convidats a participar en el directe en el programa que comença ara. Podeu participar a través dels telèfons 93 195 79 12 o 722 886 921. En el cas de voler escoltar de nou el programa o conèixer més sobre Mediterrània, ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys. Allà hi trobareu tot el que fem i els podcasts dels programes emesos. Però si us ve més de gust, ho podeu fer també a través de la web de la ràdio. Allà podeu trobar, entreu a la pàgina de Ràdio Arenys, busqueu a la carta, busqueu Mediterrània i trobareu tots els podcasts, avantatges, que els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu.

0: Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Marc Vico, que ens acompanya avui. Bona tarda, Marc. Què tal?
1: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé, una altra mediterrània. Sí?
1: Hola a tots.
0: Ens acompanyes, oi?
1: Sí,
0: vinga,
1: sí, sí, som-hi. Aquí estic.
0: Som-hi, som-hi.

avui, al Tots Som Cultura, ens visiten uns premis de la població veïna. Els premis Cargols de Canet. La idea va ser del regidor Emili Sánchez, amb la col·laboració d'en Jaume Bernadet i el suport de Comedians. Avui ens acompanya l'Emili i en Jaume i sabrem de la seva mà tot sobre ells, el premi i una mica dels convidats.

0: Aquesta música que està sonant és una petició d'en Jaume, Bernadet, perquè l'autor d'aquesta cançó va morir. Va morir quan, Jaume?
1: Sí, es va morir ara fa poc, el 24 de març.
0: Sí, que fa pocs dies.
1: Fa pocs dies, sí. Sí, sí, sí.
0: I ens ha deixat aquest regal.
1: Ens ha deixat el Sapore di Sale. I també perquè, com que en la gala d'entrega dels Premis Casol, que ja en parlarem, volem recordar una persona que sona una mica així, una persona de Canet molt important, que de vegades no ens en recordem, però és l'any Gaudí, També és l'any d'aquesta persona, perquè farà 100 anys de la seva mort. Doncs m'ha vingut de gust recordar
0: aquest... Bon inici.
1: Sí, Sapore di Sale, el Maresme, el mar, la platja, els cossos adolescents amb la sal al cos, els primers petonets, etc etc etc.
0: Molt maco el començar. Bueno, ja heu sentit que tenim aquí el Jaume Bernadet i saludo també a l'Emili, que va ser el creador dels Premis Cargols.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Emili. Benvinguts tots dos a Mediterrània.
2: Fantàstic.
0: És un plaer.
2: Sí, sí, estem com si estiguéssim...
0: De vacances. Allò,
2: sí, i una mica doncs, gaudint de l'aire del mar, de l'olor de la sorra, de la sal, Sapore,
1: Sapore.
2: Fantàstic, estem autènticament mediterrànies.
0: Total. A veure, fem una mica de memòria. L'Emili és el regidor de Cultura, Festes, Participació, Educació i Joventut.
2: No.
0: No. Especifica-ho tu.
2: Sí.
0: Això és el que hi ha, eh?
2: Ja, no, perquè les altres són, diguem, delegades, però no, soc regidor de Cultura, Festa, Participació i ara, recentment, de Llengua Catalana.
0: O sigui que Educació, Joventut i Igualtat no,
2: no
0: ets... No,
2: aquesta no
0: és la
2: regidor.
0: Rosabel. No?
2: Ah, exacte.
0: Vale.
2: Exacte.
0: Doncs,
2: el que passa és que les coses les signo jo, però no, la regidora és la Rosabel.
0: Perquè segons la...
2: És delegat. És
0: la regidor. Pàgina web ho teniu així, eh? Us ho dic. Sí, ja pots fer aquesta cara, però està...
2: O sigui que ja no està... podríem tanta cosa. Ja seria impossible. Sort que tinc a la companya.
0: Sí, no, a més, s'està fent una molt bona feina.
2: Exacte.
0: La Rosabel està fent... Algun dia la portaré. Però aquesta vindrà a dones. Si ens vols explicar una mica la teva història, com arribes a l'Ajuntament...
2: És, això d'arribar a l'Ajuntament realment és com una, bueno, una aventura, un ensopegar, una casualitat o una circumstància, però sí que és cert que diguem que no és un bolet de primavera o una cosa que surt del no-res, vull dir, perquè la meva vida ha estat sempre molt activa en el món de l'associacionisme, de les entitats, de les activitats, de programar, d'estar dins de juntes d'entitats, doncs, creant events, creant activitat, no sé, vivint al poble i creient amb el poble, en fer coses pel poble, amb la cultura del poble. I després, doncs, el que acostuma a passar, doncs, cada vegada és més difícil en el món de la política municipal, doncs, omplir una llista electoral, i ara d'aquí un any i escaig, doncs, ho tornarem a veure en totes, qualsevol formació política, qualsevol color, és molt complicat fer una llista, en el cas de Canet, de 17 regidors, molt difícil, perquè realment, doncs, potser la política d'alta volada, doncs, és una altra cosa, però la política de baix, de poble, de tocar a terra, és complicada, especialment si realment tens un compromís i vols fer coses i vols implicar-te i vols arremangar-te i fer feina, doncs és difícil, perquè et trobes, doncs, molts entrebancs, la burocràcia, la mateixa burocràcia que us trobeu. Qualsevol ciutadà, doncs, per fer qualsevol cosa, doncs, també se la troba algú, o me l'he trobat jo, quan entres en política i intentes fer coses i dius, carai, si és molt fàcil, vull canviar aquesta finestra. Vaig a un operari, vaig a una empresa i canvia'm la finestra. Tinc calés, la canvi... Doncs no. Ja. Doncs això, dins de la política municipal...
0: Hi ha un munt de papers pel mig.
2: Resulta que trigues 6 o 7 mesos en canviar una finestra i un del carrer diu, carai, com és possible que siguin tan inútils i que no la canvin d'avui per demà? Doncs és així. I a mi un regidor, que precisament no era del meu partit, fa molts anys em va dir, diu, tothom, i tenia raó, tothom hauria de passar 6 mesos per la política municipal.
0: Sí.
2: per veure, per entendre lo difícil que, sí, que és, i els entrebancs. Per això dic, i a més, a nivell municipal, existeix l'ara que et trobo, ara que et veig...
0: Sí, pel poble.
2: Pel poble, que vol dir que estàs 365 dies, 24 hores al dia...
0: Estàs exposat.
2: Que estàs exposat i que és continu. I, sí, bueno, sí. O t'agrada i tu passes bé i realment tens aquesta voluntat de fer coses, o millor dedicar-te a una altra cosa.
0: Una altra cosa. Has dit unes paraules molt importants, que és entendre què és la feina d'estar fent coses pel poble.
2: És així.
0: Però fixa't que tu has partit de que estaves amb associacions. La gent que no està en una associació o que no està fent coses pels altres no sap el que hi ha de feina al darrere, eh?
2: Exacte.
0: Vull dir,
2: exacte,
0: no sap valorar realment, uh-huh, i criticar i dir si està bé o està malament, m'agrada o no m'agrada, és molt fàcil, però si t'impliques ja hi veus el que hi ha al darrere i a l'esforç que hi ha. Saps?
2: Totalment d'acord. I al revés també, vull dir, des de la política, el que arriba a la política municipal però no ha tastat això,
0: sí,
2: no s'ho ha currat, per dir-ho,
0: sí, sí,
2: plenerament,
0: sí, sí,
2: doncs no sap el que costa organitzar una diada del que sigui.
0: Del que sigui.
2: O una activitat del que sigui.
0: Sí, sí.
2: I el que significa estar... a més d'organitzar-la, per exemple, doncs formar part d'una junta, d'una,
0: sí,
2: entitat.
0: Sí, sí.
2: I trobar-te sol, doncs, recollint cadires, o muntant cadires, o netejant no sé què, o,
0: sí, sí, sí, sí,
2: o dissenyant no sé quantos. Clar,
0: això no
2: és
0: veu.
2: És el dia a dia de
0: això
2: les
0: no
2: entitats.
0: Es veu. Sí, però això no es veu, i molta,
2: exacte,
0: gent parla i fa comentaris que potser haurien de ser des d'un altre lloc.
2: Ah, exacte. I s'ha de posar molt en valor, jo poso, perquè ho he viscut i ara des de l'altra banda doncs ho continuo, o intento continuar fent, posar en valor aquesta feina altruista, uh-huh, que fa la gent, i que jo crec que en el cas meu de cultura, festes i participació, que és molt relacionat, són els que mantenen viva l'essència d'un poble, aquí a Arenys o al, sí, bueno, nostre cas de Canet de Mar, aquesta gent que pica pedra cada,
0: sí,
2: dia.
0: Sí, i s'ha de dir que Canet, l'associacionisme està molt viu.
2: Molt, molt, molt.
0: Hi ha moltes associacions i moltes associacions que fan coses pel poble i, uh-huh, i per la gent. Vull dir que tu passes per allà i sempre hi ha una activitat o una altra o una cosa en la que pots participar. Vull dir que la setmana passada, no, fa dos... El mes passat van tenir aquí els jubilats de Canet.
2: Uh-huh.
0: I va ser el mateix. Vull dir, tot el que està fent aquesta associació per la gent gran de Canet i per la gent del Maresme, perquè s'han explicat, hem implicat, i per la gent de Catalunya, perquè s'han anat al Parlament. Això, si no s'explica,
2: està
0: la gent
2: clar,
0: no ho valora prou, saps?
2: No, no, qualsevol entitat, des de la més petita a la més gran... És igual, vull dir, a Canet, com bé dius, tenim aquesta sort, que tenim un ventall impressionant d'entitats.

0: viatjat a tot arreu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Ha conegut molta gent i ha fet molts espectacles. Vull dir que porta l'esquena... És un destacat actor, guionista, director teatral, català. Puntuació. Reconegut principalment per ser una de les figures clau de la mítica companyia Comediants. Ha desenvolupat una extensa carrera centrada en el teatre de carrer, la pedagogia teatral i la creació de grans espectacles festius. El seu treball es caracteritza per la barreja de tradició popular i avantguarda escènica. Avui, en Jaume, amb tot això a l'esquena, tota aquesta experiència, és el director del teatre Odeon de Canet de Mar.
1: El TMC, el Teatre Municipal de Canet. Sí, sí, sí, que té dues sales.
0: Que té dues sales.
1: La sala Centro i la sala Odeon.
0: I una tercera, que aquesta no pertany, però que també funciona, que és la Madame, el restaurant.
1: Sí, no, no és una sala, és com un cafè...
0: Un cafè-teatre.
1: Un cafè-escenari,
0: però que sí. També hi és.
1: També hi és, també
0: I
1: és.
0: I també està sí. Fent activitats, sí. Vull dir que tot sí, això és cultura, és espectacle per Canet.
1: Sí, sí.
0: Què més vols dir de tot el que he dit?
1: De
0: vols
1: mi?
0: Afegir? Home, de tu, clar.
1: No, bueno, que vaig arribar a Canet el 75, no? Perquè precisament doncs, ens van oferir, el grup que treballava a l'Odeon, ens van oferir l'espai per assajar. En aquells moments fèiem el Non Plus Plus i el Catacroc, i ens van dir, això està tancat la major part de l'any, podeu venir a assajar aquí. I ens vam plantejar de que en comptes d'anar i venir cada dia de Barcelona a buscar una casa a Canet, i ens vam posar a viure junts. És una experiència molt bona, que jo en guardo molt bon record.
0: Que, a més, és puntual, perquè aquesta pregunta li vaig fer a la Paca,
1: sí.
0: La Paca Sola, i em va contestar que no és una comuna, sinó un grup de gent que treballen junts.
1: Sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: És diferent.
1: Clar, no era una idea de fem una comuna i tal. No, la necessitat, el treballar junts, ens facilitava la feina, viure a prop del lloc on treballàvem, i ens vam trobar una casa a Canet i ens hi vam posar a viure.
0: A viure junts, tots.
1: Junts, sí. I així vam estar 10 anys, bàsicament. No, fins 15 anys vam estar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així. Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Canviant de cases, no? Diferents cases. I hem viatjat molt pel món, hem buscat un tipus de llenguatge teatral...
0: Que era nou, era innovador
1: sí,
0: totalment.
1: Sí, que té unes arrels, doncs, diguéssim, basades també en la tradició, uh-huh. Ens hem inspirat molt... O sigui, hem intentat, durant una època hem fet un teatre veritablement col·lectiu, la figura del director no era la figura del director com s'entén ara, perquè la companyia havia músics, escenògrafs, actors, ballarins, per tant...
0: Bueno, però tots, a més, és que recordo que també va explicar que fins i tot els que feien manteniment o cuinaven formaven part del grup.
1: Sí,
0: vull dir
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Era realment un equip de treball en què cadascú feia la seva funció, no?
1: Sí, vivíem junts, treballàvem junts, viatjàvem junts, uh-huh. I ens enfadàvem junts i ens posàvem contents junts. Sí. Però el mètode de creació potser és una mica més lent perquè has d'aprendre a renunciar a les teves idees i aprofitar les dels altres. No? L'escolta és molt
0: sí,
1: important.
0: Això
1: no?
0: És fonamental.
1: I llavors,
0: en el teatre, sí. Els egos... Sí, que són tan presents, no?
1: Se'ns, jo crec que...
0: Es llimaven.
1: En el meu cas s'han llimat molt, vull dir, ho tinc molt clar. I llavors, això m'ha donat unes ganes de que, després de l'evolució del grup, d'abordar projectes amb el qual treballo amb grups de teatre amateur i amb propostes insòlites, no?
0: Insòlites.
1: Doncs, a dir, ven a reproduir... Ara estic fent unes coses cada any al Pallars, l'arribada de les hidroelèctriques a Trem amb la canadenca, no?
0: Uh-huh.
1: I treballo amb grups de teatre local d'allà i anem un equip reduït de comedians allà i cada mes...
0: Perquè els comedians continuen treballant en equips
1: i en coses
0: puntuals, distribuïdes. Sí. Vull dir que no continueu tots com una pinya, de vegades sí, de vegades no.
1: No. Bàsicament treballo jo amb la meva companya, que és italiana, per això allò del sapore di sale... I també, doncs...
0: Bueno, va dedicat, a la Rita.
1: Sí, i també amb la Paca fem coses junts, com, bueno, jo l'ajudo bastant amb el dels Jardins Comedians.
0: Uh-huh. Sí, bueno, clar.
1: L'ajudo bastant-hi, i bueno, com que és a casa meva, doncs hi soc.
0: O sigui, clar, sí, sí.
1: Allí estoy, no? I res, això, no? I, clar, a mi em fot una il·lusió enorme que jo

0: que vaig començar... Jo vinc de la tradició del teatre amateur, és a dir, jo des de 3 anys, 2 anys, ja anava a ensejar les nits amb el meu pare, que tenia unes maquinetes de gènere de punt, i anàvem a ensejar, i ell feia tots els Segarres, totes aquestes obres. La meva mare menys, perquè anava tenint fills, però també era actriu. De fet, ells dos es van conèixer a l'escenari de Capellades.
1: Ah, molt maco.
0: Sí.
1: Molt maco.
0: Sí.
1: I Capellades.
0: Sí. I clar, des de petit, doncs, ja he vist tot el que és, el que deia l'Emili, una associació que feia teatre, i es feien els vestuaris, es feien les llums, es feia la tramoia, ensejaven, passaven un fred de nassos, discutien, perquè hi havia també dos o tres grups. És que ara em toca a mi. No, de 6 a 7 he quedat que ensegem nosaltres. I tot això és el que ara jo em trobo i intento endreçar-ho bé, perquè ara mateix hi ha 7 obres de teatre que s'estan assajant. Tant en l'Odeon com al centre, bàsicament en el centre. I per tant fer l'encaix, sí, i que tothom se senti mínimament
1: acollit.
0: I amb il·lusió de que es pugui, sí, millorar, sí, sí, perquè hi hagi uns millors vestuaris, perquè hi hagi una sala, hi ha una, a la part de dalt del centre és una sala enorme, tan gran com la sala, que en un futur pot ser sala d'assaig, és dir, bueno, perquè com que hi he viscut des de petit, això per una banda. I per l'altra banda, professionalment vaig aterrissar a l'Odeon i ara porto la programació. O sigui que és, per mi és fantàstic.
1: Però per això, per tu, és com el somni, no? De tot el que tu durant la vida has, sí, anat fent, ara ho pots concretar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: D'alguna manera per projectar-lo amb uns altres, no?
0: Sí, a més conec molta gent del mitjà, actors, tal...
1: I dinàmiques,
0: gent que et telefona, que et crida, que et
1: dinàmiques
0: truca...
1: Dinàmiques per poder fer, sí, grups, sí, per dir per qui tiro, per qui llimo, per qui... No?
0: De vegades em trobo pel carrer la Rim i em diu, que hem de venir a actuar aquest dia, guarda'm data. Dic, val, d'acord, trec el telèfon i m'apunto, que si no...
1: És allò dels carrers.
2: Ara que et trobo, ara que et veig,
1: que el podria trucar, li podria dir, però ja que el pesques en persona, exacte, doncs és molt més proper, no?, en persona. Jo demano, sí, perdó per les vegades que ho faig, però...
0: No.
1: Es fa molt
0: així. És així perquè jo també ho he viscut així.
1: Clar.
0: Sí.
1: Tu has viscut, doncs, amb els teus pares.
0: Sí,
1: i,
0: sí,
1: que...
0: sí.
1: Perquè en un poble és diferent. Les persones, o els polítics, o els que dirigeixen entitats, no és l'entitat, o no són les lletres del partit en les que jo estic, sinó és la persona.
2: Absolutament.
1: I la persona pot ser d'un tarannà o d'un altre, i és igual la filosofia que tingui, perquè el que realment és important és el que fa i com ho fa, i la relació que té amb els altres. Sí, perquè en realitat els polítics, que no ho fan i no ho compleixen, però estan al servei del ciutadà i són uns gestors perquè les coses funcionin millor. Això hauria de ser.
2: És així, i això passa en les relacions polítiques entre polítics dins d'un govern municipal, tant dins del mateix govern com amb l'oposició, per exemple, doncs és així. És igual el color polític, és el tarannà.
1: És el treball, i el treball en equip.
2: Sí, i quan hi ha mala gent és igual el color polític, si hi ha mala gent. I n'hi ha, eh?
1: I n'hi ha trepes.
2: Ah, exacte.
1: I n'hi ha egos.
2: Sí,
1: no? De jo estar aquí,
2: sí, però
1: i sobretot, ser el que jo dic. No?
2: Sobretot hi ha trepes i inútils.
1: Això també.
2: Ho sento ser tan clar.
1: Sí, això també, però a tot arreu del...
2: Com la vida misma.
1: Del estrat polític, no?
2: Exacte. No, jo parlo del municipal, de l'altre ja no parlo.
1: No, però això es pot extrapolar, eh?
2: Sí.
1: Que això és el que fa que no funcioni. És això el que fa i que els ciutadans ens estem cremats.
2: La bona gent s'entén.
1: I la bona gent s'entén.
0: Però jo trobo molt interessant que sapiguem escoltar.
2: És imprescindible.
0: L'Emili en sap molt, i jo també intento, doncs, quan vaig pel carrer, escoltar el que em diuen de lo que hem vist, de lo que hem programat, o de lo que els hi fa il·lusió fer. Perquè la gent que dedica lliurement les 6 hores d'oci a crear i a fer teatre o música, això és un teixit associatiu bàsic perquè no perdem els papers. Perquè amb la intel·ligència artificial i la maquineta aquesta del telèfon es poden perdre els papers, perquè per allà t'entra un verí que si no saps distingir és fotut, però en canvi el directe,
1: sí,
0: construir alguna cosa amb una altra persona,
1: i això és
0: un teatre.
1: I això és el teatre.
0: El teatre és el viu i directe.
1: Sí, senyor.
0: Llavors, això...
1: Sí. Jo, per exemple, els programes de la ràdio m'agrada que siguin en directe. Uh-huh. Perquè el caliu, el plus d'un directe, no és el mateix que...
2: Està clar, és veritat.
1: Un gravat. Tot i s'ha de dir que avui estem gravant. I això també ho dic perquè la salsa no és la mateixa.
2: Jo pensava que era en directe.
1: Pues, no, se l'ha gravat. Bueno, però que la salseta li estem posant.
0: A veure, el teatre també és una mica mentida, eh?
2: Ah, exacte.
0: O sigui, la definició de comediant és una persona que aparenta el que és sentint-ho molt. Aparenta el que no sent sentint-ho molt.
1: O sigui, aparenta el que no és...
0: I el que no sé...
1: I fem veure que sí que ho és, no? Per això és la màgia, no?, de la vida.
0: Sí, sí.
1: I quan està en un escenari, això dona vida. Jo sempre...
2: Però fins i tot això s'ha de fer de manera honesta
1: sí,
2: de cara.
1: I de cara, sí, sí. Mira, anem a posar una música que havia entrat primer, però no ha entrat, que és el Cuenta conmigo, de Río Roma, per introduir com vosaltres heu entrat en el tema de fer uns premis.
2: Vinga.

0: Bueno, era el que estábamos parlant, ¿eh? Cuenta conmigo y yo estoy aquí. Y yo te escucho y encuentras mi apoyo, ¿no? El que estàvem parlant. A veure, com neix la idea de fer uns premis i que més aquests premis es diguessin Cargol?
1: Això té... Són dos històries paral·leles.
0: Sí, sí.
1: Són dos històries paral·leles. Per una banda, els premis. Jo pensava que precisament, pel que comentava el Jaume, el que comentàvem abans, al principi, la producció artística i cultural de Canet és molt potent, molt potent. Hi ha molta gent fent coses, des d'arts plàstiques a dansa, a música, a teatre, molta gent, literatura, uh-huh. I jo pensava que calia fer doncs, una gala, una gran gala, per reconèixer els artistes o els agents de la cultura d'aquell any en concret. Aquesta era la idea, crear uns premis. Parte número 1. L'altra part, quin nom tindrien els premis?
2: I quin guardó, no?
1: I quin guardó. Amb això li donàvem mil voltes i amb un artista de Canet de Mar, l'Antonio Pérez, doncs en parlàvem de dir què podem fer, com ho podem fer, quin podria ser, perquè volíem, a més, que el premi fos una escultura, un objecte, vull dir, una cosa que algú doncs, ho pogués posar a sobre la tele, avui dia ja no.
0: No, no hi cap.
1: Ja no, antigament, al costat de la ballarina flamenca, però avui ja no. Avui dia ja no, però aquesta era la idea ahir. I un dia doncs va sortir la idea gairebé com una bajanada de dir, ostres, Antoni, si fem un cargol, cargols amb ceba, i a partir d'aquí doncs vam estirar el fil i va néixer. Això seria la idea del guardó. Però els premis neixen amb aquesta idea, sí, meva, de dir hem de guardonar, hem de representar, però també neixen gràcies a un ecosistema, el que dèiem abans. I l'ecosistema és... de jo topar-me pel camí a la regidoria amb algú com en Jaume, uh-huh. com en Jaume Bernadet, amb la seva genialitat artística. I que d'aquesta idea de dir, jo vull fer això, vull crear això, una mica doncs, és com el Fefanet, que avui no hem vingut a parlar del Fefanet, però sí, un festival familiar infantil uh-huh. que fem el mes de maig. Doncs una mica també és això, és a dir, Jaume, vull fer això. I a partir d'aquí, el seu geni creatiu, doncs el que fa és generar una... No només els premis, que els premis, doncs, bueno, els fem, les categories i de més, però a més és que genera, fa, crea un guió, una gala absolutament espectacular. I que ho dic, i no és per dir-ho, però que ja li agradarien, doncs, als Goya, als Gaudí i als Oscars assemblar-se una mica a la gala dels Premis Cargol.
2: Collons, aquest Bernadet!
1: No, ho dic molt... Vull dir que de vegades és el que deia, em cuenta conmigo, que deies de la cançó.
0: Sí, sí,
1: és així,
0: sí.
1: Les coses... Jo soc molt de les coses d'equip, de treballar amb equip. Uh-huh. I sí, l'espurna, la idea la pots tenir tu, però el mèrit sempre és conjunt. Vull dir, uh-huh. sempre has de... I rodejar-te dels millors.
0: Bueno,
1: és
0: millors... que una idea, si no està envoltada per gent...
1: És
0: no
1: impossible,
0: no
1: és impossible, sí, és impossible. Sí, sí. I en aquest cas, si tens la sort que tens els millors al costat, doncs...
0: Perfecte.
1: Això
0: o sigui,
1: funciona.
0: Que es va crear per reconeixement.
1: Exacte.
0: D'artistes...
1: Era imprescindible fer-ho.
0: D'artistes artesans, de literatos...
1: De Canet de Mar...
0: Tota la gent creativa, la gent creativa sí. de Canet. I això va prendre forma... Uh-huh. amb el guió que va fer el Jaume i
1: és que a més jo a Cultura tinc un equip brutal, Rim, no només en Jaume, tinc una tècnica de Cultura, la Mercè, que és de traca, tinc l'equip de Cultura que
2: ara,
1: tenim
2: ara tenim la Mireia que és de traca també.
1: Vull dir, tenim una gent fantàstica i som un equip i treballem com un equip. Aleshores, quan treballes com un equip on no arriba un, on no té una idea un, la té l'altra, i a mi m'agrada treballar ja. Així, vull dir, i jo crec que el fruit és això, el tercer any i una gala que, de veritat, a més, aquest any la produirem amb streaming i la podreu veure a Arenys.
0: Ah,
1: perquè així, doncs, el regidor alcalde d'Arenys de Mar, l'Estanis, el bon amic Estanis, pugui copiar-la i fer una gala de la cultura a Arenys de Mar.
0: Aquí, imagina't, eh? A més, Fem extenses les idees.
1: Exacte.
0: Escolta, i com trieu-ho? Com el primer any, que va ser l'obertura, com veu triar la gent premiada?
1: Bé, això es fa, en primer, a més, aquesta és la part burocràtica, que és que t'obliguen a fer unes bases i tal, des de secretari, una regulació. Però nosaltres a Canet tenim un Consell de Centre i un Consell de Cultura, que diguem que serien els representants de les entitats culturals del poble constituïda.
0: Hi ha un representant de cada associació.
1: Les entitats culturals del poble estan convidades a presentar
0: candidats.
1: Després, amb la suma de totes aquestes candidatures, tots aquests candidats, fem una reunió per definir, per pactar, per dialogadament, més que votar, dialogadament, doncs decidir, de dir, doncs estem tots d'acord en que el Premi a les Arts Escèniques aquest any serà per tal projecte o tal persona. El Premi a les
0: poden
1: Arts Plàstiques...
0: Projectes o poden ser persones.
1: Exacte, de l'any anterior. Aquest any, doncs, són de l'any 25.
0: Sempre són de l'any anterior o
1: sí,
0: poden ser
1: no, de
0: persones
1: de l'any anterior
0: que han creat, que han fet, que estan al poble, que viuen al poble?
1: Hi ha dues categories que sí, o tres.
2: El Premi de Canet al Món,
1: exacte,
2: que significa una persona doncs, que al llarg de la seva vida porta el nom de Canet arreu, no? I un altre és un premi a la trajectòria, que en
1: exacte.
2: Aquest cas l'Emili, que té molt bon ull, diu, bueno, aquesta persona ha dedicat tota la vida a participar, a difondre, a col·laborar, a estimular, i són persones ja que tenen un cert bagatge no? d'anys i anys i anys i anys, i se li reconeix tot això.
1: Clar, aquest any, per exemple, el Premi al Canet del Món doncs és per en Toni Cruanyes, el presentador de la Telenotícies
0: Vespre de
1: TV3. Sí,
0: entrevistat per mi.
1: Exacte.
0: Adones, sí, ja.
1: I el Premi a la Trajectòria és per la Teresa Bruguerola, molt follada, que és, diguem, una pionera amb els estudis universitaris de Canet, dissenyadora, dibuixant, escriptora, poeta, impulsora i promotora de la llengua catalana, doncs amb tota una trajectòria que aquest any ha fet 90 anys i és el Premi a la Trajectòria.
0: Això vol dir que qualsevol persona de Canet que estigui implicada dintre d'aquest àmbit, no? Pot tenir un premi. Vull dir que no són els que brillen i estan molt al davant.
1: No, depèn de les entitats, depèn del teixit associatiu, depèn dels que fan cultura, doncs, de proposar, perquè ens ha passat de proposar, de que facin propostes, nosaltres escoltem, també proposem, ell és un premiat perquè Comedians va ser reconegut, com no, com a Premi a Canet del Món, però i jo mateix doncs també faig propostes, però et sorprenen doncs de dir, escolta, doncs hi ha aquesta persona que ha escrit aquests tres llibres, ha fet aquesta exposició, fa aquesta feina, doncs explica el perquè, el com i doncs està oberta a obtenir el premi, per suposat que sí.
0: Vale. No, això és el que volia, que és una cosa que és oberta.
1: Sí,
0: pot ser qualsevol persona de Canet que estigui dintre d'aquest àmbit.
2: Clar, per això és important que el Consell de Cultura és tan ampli que se'ls convoca a tots els que volen participar. Després ve qui ve.
0: Sí, però això és un altre.
2: Això és un altre, però vull dir-te...
1: Hi ha gent de dansa, de música, de teatre, d'arts plàstiques...
2: I com que són molts, et proposen noms que tu, o potser ni t'hi havies imaginat.
0: Bueno, l'obra. Això és un luxe.
2: Clar, exacte. I llavors... t'atures, mires, ostres, ha fet això, és veritat, no m'havia assabentat prou o no sé què. I llavors, doncs, com diu l'Emili, quan ens trobem aquestes entitats que han proposat els noms i triem per unanimitat, doncs posem en valor. És que, clar, aquesta persona pam, fa això, ha fet l'altre i tal, no?
1: El que és molt important, Rim, és que no és un concurs. No són uns premis amb guanyadors i perdedors. Vull dir, és un reconeixement. És a dir, aquí no...
2: No és de winneris.
1: No és de winneris. No hi ha uns que són també candidats i guanya un dels quatre proposats. No, busquem per consens una persona reconeguda aquell any. Però els altres, doncs, potser un altre any ho poden
0: tornar. Els hi tocarà.
1: Exacte. Perquè el que es tracta és posar en valor la feina feta o posar en valor el projecte, la iniciativa, l'obra.
0: Una cosa molt important del que estàs dient és evitar la competitivitat.
1: Ah, aquí està.
0: O sigui, no entren en competició ningú.
1: No, aquesta no és la idea.
0: Aquesta no és la idea. Què és la que es fa servir?
1: Sí.
2: Sí, normalment.
1: No, perquè és que totes sumen. Totes les iniciatives, tots els projectes, tot suma, tot el que fa qualsevol persona.
0: Sí, però això ho pots traspolar en un altre àmbit, i tot suma, i en canvi hi ha la pressió de competir uns amb els altres, i no és això, sinó que és un sumar.
1: La meva idea des de sempre era que no fos competitiu.
0: Mira, anem a escoltar una altra música que també havia triat, a veure si realment encaixa. És el Arrebato i diu Gente Luminosa.

0: Bueno, això, aquesta cançó ens parla de la lluminositat de la gent, i la gent que vosaltres trieu és perquè té llum. La gent que crea, normalment, és gent que desprèn llum.
1: És veritat.
0: Llum al seu entorn.
1: Sí, sí, il·lumina. Completament.
0: Sí, sí, va així. A mi m'agradaria també saber com es desenvolupa una gala. Què heu creat, què heu pensat perquè sigui diferent, perquè sigui que arribi?
2: Mira, jo he tingut la sort de guionar i de vegades presentar bastantes gales. Ja vaig fer els Premis Onda l'any 94, allà a la sala Oval del MNAC, i altres gales, no, els Premis Max, a l'Auditori de Barcelona. I, clar, el que intentes és fer una posada en escena que posi en valor allò que es premia. Per tant, a mi em va molt bé saber quin premi ha rebut cadascú per quin concepte o per quina trajectòria o per quin projecte i tal, i llavors pensar com el puc presentar i quines intervencions artístiques es poden anar articulant, no a cada un, però sí...
0: En grupets.
2: No, o sigui, de vegades agrupo, de vegades no, però que tinguin a veure amb el que s'està explicant, no?
0: Vale.
2: Per exemple, ja que l'Emili n'ha dit una persona, no?, doncs com podem posar en valor aquesta feina de la Teresa Burguerola, que a més acaba de ser el seu... Bueno, serà el seu cumpleanys, no?, quan farem els premis i tal. Com posar en valor... Hi han coses molt senzilles, que ella cada any escriu una postal de Nadal il·lustrada per ella, i un poema escrit per ella. Llavors, a través d'aquest material dic, això és molt bonic, com ho puc utilitzar, no?
0: Ja,
2: I després, evidentment, fem com una mena de semblança. La Mar Natxe, que és qui ens ajuda amb les xarxes també del Teatre Municipal, doncs que va veure la gent que aquest any rebrà el guardó i fa una xerrada.
0: Yeah.
2: I aquesta xerrada ens serveix com a take d'un parell de minuts abans d'entrar, no?
0: Sí, llavors... que la graveu i la feu...
1: Un vídeo introductori, sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Vale.
2: I de vegades, doncs, no sé, sempre hi ha un inici que posem en valor el cargol. El primer any va ser l'artesà que els fabrica, l'Antonio, que el vam anar a rodar, l'Antonio Pérez, el vam anar a rodar al seu estudi, no?
0: Sí.
2: I ell explicava, doncs, per què el cargol, per la idea, perquè pot caminar pel fil d'una, com els artistes, de vegades camina el fil... Exacte, pel fil d'un d'allò, però és hermafrodita, que serveix tant per un actor com per una actriu, bueno, etcètera.
0: Hi ha tot un concepte al voltant del cargol.
2: Sí. I cada any és a veure com podem fer aparèixer el cargol d'una manera sorprenent, i després hi ha... Doncs tenim música en directe, que això ho valoro molt.
0: Això és molt important.
2: Que són els solistes de la costa, no? Tenim uns músics del Piazza Un Pino. I
0: això fa molt, eh?
2: En Rafael Sala, el Toni Urol.
0: Això fa gala.
2: El Rafael Sala, el Toni Urol, el Michael Weiss, el Ferran Martínez, que és el maestro amb qui composem. I composem cançons ad hoc. És a dir, fem partitura i lletra.
0: Partitura i lletra,
2: sí,
0: o sigui, tot
2: sí.
0: Nou.
2: Tot nou. No, però algunes sí. Però algunes és que aquí sí. Aniria bé fer una cançó. Hòstia, doncs fem-la i ja està. I la fem.
1: I en Jaume canta.
2: I jo canto. Cada gala vull cantar una cançó. Doncs una cançó.
0: Sí, sí senyor. Sí. Això és dir, jo també vull estar, no?
1: Com no ha de sortir bé, Rip?
0: Clar, sí, com no ha de sortir bé. Tenia
2: bé,
0: tota
2: no, i el que et deia, no diré res més de la gala, però sí que diré que aquest any doncs tots estem enlluernats perquè és l'any Gaudí. A Canet tenim un home molt important, perquè per això ve lo del Gino Paoli, no? que es reconeix una carrera molt llarga. Pues a Canet aquest any fa 100 anys que va néixer el Rudi Ventura,
0: sí.
2: Fill de Canet, famós pels balls d'Embalat abans de les orquestres,
0: sí,
2: famós amb la seva trompeta al camp del Barça, i evidentment famós perquè el seu pianista va composar un tema que tots sabem que és la Monyos, no? I llavors, doncs, farem una mica d'Embalat.
0: Una mica d'Embalat.
2: I recordarem...
0: Això és una mica d'espoiler.
2: Sí, i recordarem la Monyos.
1: Ja prou, eh?
0: Ja prou.
2: Recordarem el Rudi.
0: Em sembla molt bé. Bueno, jo vindré, eh? Jo vindré, ja podeu comptar amb mi. Com a públic.
2: Sí, a veure...
0: No demano cantar una cançó. Bueno, jo, si de cas, demanaria recitar un poema, que això és el meu. Però no, en aquest cas no toca. Aleshores, quants premis hi ha?
2: Aquest any hi ha hagut 10.
1: Sí, són 8 categories, però les categories permeten tenir doncs un ex aequo, és a dir, de vegades, mira, per exemple, aquest any, les arts escèniques, clar, engloben, sumen doncs des de arts escèniques com pot ser el teatre, la dansa, la música. Clar, vol dir que ostres, que sumen moltes disciplines diferents, no? I aquest any, doncs, per posar aquest exemple, teníem doncs una producció teatral magnífica de més de 35 joves i nens i nenes, uh-huh, al de l'escenari, que van fer el Peter Pan de la companyia jove del Centro.
0: Hi ha un planter de joves
1: impressionant. I aquest projecte ha estat un èxit espaterrant, uh-huh, magnífic, i a més per tot el que representa d'això de nanos que estan doncs, sí,
0: i el que hi ha al darrere,
1: disciplina, aprenent compromís, aprenent teatre, fent... És meravellós.
0: I la gent que ho porta. Vull
1: però
0: dir
1: és que resulta que aquest any també, 2025, hi ha hagut l'estrena d'un disc que ha sonat molt a Catalunya Música, d'un artista local reconegut que porta ja més de 10 discos editats, que és en Xavi Dotres. Uh-huh. I un disc magnífic, que també hem estrenat al TMC Odeon.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, clar, és allò de dir, ostres, és que són dos projectes que un no pot substituir a l'altre, i els dos hi ha més, eh? Doncs, ex aequo, dos premis. Doncs per això aquest any hi ha 10 premis. Com ja. Aquest, doncs, es produeix amb alguna altra categoria una circumstància similar, de dir... Ja. Ha de ser aquest any, no pots dir, bueno, ja el guanyarà un altre any. No, és que el Peter Pan ha estat aquest any... i el Paisatges Íntims d'en Xavi Dotres ha estat aquest any 2025.
0: Doncs toca.
1: Per això són 10 premis.
0: Molt bé, però en realitat serien 8.
1: Exacte.
0: Amb possibilitats de ser
1: sí,
0: més.
1: De ser més, sí,
0: de
1: sí.
0: Ser més.
1: O de ser menys.
0: O de ser menys, sí. No crec. Vols dir?
1: Podria ser que un any doncs ningú escrivís un llibre a Canet de Mar, però de moment no passa això. Per
0: això
1: no passa.
0: Segur que no passa. Es poden dir... Bueno, ja heu començat a dir noms de premiats.
1: Sí, sí, es poden dir tots, sense cap problema.
2: Sí, a les lletres canetenques hi ha la Emma Mussoll, que ha fet un llibre que es diu L'hora del salmó, que és una novel·la sobre una experiència bastant vital seva i sobre un tema del càncer, no? Uh-huh. I trobo molt interessant premiar-la, també, i que la gent doncs pugui llegir aquest llibre. Uh-huh. I amb això reflexionar sobre una cosa que ens passa a tots, perquè ho tenim un amic, un parent, o un ho és.
0: Sí, sí, sí.
2: En alguna
0: sí,
2: part
0: sí.
2: Del cor se li desgavella i...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I a més és una gran escriptora.
2: Sí,
0: sí, sí. Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: És guionista, també, uh-huh. I és conferenciant i podcast, i viu a Canet, ha nascut a Canet. I,
0: pues
2: i
0: un premi.
2: Sí, i ha publicat aquest llibre, no? Uh-huh. Després, en una cosa que ja parlarem, si un cas, en els projectes futurs, que és el FEFANET, Festival Familiar de Canet, uh-huh, que serà el 8, 9 i 10 de maig. L'Emili va tenir la bona pensada de que a la plaça de l'1 d'octubre, a la plaça de l'Odeon, hi havia un mur, no?, que uh-huh, deies, ostres, aquest mur, i va dir, fem un mural. I resulta que a Canet tenim un muralista que ha exposat a la Tate Modern, que va pintar murals arreu del món, que és en Sixa Paredes, uh-huh, i li va dir, fes un mural. I no només això el va fer, sinó que van participar al Consell d'Infants, ajudar-lo a pintar-lo, no? Uh-huh. I aquesta va ser una de les intervencions de l'any passat. I han premiat això, perquè jo trobo que la plaça aquella, amb aquell mural, ha quedat sí, amb una llum sí, impressionant, no?
0: Sí, sí. I a més és que el fet de pintar una paret, un mural, que estigui bé i per una persona reconeguda de murals, fa que ningú més... Es dedica a pintar i a desfer-lo.
1: I toquem fusta.
0: No, segur. No, això sí que es respecten.
1: Sí, sí.
0: I per tant, és un plus, això.
2: Sí, ell seria arts plàstiques. Després, fer un premi als treballadors anònims de la cultura. Gent que treballen en molts àmbits, uh-huh, que tan aviat poden fer de tècnic, com poden fer càrregues d'ajudar de carrer i d'escarrar, com poden fer de narradors amb una passejada nocturna, com poden fer...
1: Uh-huh. Maquilladors.
2: I que normalment doncs, estan com més a darrere,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: I aquest any l'han fet el Sergi Alcalde, no? que és una persona que participa, bueno, fa de gran sacerdot a la Pessebre Vivent.
1: I és un referent històric de històries, és a dir, la seva referència, els seus coneixements històrics de Canet i de l'entorn són espectaculars, i aleshores doncs, col·labora amb diferents entitats, amb la passejada nocturna, amb el pessebre i vent, amb totes les activitats que se li demanen.
2: Amb el foc de castanya, amb el crins,
1: amb tot.
2: Exacte,
1: amb tot. Aleshores, doncs, és, el premi aquest és això, és reconèixer aquelles persones que no és un artista determinat.
0: Que estan al darrere mantenint.
1: Ah, exacte, que no estan davant del foc.
0: Hi ha una cosa claríssima quan tu fas un espectacle, que hi ha el que està al davant, el que està al mig i el que està al darrere.
1: És així.
0: I sense aquests tres elements
1: és impossible.
0: Un espectacle no funciona. Aleshores,
1: com avui.
0: Clar, com avui tenim a la Mar, que ens està portant
1: ella...
0: la part tècnica. Sense ella no ho podríem fer. Vull dir que tot això és molt important, donar-li rellevància i vista.
1: Sí, sí, visualització. Sí, sí.
2: Res, no, després tenim es premia una iniciativa cultural de l'any, una cosa que hagi sigut significativa, no? I aquest any també ens hem trobat amb ex aequo, no? De dir, ostres, hi ha dos propostes interessantíssimes, el TDR i la Colla de Reis, no? I la Colla de Gegants, perdó.
1: La Colla de Gegants, que va crear un nou gegant, un gegantó, l'Edu, que és imprescindible perquè hi havia els gegants petits i els gegants grans de Canet, però faltava un mitjà pels petits que deixen de portar el gegant petit i que encara són massa petits per portar el gegant gran. I van crear un gegantó. És una iniciativa cultural d'aquest any 2025 magnífica. I després...
2: I després la Laura Pujol va fer el seu treball de recerca, de segon de batxillerat de l'Institut d'Arts Escèniques que tenim a Canet, i es va atrevir a muntar un petit príncep deliciós que el va presentar així, però la gent va dir, per què no ho torneu a fer? I per què no ho torneu a fer? I em sembla que ja en va fer 4 representacions.
0: Molt bé.
2: I tot amb la música, les coreografies, el cant... I a més, és donar visibilitat també a la fornada que surt d'un batxillerat d'arts escèniques.
0: I jove, i gent jove.
2: Clar, i molts d'aquests igual aspiren a anar a l'Institut del Teatre, escoles de...
0: És que això va que faci un ventall de totes les edats, que és interessant, que representi totes les edats del poble, no? Vull dir que tot això és molt interessant.
2: Sí, perquè si et mires el Peter Pan, comencen a 8 i anem a 18. La Laura farà 18 ara, el mes de maig.
0: Imagina't, això és molt interessant. El temps ens menja.
1: I ens falta la Colla de Reis, eh?
2: Ah, sí, ens falta la Colla de Reis.
1: 60 anys de la Colla de Reis, 60 anys fent la Cavalcada de Reis. I això també, en cultura popular, ho premiem.
0: Clar que sí, em sembla molt bé. Volíeu parlar de l'altre que feu?
2: Sí, bueno, projecte que...
0: L'altre projecte, però hauria de ser molt sintètic.
2: Molt bé. L'Emili va venir un dia i va dir, escolta'm, així com hi ha la Fira Modernista, hauríem de fer un festival familiar que durés 2 o 3 dies i que passessin coses. Coses al carrer, coses al teatre, que les entitats poguessin ensenyar el que fan i vam fer aquest festival familiar. I com li posem? Com li proposem? Festival familiar de Canet. Fa net.
1: El nom és del Jaume.
2: El nom és meu. Com? Algú em diu com? Què? Com? De què? Bé, ja us hi acostumareu, doncs mira, ha sortit això.
0: Molt bé. Doncs,
2: I això és el dia 8, 9 i 10 de maig.
0: Molt bé.
1: Heu de venir. És un moment, tot passejant per aquí, pel passeig, esteu.
2: Hi ha més de 17 activitats.
0: Hi ha molta relació Arenys-Canet, Canet-Arenys. Vull dir que aquí, per la festa i per moltes altres coses...
1: Que nosaltres venim a Arenys.
0: Clar que sí.
1: A mi m'encanta.
0: Clar que sí, venir. Vull dir que això és fer poble, fer país. Això és fer país.
1: I tant.
0: Quan entre pobles ens relacionem, ens expliquem el que fem i participem. Vull dir que això és crear una bona harmonia que, encara que ens diguin les notícies que no... existeix la bona harmonia i la bona convivència, perquè si no mirem el nostre entorn a veure què passa. 2 minutets ens queden de programa, o sigui que aquí tanquem, ja podem posar la música de tancament, que és una que m'agrada molt, que és Mediterrània. La fumiga, la gent de la Mediterrània.
1: A mi també m'agrada molt.
0: Sí,
1: és alegria, és festa, és rauxa.
0: Festa, és rauxa.
1: És el que som mediterranis.
0: Exacte, és el que som els mediterranis. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Ha sigut un plaer conduir-vos avui, Emili i Jaume. Ens heu explicat molt bé. I a la Mar, un milió de gràcies perquè ha estat allà amb nosaltres. I a tots vosaltres que ens escolteu, una abraçada.
2: Té nom de Mediterrània, la Mar.
0: Justament.
1: Moltes gràcies.
0: Sí. A vosaltres. Gràcies. Fins la setmana que ve.

Ràdio Arenys, la primera. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va,
2: sí,
0: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara
0: en un momentet.
2: Anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un
0: home,
2: viatget.
0: És que jo, de petit
2: tranquil.
0: I de menut, anava molt al Turó de l'Home. I ara el vull
2: maco.
0: Veure amb
2: nevat,
0: vista d'ocell.
2: Potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents... A veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí. Em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A
1: llavors,
0: les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí, en
1: l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que n'hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la
0: a lo largo de la teva
1: vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri, aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, van cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. No havia pensat... que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues vam crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu,
1: sí, em sona
0: que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I
0: també,
1: equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro. Sí.
0: ¿Os hago una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando y que res es casualidad, que todo eso después le donará unas eines perquè él pugui treballar la seva vida d'adult. Sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, primer, perquè quan treballen...

0: posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
1: això
0: i per tot això que li està passant.
1: Això em sembla molt reparador. Molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
0: exacte,
1: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
0: Sí, sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
1: clar,
0: llavors hem de
1: clar.
0: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí, no?
1: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
0: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
1: Imagina't
0: que també forma part.
1: No.
0: Sí.
1: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
0: Exacte.
1: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo, o fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares, doncs, també facin la seva transformació?
0: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
1: clar,
0: els nens el que fan és psicomatitzar algú que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
1: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho, transmutar-ho, i
0: exacte,
1: provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
0: exacte,
1: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar, bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
0: Sí, sí, sí, tal qual. Però jo primer sempre pares. Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
1: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
0: Per mi el millor de ser adolescent, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo, quan he sigut adolescent, és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant, o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
1: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
0: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etc. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat, autisme, tot això es pot constel·lar.
1: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?

0: vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescents, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí.
1: A sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i el entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Diego.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que a una mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno.
2: Què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar sí, sí.
1: Tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs mira,
1: sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes
1: uh-huh.
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons
1: uh-huh.
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh.
0: els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt
1: exacte.
0: Bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans,
1: uh-huh.
0: Una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, sí. Com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte.
0: Pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de Luxemburg. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llençat és mi igno, no? És com traspassa tots los miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llençat, da igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que ens sembla,
1: sí,
0: que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino,
0: sí,
1: té una representació.
0: Clar, vol
1: o una altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no? Por amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant. Exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has desbloquejat, que no,
0: sí,
1: no ha desbloquejat,
0: sí,
1: i una frase sanadora seria papá, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, clar. Tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare, que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, et tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu personalment no et quedes aquesta energia, aquestes actituds dels nois i noies?
1: Ara aniré a una part espiritual.
0: Ah, no, ho digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar, vull dir... Al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Tu ets un intermediari. Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bon, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí. No, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista. No. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla.
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
0: Val,
1: a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689
0: sí.
1: 88
0: sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i
0: vale,
1: em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri, correcte.
1: Sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: la dansa
1: sí.
0: De les emocions. M'encanta el títol.
1: Uh-huh.
0: I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida se m'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Oh, mira, també
1: provant.
0: És un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic, també he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
0: clar,
1: parlar
0: per
1: amb la
0: saber,
1: persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: hi
0: has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha més informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys. Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia i em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres. Mm. Si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, mm-hmm. o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Ràdio Arenys, la primera. Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
6: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, eh? No es pensi.
7: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
6: Sí, sí, era només perquè tingués el context. Doncs això, que avui, que és dilluns, m'he entaforat el xàndal aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, eh? Que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
7: Quina cosa?
6: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
7: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
6: Bé, bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això... devia ser quan passaven només 10 minuts de les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella. I de seguida vaig veure que allò era un home. Que estava al canal, entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil. Que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa. Que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí? I no, no, ja ho he dit abans. No he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. Que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no em faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
7: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
8: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
7: Què vols dir?
8: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
7: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I, a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
8: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri, jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
7: D'acord. Perdona l'estirabot, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
8: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada. Tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
7: Què vols dir?
8: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
7: Rogers?
8: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
7: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
8: Per què, sergent?
7: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
8: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
7: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
8: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
7: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
8: M'imagino que no.
7: I tu, com van les coses per comissaria?
8: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
7: No fotis.
8: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
7: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
8: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te dos mesos després d'haver tingut la criatura.
7: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant, al meu llit, amb la meva millor amiga, mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
8: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
7: Jo també. Ves per on.
9: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta, com a mínim, quatre ganivetades molt profundes. I n'hi ha dues, que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les dues, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en mar o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
7: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
9: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
7: Sí, és una llàstima.
8: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
9: Sabeu què fotia aquí?
7: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
9: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
7: D'acord, gràcies.
9: De res, benvinguda.
8: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
7: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
8: On havies estat abans?
7: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
8: I per què cap aquí?
7: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust, a Figueres?
8: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
7: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
8: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
7: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
8: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbar de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
7: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la 1 de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabar li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
8: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a 1:30, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
7: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la llibreria catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do, de feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia. I la investigació ens la quedem nosaltres. I la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca alletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindré el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mort cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, un esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de polleguera. Segur? Segur que el meu fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest... és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort, ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer... li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament, així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'ho he dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
2: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bessonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
0: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
2: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bessonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
2: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
0: I a l'escala, va anar tot bé?
2: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
0: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent, que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo, i sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
0: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
0: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
0: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia, i pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent, i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
0: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni. Que un dia és un dia. I no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
0: Doncs cap allà que anem.
3: Ràdio Arenys.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Pedor a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol, el viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa, de trens a Santa Eugènia en van ben servits. De

0: Bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles. Però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
1: Cap de 2 mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquell que diu, i m'agrada molt l'escolèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els hi compra per ell, perquè ell compra els que li agrada. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir, jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
0: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
1: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa, i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies em donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màxim del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala era, que mai hauria pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
0: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Märklin que anava comprant en Josep a la Joguina Rovira, a Vic, i sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa occidental.
1: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat i els deia els nens, bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens. Saps per quina raó? Perquè comprava trens per l'Albert, trens per en Guillem, trens per la Maria Àngels, la meva dona, i trens per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
0: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
1: Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trencs, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trencs de Märklin i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
0: I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
1: Són les grosses, les d'escala 1.32, perquè fan totes les fresses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre els vull viscor per terra, i en canvi nosaltres ho tenim una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
0: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
1: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però no és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a 2 carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Jueff, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
0: Aquest museu particular, situat al cor d'Osona, és com explica el seu propietari com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes, els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la

0: teva família adquirien com a record de cada viatge.
1: Hi ha tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'una Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, a la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una església de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això. I va ser com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya en miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
0: Bé, doncs sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
1: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir a Màgic Món del Tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu: Josep, et faré un regal. Dic: a mi, si no ens coneixem de res. Diu: és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí i quan he vist tot això he pensat: és la meva il·lusió. Portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al Màgic Món del Tren gaudeixi de la meva col·lecció.
0: I quan podeu visitar el Màgic Món del Tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta 1-32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: Sendas.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament la tradició que tenim és anar a caminar pel Bages.
2: Ah, ves quina cosa. Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les Valls i el Paratge de les Forques, arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem. I per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a Ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús. I quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cal Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc, fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari vallesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador, és un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí fem una amarrada per anar a traspassar un torrent i per l'altra marge assolim la Carena de les Valls, deixem l'enrunat Mas de les Valls i per la Solana de Vallbona, entre camps de conreu, anem a sortir de nou a la urbanització El Mirador de Montserrat. Fem un tros de carrer o pels carrers i per l'accés a la urbanització anem baixant cap a Santpedor, on arribem després de fer drecera pel paratge de les Forques. És el lloc on antigament rebien el càstig els condemnats a la pena capital.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Com sempre, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 15,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 320 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: 5 horetes, xinoixano, per anar contemplant tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 9,5 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: 100 nas.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plugim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge amb el que iniciem el recorregut d'avui als Quaderns del Viatger.
3: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs. Els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic, en què els turons es tenyeixen de tons terra, cafè, vermellosos, verds, blancs i grocs, combinant-se amb les sals cristal·litzades i el blau intens del cel. Des del parc Rio Grande seguim cap a Hierbas Buenas, on els atacamenys van deixar petroglifs que narren històries ancestrals.
4: El Valle de la Luna desplega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan, darrere dels Andes, una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi doncs, aquests dies de pluja i humitat.
3: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la Laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, envolcades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
4: El Valle Fito i les llacunes de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on 7 llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Valle Fito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
3: Els Geysers del Tatió ens ofereixen un espectacle impressionant. Estan situats a 4.320 metres d'altitud en els Andes del nord de Xile, envoltats de boira, fred intens a primera hora. El camp geotèrmic es desperta amb fumaroles que s'alcen enmig del silenci de la muntanya. A mesura que avança el matí, la boira es dissipa i el sol il·lumina el vapor. Ara, sota un cel clar i amb els Andes nevats al fons, sembla increïble el canvi viscut, d'un ambient gèlid i misteriós, a una escena lluminosa i amb molta energia. L'experiència ha estat gairebé irreal, com si haguessin viatjat entre mons oposats, de la foscor a la llum, del gel a la calor, del misteri a la plenitud.
4: El segon conte és ubicat al desert d'Atacama amb el títol La vicunya emancipada. Soc la vicunya lliure, així m'anomena sempre la meva mare. Avui em sento estrany en aquest terreny tan diferent on he nascut. Tinc un any de vida i acabo d'independitzar-me dels pares. En acomiadar-me, la mare m'ha fet una abraçada amb tant de caliu que encara sento l'escalf a la pell i no puc deixar de pensar en ella. El pare, en canvi, m'ha colpit amb les seves paraules, consells i més consells. No deixis mai la bandada, obeeix el mascle, atenta als senyals del vent. Però també m'ha fet una bona abraçada. Hem caminat tot el matí, 6 femelles i el mascle, el Marcial. He anat coneixent les meves companyes, algunes són més grans que jo, però encara no han tingut cap fill. Altres són més o menys de la meva edat. Parlant del menjar amb una de les companyes, que es diu Maria, li he explicat el secret del meu pla de sortir de la bandada, perquè amb el Marcial no ens hi entenem. Amb rapidesa m'ha dit que li agrada la idea i vol venir amb mi. Ella és una mica més gran que jo. Ho he estat rumiant i he arribat a la conclusió que ens en sortirem millor si som dues, així que ho preparem juntes. Aconseguiran sobreviure a la seva aventura, cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
1: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació, servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
0: Ràdio Arenys.
5: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
6: Aplec i Drames, amb Rubén Anaya.

0: Aquí puc fer jo, que sóc jo en aquesta casa. Tu que ets l'hereu. Ves que m'expliques a mi. Arregla't amb ta mare.
1: Hipòcrita. Sí, sí, hipòcrita. I banderrot. I més que banderrot.
0: I quina paciència que s'ha de tenir amb tu.
1: I veges de bogejar amb l'altra vegada amb el Bernabé o amb aquests marinots que se'ns ha caigut a sobre i que t'ho juro que els tinc atrevessats, perquè te faré un cap nou com hi ha redeu.
0: Mira que és prou. I quin dret hi tens tu amb mi, ballam?
1: I encara gosa parlar la rastrada. Tots que els tinc, tots, ja ho saps tu.
0: Doncs per què no et cases amb mi d'una vegada?
1: Això voldries, per fer-me-les dur ben llargues.
0: Sí. Ja m'ho donaràs, entenent, perquè les altres t'atraurien els ulls, però jo t'asseguro que això s'ha d'acabar. I mira't, ho contem a la tia i ens casem tot seguit, o me casaré amb el primer que es presenti.
1: Que tu te casaràs amb un altre?
0: O fugiré amb qui vulga. Sí, sí, jo no vull seguir d'aquesta manera.
1: Torna-ho a dir. Vejam si goses. Bon vespre, oients. Com heu pogut escoltar al començament d'avui, ha estat una mica diferent, dramàtic. Per qui no ho hagi reconegut, hem interpretat un fragment entre els ja icònics personatges de l'imaginari popular, l'Hipòlit i la Munda, de la peça d'Àngel Guimerà, Sol Solet, estrenada el 1905. Avui fem una cosa que m'encanta, i és que portem el teatre a la ràdio, amb motiu de celebració de la Diada Mundial que va ser el passat divendres 27 de març. Que poder arribem tard, perquè com dijous us passat, 26, no vam tenir programa perquè ja sabeu que aquí a l'emissora municipal es reprodueix el ple dels polítics i les polítiques que discuteixen. Doncs nosaltres us celebrem avui, que mai és tard, si la dita és bona. De fet, us hem donat a vosaltres oients i vilatans d'Arenys de Mar, la paraula perquè ens digueu què us sembla, què us desperta, què és per vosaltres el mot teatre.
2: Per mi, el teatre o actuar, tant si és perquè estàs preparant qualsevol història, per petita que sigui, per fer davant d'un públic real, com si estàs dins del teu personatge, davant d'una càmera, com a titellaire, per un públic que no és real, però que saps que després ho veurà, com ha estat doncs, el meu gruix de feina al llarg de la meva vida, com si és perquè estàs donant classes a infants, a persones joves o adults, no? Intentant inculcar doncs, els valors del teatre, que no és només divertiment, sinó que també és concentració, treball d'equip, sacrifici, estudi... Sigui quin sigui d'aquests àmbits, tant en el que tu estàs dins d'un personatge com en el de la docència, per mi el teatre és la manera més fàcil i més potent d'estar en el present absolut i oblidar-te de tota la resta. En qualsevol d'aquests àmbits, per mi el teatre és viure el present i en aquell moment només estic visquent aquell present i això és gairebé màgic.
3: Doncs per mi el teatre és un espai on poder ser lliure, on adoptar un personatge, poder fer o parlar de maneres que el dia a dia no ho faria i poder expressar-me de maneres diferents.
4: Per mi el teatre és un lloc on puc desconnectar, on puc ser el que jo vulgui, quan jo vulgui, i és un moment de pau i tranquil·litat.
5: Per mi el teatre és el meu dia a dia, perquè sóc professora i cada cop que entro a l'aula sento, cada cop menys, però sí que sento que interpreto un paper. I també sento que interpreto un paper quan visc. Llavors, per mi, fer teatre és estar viva, potser.
6: Per mi el teatre és un lloc on pots representar fets històrics i fets imaginaris, en el qual pots ser lliure i dir el que tu vulguis.
1: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres paraules, amics, amigues, aplegadors i aplegadores. Ara sí que sí, benvinguts, benvingudes i benvingudis a Aplec i Drames. Recordar que ens podeu sentir cada dijous de 8 a 9 del vespre a l'emissora 91.2 i en directe per les plataformes de YouTube i Instagram de @radioarenys. Ens podeu seguir a xarxes al perfil de @aplecidrames. Avui farem Aplec amb un director de teatre emergent i maresmenc i la farà ser Villano i posarà la ració adient de drama aquest aplec amb la seva secció Ningú coneix a ningú. Fara, com estàs?
7: Molt bé, gràcies.
1: Benvinguda de nou.
7: Gràcies.
1: Bé, crec que avui hauria de ser amb nosaltres algú, veritat?
7: En Fran Gorka, que no hi és. I a mi m'encanta la seva secció i avui no la podrem gaudir.
1: A mi també m'encanta la seva secció, l'altra mirada, però on és ell?
8: Està de viaje.
7: Doncs mira, Rubén, en Fran no és que hagi tingut un drama, és que directament
8: Està de viatge.
1: A veure, per temes de, logística, suposo, última hora, malauradament no haurà pogut venir.
8: Està de viatge.
7: Doncs jo estic una mica trista per això, perquè volia coincidir amb ell.
1: A veure, oients, deixant les referències de la cultura pop televisiva a una banda, sabem que no serà el mateix que una entrega de l'altra mirada, però aquí us deixem un missatge del nostre col·laborador més estimat, on ho aclara tot.
9: L'altra mirada no marxa, però sí s'acomiada durant un temps, i és que sí, Rubén, estic de camí a Àfrica. Jo he vingut a buscar i a trobar altres mirades, altres cors i, sobretot, altres maneres de viure. Perquè penso que sempre a la vida hi ha un camí que hem d'aprendre. Hem d'aprendre de diferents formes de ser, de fer i, sobretot, de crear. I per això t'envio aquest àudio, perquè des d'Àfrica amblio, apliqui drames, tot el meu amor, tot el meu recolzament a totes les artistes que estan allà al teatre i que es pugen davant de milers de persones a obrir cors, mirades i, sobretot, consciències, perquè al final ser un artista és ser un altaveu i, sobretot, és trobar-te a tu mateix per poder explicar el que sents o el que no sents. Així que molta força a totes les companyes del teatre que fan una gran labor en aquest món i, sobretot, que tenen una veu molt important. Així que el meu recolzament des d'aquí i ens veiem molt aviat a Pliquidrames, perquè la veritat que us faig a menys. Us estimo.

0: El convidat de l'aplec d'avui és l'exemple perfecte de com gestionar el drama des de totes les perspectives possibles. Va néixer l'any 2001, és de Vilassar de Mar i és lleó. De signe zodiacal, és clar. La pedra angular de la seva formació és el grau d'humanitats. Així que sap perfectament d'on venim i quins són els grans dilemes de la nostra existència. Però el 2023 fa un gir important a la seva vida. Es presenta a les proves d'accés a l'Institut del Teatre i la supera. Actualment cursa el grau de direcció escènica i dramatúrgia. Tacant-se de vida i d'escenari. Avui el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Noé Sitges de l'Àguila, a l'Aplec. Com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me i molt bé, molt content de ser aquí.
0: Bé, benvingut, i començarem reconeixent una cosa, així fent aplec entre totes tres bandes, i és que les tres persones que som ara mateix assegudes avui a la taula compartim el mateix ritus de pas, el grau d'humanitats a la Pompeu Fabra. Aquí va la meva primera pregunta. Hem après res del nostre pas per la universitat o només hem après a dir i esmenar les nostres dèries d'una manera més culta i amb més estil?
2: El convidat primer, sisplau.
1: Començo jo primer. Jo crec que continuo gestionant les coses de la mateixa forma. Sí que és veritat que ara tenim com més finestres on poder emmirallar-nos amb altres històries, però realment la gestió continua sent igual de nefasta que abans del grau d'humanitats, o sigui que crec que tampoc ens ajuda gaire en aquest sentit.
2: A veure, si és gestionar els nostres drames, jo els continuo tenint, però tinc referències culturals per dir, mira, aquest personatge de la novel·la del tal, li va passar el mateix. Qui no s'ha sentit Munda algun cop?
0: Exacte, qui no s'ha sentit Munda o Alejandra Pizarnik, de cop i volta,
2: per
0: no?
2: Exemple.
0: Una mica.
2: Per exemple.
0: Bé, parlant de referències que ens han marcat, quan et vaig preguntar, abans que vinguessis aquí al programa, quina peça teatral t'havia impactat més, va sortir el nom d'Àngel Guimerà. Per què Guimerà, Noé?
1: Vaig pensar en Guimerà. A veure, jo crec que la primera obra que vaig veure al teatre en la que tinc consciència va ser un Terra Baixa a Mataró, aquí, ciutat veïna. Però no és intrínsecament per aquest fet, sinó perquè jo mai he vingut al món del teatre, vull dir, els meus pares no han viscut la cultura com l'estic visquent jo ara mateix. I jo crec que va ser a través del grau d'Humanitats que a l'assignatura de literatura catalana ens van fer un comentari sobre Sol Solet. I va ser aleshores que vaig pensar, ostres, doncs potser no sona tan malament, no? Aquest Àngel Guimerà, potser hi ha coses que podem descobrir. I va ser una mica arrel d'això que vaig començar a tenir més interès pel teatre.
0: Doncs mira, estem parlant d'Àngel Guimerà, que l'obra de Sol Solet de Guimerà és coetània amb una altra autora que també, bueno, amb una altra dramaturga, autora, que també t'ha marcat molt el teu present, sobretot més viu, no? Parlaves dels records i de les memòries de carrera, però sé que tens un vincle amb Víctor Català, Solitud, concretament una de les seves obres més reconegudes, és coetània d'Àngel Guimerà, de Sol Solet, es va publicar el 1905. Més enllà de la semblança principal, no?, dels títols, a primera vista, amb dues peces comparteixen una atmosfera marcada pels moments de solitud a l'hora de prendre decisions transcendentals i com després les foscors, les passions subterrànies dels personatges i les seves ombres es revelen especialment en els moments de plec, com aquí nosaltres cada dijous, les festes a la fonda de l'ermita en solitud i els dies de fira amb els moments de trobada amb els mariners, no?, que hi ha Sol Solet. Parlar de Víctor Català, com deia, és pertinent, ja que ocupa una part important del teu present i del teu futur immediat. Tenint en compte aquest vincle, et volia preguntar si actualment treballes a una adaptació de Víctor Català, si hi ha alguna dèria, si hi ha alguna preferència per aquesta etapa, pel modernisme català.
1: És interessant, vull dir, em sembla molt interessant la pregunta. O sigui, ara estic treballant en una adaptació de l'Infanticida a través d'una assignatura de l'Institut del Teatre, d'una assignatura que es diu d'escenificació, i per tant ens proposen no del tot fer una adaptació dramatúrgica, tot i que jo l'acabo fent, sinó fer una representació de l'obra intentant tenir consciència del nostre present i per tant que surti alguna cosa profitosa d'aquesta experiència. No sé si és una època concreta el que em fa emmirallar-me en aquest Guimerà o Víctor Català, sinó potser el fet de que jo m'havia passat durant molt de temps pensant que aquests autors o aquesta literatura no m'era representativa, perquè per les meves arrels, per d'on ve la meva família, i de sobte, trobant aquestes literatures, doncs, d'eixos de dialecte social o d'eixos de classe obrera, dels quals jo pensava que no formaven part de tota aquesta obra i tot aquest recull modernista, i que te'ls trobes de sobte i penses, ostres, doncs potser parla de nosaltres també, no?, tot això. I tant la infanticida ho vaig veure i en Sol Solet ho vaig veure una altra vegada, no? És com l'Hipòlit, a través de ser el personatge, l'únic personatge que parla a través de la veritat, per molt que sigui un personatge maltractador, perquè és qui pega la munda, és qui intenta assassinar el John, no em sortia el seu nom, tot i així, hi ha com una espècie de reflex entre el que jo he pogut viure i tots aquests personatges. Jo crec que el fet que aquesta literatura pugui vincular tan clarament, doncs, aquestes arrels que semblen que potser no les coneixem tant, però que realment són molt importants dins de la nostra literatura contemporània ara, però en el seu moment també, crec que suposo que és per això que em vinculo d'aquesta forma. Però igual que la Víctor o igual que Guimarà, doncs podria mencionar altres com Rossinyol, com Pitarra, uh-huh, o com d'altres contemporanis com Lluís de Cunillé.
0: Mira, ara que parlaves de l'infanticida, no? És una obra que, sota el meu parer, encadena una sèrie de factors que sepulten el destí d'una manera o una altra de l'autora, de Víctor Català, quasi com un mite de la literatura catalana actual, no? Vull dir, l'escàndol que va provocar la descoberta de Caterina Albert darrere del pseudònim masculí i la pressió moral de l'època que acaba condicionant la seva trajectòria literària, decidint deixar d'escriure teatre o començar una nova etapa més enfocada a la narrativa, no? Com afrontes el repte d'adaptar un text com la infanticida, tan marcat pel seu context històric, social i amb tanta polèmica? Com es porta una peça tan polèmica a escena des d'una mirada contemporània?
1: Doncs jo el primer que em vaig plantejar, després de l'interès que vaig sentir per la pròpia obra a l'hora de llegir-la, va ser el fet de quins elements ens poden ser presents a nosaltres mateixos, no? Perquè a vegades sentim que quan llegim una cosa, potser en la narrativa o en la poesia no ens passa tant perquè no tenim la necessitat de veure-la representada, però ens podem fer una imatge, no?, de l'època. Però, en canvi, quan agafem una obra de repertori de la nostra literatura, o de qualsevol altra literatura, crec que l'important és veure com dialoga aquesta obra amb el nostre present. I per tant, hi havia qüestions a l'infanticida que crec que eren molt interessants, però que a la vegada semblaven molt llunyanes a nosaltres, no? Mm. El tipus de tancament que pateix Nela, doncs potser en la seva època podem entendre nosaltres també, vull dir, podem tenir una memòria i per tant saber com se sentia aquest personatge, però a la vegada no ens és del tot representatiu i per tant potser no ens colpeix de la mateixa forma. Llavors els mecanismes que he fet servir per fer l'adaptació és intentar buscar quins són els signes de violència que pateix Nela, intentar-los adaptar al nostre present. És una mica el que jo crec que intenta fer aquesta adaptació.
0: Perquè l'espai on és reclosa la Nela, a l'obra de 1898, és un manicomi, no?
1: Sí, és... o sigui, l'acusació inicial no t'acaba de definir, però sí, s'entén, perquè és una habitació amb un llit fet de palla, amb una porta embarrotada i per tant, un temps que és un manicomi, també, perquè la mateixa Víctor la posa d'esquenes a la paret, parlant sola, com si parlés amb veus, que s'imagina amb espectres del seu passat, i per tant, aquí ens permet veure com ella narra l'experiència que va passar i què la va portar a estar tancada. Però sí, és un manicomi, al cap i a la fi. Però sí que és veritat que aquest manicomi, en el nostre present, és com una mica llunyà. No sé si fa gaire sentit tot això, no? Però clar, a mi el que m'era difícil era imaginar aquest manicomi en el nostre present, no? Com aquesta forma de violència on no encaixaves dins dels marges de la societat, t'agafaven i et tancaven, mm, i ja està, i per tant no eres un perill ni per tu ni per la resta, i a sobre estaves amagada de qualsevol cosa. En canvi, ara passen coses diferents, no? La bogeria és molt més complexa, bogeria no en el terme, sinó agafant el terme Foucaultià. És un mecanisme molt més complex en el que ara intentem que aquests bojos, entre cometes, doncs una mica tots, no? Que a vegades, doncs, jo què sé, ens empastellem sí. per poder estar bé i ja està, però intenten canviar, intenten fer encabir aquesta complexitat dins de la societat. I la meva idea era fer una mica això. És un mecanisme de violència que és més complex, però no deixa de ser un mecanisme de violència. No? I parlar d'això crec que també era una cosa que està molt al dia.
0: A més, mira, potser és aquesta una de les raons, en lloc de l'escàndol que va rebre, no? Potser aquesta una de les raons més punyents per les quals l'obra de la infanticida va quedar fora dels escenaris durant dècades, perquè potser la bogeria estava, la bogeria en termes foucaultians o la bogeria en termes populars estava canviant o estava no sé, adherint-se a la societat des d'una altra perspectiva, i a més nosaltres sabem que no va tenir una presència teatral regular al segle XX, bueno, es va representar només una vegada, si no m'equivoco, pel Màrius Cabré, i després del segle XXI, la primera recuperació la fa en Josep Maria Mestres amb l'Emma Vilarasau, i després ja reprenen, jo crec que fins al 2020, a Igualada, no es torna a fer una representació seva, i després ja tenim les representacions del 2021, 123 anys després, de l'obra, que va ser bàsicament a Olot i és dirigida per Rosa Vilanova. Cap d'aquestes propostes altera la natura tampoc del monòleg.
1: No.
0: I, en canvi, a l'adaptació que tu proposes, sí que hi ha un segon personatge, no? Et volia preguntar qui és aquest altre personatge i què aporta a la història i a l'atenció original del text.
1: Sí, o sigui, al final és un projecte que tinc en ment, i per tant, com fins que no arribem a sala d'assaig, suposo que aquestes coses no s'acabaran de tancar mai. Però a mi em feia una por també topar-me amb el patrimoni per dir, ostres, fins a quin punt jo puc decidir modificar certes coses, no? Però sí que és veritat que amb aquesta mesura, on el signe escènic del manicomi o de la bogeria, d'aquest sistema de violència, el canvio, també han de canviar moltes altres coses. I per tant, a mi tancar la Nela contemporània present en una altra sala se'm feia inversemblant. Per tant, jo el que proposo és un post-Nela. Igual que a la casa de nines, Nora, quan marxa, nosaltres, vull dir, la Jelinek, una autora Premi Nobel, va fer com la continuació, no?, de què passa amb Nora quan marxa. Jo proposo una mica el mateix, però mantenint el text, no? Què passa amb Nela després d'haver matat a la seva filla? Doncs reclusió, doncs tancament a casa i sobretot seguiment psiquiàtric i psicològic. I per tant aquest segon personatge és el psicòleg.
0: Clar, que també estic pensant que al final un dramaturg, quan fa una adaptació d'un patrimoni, no?, del 1898, aquesta obra, ha de fer tota aquesta fita de detectiu, investigador de les institucions psicològiques, de com es rep ara mateix una malaltia psicològica, un trastorn psicològic... no sé, aquesta Nela tindria telèfon? Estic pensant, segurament sí, no? Aleshores, tot això ho has de posar al dia, i aquí també et vull fer una pregunta. Fins a quin punt els dramaturgs teniu llibertat creativa, per així dir-ho?
1: Clar, la llibertat suposo que al final també depèn de qui et vingui a veure i de qui et programi, no?, en certa manera. I per tant, tu pots tenir la llibertat sencera, però a la vegada també dit-ho, en plan dient-ho malament, però inútil, en el sentit de si no agrada o no interessa el que faràs, ja sigui a institucions privades, públiques, ja sigui el públic, doncs potser no té gaire sentit no fer-ho, o té sentit, però és molt més difícil poder-ho fer. Per tant, jo crec que tenim les llibertats màximes per fer el que vulguem, sempre i quan prenguem consciència del que tenim davant, que ho tractem amb respecte i que tingui sentit, que intentem ser crítics, que guanyem consciència amb la feina que fem i també dotar d'aquesta consciència un públic, no? Jo crec que és interessant, precisament amb l'infanticida, sobretot agafant les dues últimes adaptacions, les dues escenificacions que es van fer, tant la del Josep Maria Mestres com la del Marc Angelet, amb uns 10 anys de diferència, com podem veure que el nostre patrimoni, d'alguna forma, al ser una literatura minoritària, li podem dir de moltes formes, vull dir, una literatura gegant, però alhora també menyspreada moltes vegades, necessitem, en el cas del teatre, com jo sempre penso que dues escenificacions, no? La escenificació de Josep Maria Mestres és molt clàssica, vull dir, fa el que demana el text i ho fa molt bé, i després, una vegada ja hem recuperat aquest referent, ja que tornem a tenir aquest patrimoni, passem a la del Marc Angelet, que és una òpera electrònica amb Clara Pella, vull dir...
0: Puncarra total.
1: Puncarra, que costa a vegades inclús trobar el referent, però com ja l'has recuperat, t'ho pots permetre, no?
0: Ja tens com un precedent.
1: Exacte. Si no, amb la nostra literatura crec que és molt difícil. També s'ha d'anar molt en compte, no? De sobte agafar una obra que no es coneix i deformar-la fins a cert punt que ja no reconeixem ni d'on venim. Si comencem per aquesta vessant tan més experimental com ho va fer el Marc sense tenir la primera representació de Josep Maria Mestres, doncs potser no tindrem la infanticida que tenim actualment, no?
0: O sigui que s'ha d'intentar trobar l'equilibri a l'hora de reprendre el patrimoni artístic entre els puristes i els punquis.
1: Sí, crec que en aquest sentit tenim més feina per on venim i pel que tenim.
0: Doncs mira, deixant enrere aquesta faceta, no?, pròpia de la direcció escènica, que és la capacitat de reprendre patrimoni artístic, ens enlairem o ens centrem en una altra faceta que també permet la direcció, que és l'assessorament o el coach, aquesta paraula anglesa, d'actors. I és que tu tens experiència assessorant actors, coaching d'actors, que no sé si és una cosa diferent a dirigir, ara ens ho diràs, el curtmetratge de Romance La Luna Luna, que es va estrenar l'any passat, 2025, i ha recorregut festivals de renom, com el BCN Film Festival i el Festival de Màlaga, on veu guanyar fins i tot un premi. Per tant, big deal, això és molt important, parla'm de la teva experiència i explica'ns com vas arribar a aquest projecte.
1: Jo, al començar Humanitats, m'adono que potser no és el que vull fer. No pel que és, sinó pel com és. I ara, potser, pensant aquestes paraules, me'n penedeixo i penso m'encanta la investigació i super a favor de les humanitats, però tot són grisos i, per tant... Però, bueno, jo m'adono que potser no és el lloc on he d'estar i, per tant, començo a participar en diferents rodatges d'alumnats d'escac, coses d'aquestes.
0: Voluntaris.
1: Sí, voluntàries, sense remuneració, vull dir, hippie, tot.
0: We've been there.
1: Sí. Sí, sí.
0: Hem estat allà.
1: I arribo al punt on apareix aquest projecte per part d'una amiga i sap que jo estic a l'Institut del Teatre i, per tant, em demana si la puc ajudar amb la direcció d'actors en aquest projecte. I es viu diferent, perquè aprens coses diferents, són llenguatges completament diferents i, per tant, sí que és diferent, vull dir... És diferent a la direcció d'escena, perquè la direcció d'escena implica molts altres llenguatges que sí que els ha de tenir parlar amb el director, igual que els ha de tenir l'escenògraf, i, en canvi, fent de l'assessoria de direcció d'actors, o el coach, com li vulguem dir, jo em vaig poder centrar molt més en la pròpia direcció del sector, sense haver de pensar si... com s'havia de fer aquest plànol, si havia de tenir aquesta llum, si havia d'estar el sonista gravant... S'han de tenir en compte aquestes coses a l'hora de la praxis, no? A l'hora de dir, d'acord, doncs, jo he pensat aquest exercici per estimular els actors i això apareixerà a escena, i de sobte el director de foto diu, no, aquesta persona està clavada en aquest punt perquè, si no, tot se'n va la merda.
0: Estic pensant que potser, clar, tu el 2023 tindries 22 anys i potser aquesta posició d'assessor també t'oferia l'oportunitat d'intimar molt més amb els nens, perquè el curtmetratge, el Romance de la Luna Luna, hi ha nens. Com va ser aquesta experiència de tractar amb ells?
1: Per mi va ser maquíssima. Vull dir, a mi em va omplir moltíssim. I és meravellós, perquè sí que és veritat que si de sobte t'enfrontes amb 22 anys a una direcció d'actors on són persones grans, a mi em passa. Vull dir, si he de dirigir a gent de la meva edat una mica més gran, ja intimida. En comptes amb nens... És com jugar tota l'estona, fer que estiguin animats, estar cuidant-los tota l'estona, preguntar-los com estan... Vull dir, no és tant potser la feina del director d'actors en aquest sentit, no? Però és això, nosaltres tenim escenes nocturnes que s'havien de rodar a la 1 de la nit i, per tant, has d'estar amb ells, has de veure com estan les energies, què necessiten, què han de descansar, què han de menjar. I és una feinassa, però és molt maco, també.
0: Doncs me n'alegro, perquè els nens són encantadors. La veritat, jo, quan he coincidit amb nens que interpreten, aporten aquesta veracitat pròpia del joc de la interpretació, no? Ho tenen com molt inherent. A més, el curtmetratge recomanem a tothom que el sigui, que el segueixi, perquè està tenint molt d'èxit, molt bona acollida, i potser que ja s'està cuinant un llargmetratge, no?, que sortirà d'aquest curtmetratge.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo. Tant de bo. Estem en tràmits. Sí, ho deixem...
1: Tant de bo pugui ser possible. Si alguna productora està interessada...
0: Bé, doncs vens tu de l'Institut del Teatre, has sortit aquesta institució diverses vegades a la conversa, i és una institució d'estudis superiors dedicada al teatre de molt de renom. Com ha estat dirigir actors en el medi audiovisual, també?
1: Jo crec que al cap i a la fi no canvia gaire.
0: No?
1: O sigui, canvia.
0: O sigui, t'ensenyen a l'Institut del Teatre també a curtir-te, curar-te en aquest medi?
1: No, a nivell de mitjans audiovisuals, no.
0: No, ah, val, aquesta és una bona pregunta.
1: Sí. Val. Sí, per la meva experiència, jo he pogut aprofitar totes les eines que m'han donat i que he pogut treure dels estudis superiors en direcció, però... I tampoc he fet gaire investigació, és veritat, vull dir, aquí hem de ser sincers, de nivell de direcció en un sentit audiovisual, però sempre me n'han sortit prou bé. I crec que moltes vegades la direcció teatral pot donar moltes eines a la direcció de banda càmera i anant a diferents rodatges també veus com dirigeix l'altra gent que surt d'altres escoles i penses, ostres, doncs que afortunat soc, perquè per molt que no estigui davant de la càmera rodant tot el dia, sí que és veritat que el teatre és molt col·lectiu i et permet estar com molt pels actors tota l'estona. I en el món audiovisual jo m'havia trobat que en els rodatges no. I llavors, tenir la figura aquesta d'assessorament en un rodatge em donava... Era com que se m'assemblava molt més a la figura de direcció d'actors dins del propi teatre, que no posa't davant de la càmera, has de plorar o has de riure, indicacions molt bàsiques que potser no ajudaven als actors. També és veritat que estem parlant d'un àmbit molt més amateur i com no he tingut experiències més grans en l'àmbit audiovisual, doncs potser no és massa...
0: Bueno, però l'amateur també és un món que s'ha d'estudiar i aquí estem a Plequidrames per tractar-lo, o sigui que tot el que ens expliquis serà benvingut. També et volia preguntar, parlant d'amateurs i de nous destins que s'estan cuinant a hores d'ara, aquesta pregunta la vull fer pensant en tota la gent jove que ens està escoltant. Interessades en el món escènic i teatral, que puguin arribar a veure aquest programa, si no és el dijous o un altre dia, quan sigui. Com es viu des de dins el procés de selecció per les proves d'accés a l'Institut del Teatre?
1: Jo ho vaig viure amb nervis. També és veritat que era el meu últim any d'Humanitats i, per tant, jo crec que estava en una crisi de si no surt això, no sé què faré ara mateix. Però jo crec que cadascú ho viu de forma diferent. L'experiència, sobretot en els meus companys de direcció i dramatúrgia, és que cadascú ve de mons diferents. Hi ha gent que surt de batxillerat, hi ha gent que té 30 anys i, per tant, les expectatives de vida són completament diferents. Però sí que és veritat que sembla que interpretació... per amics són bastant exigents. Vull dir, al final són proves que duren 7 dies, que t'has de preparar, que no només és preparar-te un monòleg, sinó que t'has de fer també unes altres lectures. Vull dir, són exigents i hi ha gent que ho passa malament.
0: De fet, crec que a hores d'ara ja us podeu posar al web per preparar-vos les proves d'aquest any, d'enguany, del setembre del 2026. Bé, saltant de tema, volia que paressis atenció a aquesta cançó.

0: llibertat et fa jugar d'arc. Apa, wiki, stop, en soci, un referent. I he de trobar...
1: Has estat al darrere de la direcció escènica d'una artista com la francesa, que l'acabem d'escoltar. Bueno, una pionera del gènere d'experimentació i vanguardia electrònica. I has estat al seu costat en moments claus, al Mercat de la Música Viva de Vic i a la Sala Upload de Barcelona. Ella està redefinint què és ser una performer avui dia. La pregunta del canvi. Com és el salt de dirigir actors que busquen la veritat en un text del segle passat a dirigir a una superstar, a una superestrella artista que està trencant totes les convencions conceptuals?
2: Jo crec que, vull dir, ha d'anar de la mà. Vull dir, si tenim el repertori que tenim, és també per aprofitar-ne el nostre present, i la francesa és meravellosa, ho fa tot molt fàcil. A vegades no cal ni buscar la veritat, perquè sí que és veritat que el jo està molt més dins teu que no a vegades són els personatges que busquem. Però són processos col·lectius diferents i igual d'interessants, i que a mi els he aprofitat moltíssim. Vull dir, m'ho he passat superbé dirigint això. I res, crec que la francesa mateix veu de molts referents, si llegim les lletres, també del nostre repertori.
1: Sí, o sigui que... 100%. A més, és molt reivindicativa amb la llengua, amb la nostra identitat, amb la nostra cultura. La veritat és que dona gust veure artistes emergents amb tanta personalitat i que tenen una visió tan clara del que és el nostre llegat, no? I com el reprenen, justament. Sí. Una darrera pregunta, Noé, abans d'acomiadar-nos i d'arribar a l'aplec idíl·lic. Hem parlat d'Àngel Guimerà, de Víctor Català, Lorca, la francesa, però una altra faceta teva és que també escrius els teus propis textos. Hi ha algun projecte cuinant-se al teu escriptori?
2: Doncs continuem amb els projectes, suposo, també, vull dir, projectes acadèmics, però sí, com en estudi del teatre ens fan escriure, aprofitem i escrivim. Ara estic escrivint una tragèdia contemporània, una tragèdia social contemporània, i fa una mena d'analogia amb Antígona, i llavors posa... amb Miralla, el que és una mare a la que els serveis socials hi han tret el fill, amb l'Antígona. Llavors parla del poder de l'Estat en contra del poder de la família.
1: Quina bona comparació. I també és tot un tema, no?, dels serveis socials i de més. Molt bona sort amb aquest projecte. Et voldré fer una pregunta una mica agosarada, perquè anem justos de temps, però voldries llegir-nos alguna cosa? Es pot, no sé si es pot... de la peça...
2: Llegeixo la quotació inicial, que pot estar en crisi, pot tornar...
1: Encantadíssims.
2: Però...
1: És un privilegi, això, eh?
3: Totalment.
1: O sigui, en primícia.
3: Jo encantada.
1: Jo encara més.
2: Fora la muralla de la ciutat de Tebes, un paratge de terra dur i arena seca i polsegosa, només il·luminat per un fanal i els fars d'un cotxe malmès que ha quedat cap per avall després d'un accident. Una oficina d'estil institucional amb un aparador i una secretària teclejant distret a l'ordinador. I un despatx endreçat amb una cadira d'oficina. El Jaume seu en ella i parla amb una treballadora de serveis socials.
1: Bé, doncs aquí deixem en Jaume en aquesta conversa pendent amb la treballadora de serveis socials. I ara ens anem a l'aplec idíl·lic. Bé... Seran quatre preguntes ràpides. Ens hem d'imaginar que som a un aplec idíl·lic. Per començar, t'haig de preguntar... A veure... a quina plaça o localització t'agradaria ser-hi?
2: Doncs jo crec que a la nova plaça de Glòries és un molt bon lloc per fer aplec.
1: Mira, l'apuntem. Què t'emportaries per fer l'aplec? Objectes, dèries, el que tu vulguis, àpats...
2: Jo crec que menjar. Alguna cosa per picar, sempre. Sempre ha de ser.
1: I quin artista programaries perquè actués a la teva plaça?
2: La francesa.
1: La francesa, sí. Ens encanta. I quin cartell faria de promoció per aquest aplec?
2: Aquí sí que em pilles.
1: podríem dir alguna cosa, alguna frase guimaraniana, no se'm venen al cap.
2: Pega'm. Per posar alguna cosa.
1: Val, pega'm és molt Guimarà.
2: Sí.
1: Pega'm. Vale, doncs amb aquest recull de respostes hem arribat al final de l'entrevista. Ha estat un plaer sentir tota la teva trajectòria, els teus dubtes i les teves certeses. Noé Sitges de l'Àguila, moltes gràcies per venir al programa avui i tractar el teatre amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ara sí que sí, passem a tractar l'actualitat.

0: cal que tingueu un drama o un aplec per explicar, ja sabeu. Però atenció, escriptors i poetes del Maresme, que el Centre de Formació i Prevenció, el SFP, convoca la 5ª edició dels seus Jocs Florals. Aquests Jocs Florals són importants per tothom del Maresme, per què? Perquè és un certamen obert a persones usuàries dels serveis de salut mental i col·lectius en risc de vulnerabilitat. Com a novetat, enguany s'amplia l'edat de participació als 16 anys i els premis són xecs de 100 euros per a l'Abacus, que sempre va bé. Teniu temps fins al 4 d'abril per enviar els vostres textos en PDF a jocsflorals@cfpmaresme.org. No deixeu passar l'oportunitat de fer sentir la vostra veu. La següent notícia correspon aquí a Arenys de Mar, Tresors de l'Arca, nova exposició al Museu d'Arenys. El Museu d'Arenys acull una nova exposició dedicada a la tradició de la punta, un art textil amb una llarga història que es manté viu fins avui. La mostra recorre orígens de l'empresa Vives, fundada el 1856, fa gairebé dos segles, i la seva evolució fins a la històrica botiga de l'Arca de l'Àvia, actualment convertida en l'Arca de Barcelona. Situada en el barri gòtic i dirigida per Carmina Pairet i Nina Vinyes. L'exposició també destaca peces singulars, com les reproduccions, ojo, reproduccions dels vestits de la pel·lícula Titanic, així com una selecció de vestits de núvia elaborats en puntes antigues, que combinen tradició i creació contemporània. La mostra es pot visitar al Museu d'Arenys de Mar fins al mes de desembre, o sigui que hi ha temps de sobres. L'horari és l'habitual de l'equipament, ja ho sabeu, de dimarts a divendres de 10 del matí a 2:15 del migdia, els dissabtes de 10 a 1 del migdia i els diumenges i festius d'11 a 1 del migdia.
1: Al Maresme hi ha de tot, hi ha mar, tradició, ara també moda, a mi m'encanta.
0: A més, tu ets molt de punta, no?
1: A mi m'encanta la punta, la faig servir molt i serveixo molt quan porto punta. Jo a la graduació, no sé si te'n recordes, el meu vestit,
0: home,
1: tenia punta i...
0: És que anar un vestit de graduació, o sigui, anar una graduació amb un vestit de punta és molt suggerent pel futur que està per venir. Bé, avisar-vos també, Arenys de Mar, la MOMA, la Mostra de Músics Arenyencs, segueix el seu curs. És un espai per donar veu als músics de la nostra vila i permetre a diferents grups i artistes presentar les seves cançons al públic dels Seràfics. La setmana passada ja vam entrevistar en Víctor Infiesta, que va participar-hi, i els pròxims projectes musicals del circuit seran el Pep Berguedà amb la seva guitarra l'11 d'abril i Slow Li Duet el 9 de maig. I ara sí que sí, saltem a el marge més internacional, més universal, amb una notícia que podríem dir que afecta a tot el món. I també tenim una repensada moral. A veure, anem ara amb una d'aquelles notícies que sacsegen al tauler internacional. Polèmica diplomàtica a Jerusalem. La policia d'Israel ha impedit l'entrada de la màxima autoritat catòlica a Terra Santa. El patriarca Pizzaballa al Sant Sepulcre per oficiar la missa del diumenge de Rams. Un incident que no només ha afectat el patriarca, sinó a quatre alts càrrecs cristians més, i que ha deixat una onada de crítiques sense precedents de líders com Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Giorgia Meloni. Vaja com es pronuncien quan els hi dona la gana. Finalment, i ja passada la mitjanit, Benjamin Netanyahu ha hagut de rectificar i donar instruccions directes per permetre l'accés i calmar les aigües. Però escolteu, més enllà de la victòria moral pels catòlics que finalment han pogut assistir a la missa de diumenge de Rams, aquesta notícia es converteix en un punt d'inflexió. Per què? Perquè ens esvetlla una faceta que creiem incompatible amb Netanyahu, la capacitat de rectificar. I aquí és on ens hem d'aturar a pensar. Si Netanyahu pot rectificar en qüestió d'hores per una qüestió d'imatge religiosa davant d'Europa, què ha fet que durant aquests mesos no hi hagi pogut parar la massacre contra la població civil, malgrat les múltiples manifestacions i el clam internacional des de l'inici del conflicte? Sense discutir sobre la fe, què fa que la religió i la litúrgia siguin més respectables que la humanitat i el dret a la vida? Sembla que en el gran teatre de la política algunes portes s'obren amb una trucada de l'Eliseu o de la Moncloa, mentre que d'altres continuen tancades a pany i clau davant del drama humà més absolut, sempre en Palestina. Fins aquí la nostra taula d'actualitat i ara sí que sí, anem amb Ningú Coneix a Ningú.

0: escoltat el Noé, m'ha encantat la seva entrevista i avui us porto actualitat, notícies fresques i avui parlarem de la Chapelle Roan.
1: Ara, ara sona la Chapelle Roan.
0: La Chapelle, la Chapelle. Doncs, la Chapelle. Què ha passat amb ella? Aquesta setmana passada ja estem a dijous, però encara s'està coent una mica la cosa. La Chapelle, la cantant sàfica més exitosa, ara mateix és notícia i no és pas per la seva música. Què ha passat?
1: Què ha passat?
0: Ha tingut un escàndol, podríem dir que és un altre més a la seva carrera, perquè ella és una persona molt vocal.
1: Oh! Com nosaltres, o pitjor, pitjor. Perquè...
0: Pitjor perquè ja té poder i té diners. Que també... sí. Ara parlarem d'això.
1: Ara parlarem si la convidaríem o no a la plec.
0: Exacte, perquè estava al Brasil, no de viatge, com en Frangoca, i ja estava allà al Brasil per Lollapalooza. Lollapalooza.
1: Lollapalooza què és?
0: És un festival que es fa.
1: És un festival que es fa allà al Brasil, no?
0: Exacte.
1: Que ara tothom està al Brasil. Veig molta gent a Instagram al Brasil.
0: Tothom està de viatge.
1: Molts catalans al Brasil.
0: Sí, a tot arreu. Visca la cultura catalana per tot el món.
1: Molt bé.
0: I es fa Lollapalooza per Brasil. També crec que van per Xile, l'Argentina, van voltant, no sé... Vale.
1: No hi hem estat. No.
0: Perfecte. No. Encara. I doncs estava a l'hotel on estava dormint i es va despertar tranquil·lament i va dir, doncs vaig al bufet a esmorzar.
1: No m'ho puc creure.
0: I què va passar?
1: Què va passar al bufet?
0: Doncs a l'hotel també s'hi trobava un futbolista amb la seva filla d'11 anys. El futbolista es diu Jorge Luis Freyo Filho, que jo de futbol no en sé res, vosaltres.
1: Jo tampoc, no.
2: No sé, vull dir, m'agrada el futbol, però bueno, aquest senyor no el coneixo.
0: Mira, és que jo crec que no el coneix ningú.
1: Ningú.
0: Ningú.
1: Ha de donar gràcies a la Roan.
0: Exacte. Aquest és el meu punt. Per tant, sembla que la filla del futbolista, això ho va dir el futbolista, es va apropar a la cantant i sabem que per un post que ha publicat aquest senyor, un post força llarg, que jo dic, però aquest temps, o sigui, si estàs de vacances allà, què has de fer un post en Instagram? Doncs va dir que el guàrdia de seguretat de la Chapelle va percebre un assetjament cap al cantant i va tractar la seva filla de forma violenta quan la seva filla només s'havia apropat una mica a mirar i que clar, es va posar també una queixa a l'hotel i que la nena va començar a plorar molt.
1: A veure, aquí estem de riures, però...
0: De moment, què us sembla? Jo vull preguntar, fins aquí què us sembla?
2: Jo crec que falta informació per alguna
0: sí,
2: banda.
0: Sí,
2: per...
1: ens falta informació. Jo tinc la sospita sota la màniga. Estic a punt de treure-la?
0: No, encara no.
1: Encara no, perquè tinc fons.
0: Perquè jo vull dir una cosa.
1: Digues, digues.
0: Un futbolista que parli de violència o de consentiment, a mi ja em fa sospita. Vull dir... Heu vist mai cap partit de futbol? Tenim el Noé aquí, que és dramaturg. Si has vist mai un partit de futbol, vull dir, o sigui, no els toca, no fan res, i allò és un drama pel terra, plors, crits... Jo dic, que facin ells també les proves per l'Institut del Teatre, no?
1: Sí.
2: Podríem fer-ho perfectament.
1: Bueno, que no ho facin perquè ens trauran el lloc als actors.
0: Això no va dir, és que no, vosaltres no podreu tenir feina. Per tant, què estava fent la nena?
1: Què estava fent?
0: Què estava fent la Chapelle?
1: La Chapelle o la nena?
0: Les dues, perquè no sabem
1: encara... Va ser una trobada així, una mica...
0: La Chapelle estava tranquil·la, en teoria.
1: Val.
0: Però estava esmorzant. I la nena s'hi va apropar i li estava fent fotos, no sabem, perquè també és la filla d'un multimilionari.
1: Mireu, jo tinc un contacte directe amb la Chapelle Roan i tenim les seves declaracions de primera mà.
3: Explicaré la meva meitat de la història sobre el que ha passat avui amb un treballador de seguretat, una mare i una nena. Jo ni tan sols els vaig veure. La nena no l'havia vist. Ningú es va acostar a mi. Ningú em va molestar esmorzant al meu hotel. Jo crec que ells s'hospedaven a l'hotel, també. El fet que un seguretat... Jo no li vaig demanar que els hi digués res. No van acostar-se a mi. No em van dir res. És injust que assumeixin que algú no té bones intencions. Els segurates, quan ni tan sols... Hi ha precedents per fer-ho. No ho diu als meus fans, no ho diu als nens. No vaig dir res a ningú. Si us veu sentir agreujats per la situació, que assetgessin físicament una menor d'edat, em fa sentir trista.
4: when they have no...
0: Doncs bé, la Chapelle va respondre, com tu ben has exposat, va demanar perdó, dient que la culpa no era seva, que, perquè l'equip de seguretat no era ni seu, era una cosa que a mi em sembla una mica rara.
1: Ara ningú coneix a ningú.
0: Ara ningú coneix a ningú, efectivament, estava fent al·lusió al nom de la nostra secció. Va dir que era un seguretat d'un hotel que apartessin la nena del seu costat. I és com, sí, o sigui, a un hotel a Brasil, una nena s'apropa a la Chapelle i... Què ha de fer el seguretat apartant-la? O sigui, no té cap mena de sentit. Després, la mirada fulminant de la Chapelle assenyalant a gent i dient, tu no, tu sí, tu
1: clar,
0: no...
1: Clar, és que això és un tema.
0: Això és un tema.
1: És que estan recorrent per les xarxes socials uns vídeos de la Chapelle on surt d'una manera molt dictatorial assenyalant a diversa gent perquè el seu equip de seguretat vagi a fer una mica de coacció.
0: Però és que aquí, jo volia arribar aquí, i és dictatorial o és una dona posant límits?
1: Oh!
0: Perquè, clar, quants cops hem vist a futbolistes fent el mateix i dient, no, jo no faig fotos amb nens, jo aquest nen aparta'l, aquest nen fa nosa aquí, al mig.
1: Quina bona reflexió, ara m'has deixat una mica... Jo que venia molt en contra de la Chapelle...
2: Jo és que, en general, de la gent amb diners no me'n refio gaire, per
0: exacte,
2: tant...
0: Exacte, això per començar.
1: Mira, aquest és un molt bon punt, perquè tu tens informació sobre si la Chapelle té diners o no, perquè aquest és un altre tema, clar, que és el meló que a mi m'agradaria obrir. Anem justos de temps, però...
0: Ai, anem justos de temps.
1: No, però s'ha de dir, s'ha de
0: bueno,
1: dir.
0: Bueno, volia dir que, per aquest vídeo també, l'alcalde de Rio de Janeiro va sortir i va dir...
1: Perquè si hi ha un futbolista, ha d'haver-hi un alcalde.
0: Exacte, i va dir, el seu primer dia de mandat, que la Chapelle Roan estava vetada de Rio de Janeiro, que això no sé com es pot fer legalment, o sigui, entrar a un país i per a una ciutat, o sigui, no sé com ho faran. I després, què hi ha millor a les xarxes per poder criticar una persona dissident? Obertament del col·lectiu, doncs aquesta setmana hem vist la campanya de cancel·lació cap a la Chapelle Roan, i a l'internet que hi ha, les persones, amb molt de temps lliure, i ens hem assabentat d'una cosa que és... Tu has dit ja una pista. I és que la Chapelle Roan...
1: Què ha passat?
0: És una Nepo Baby!
1: Exacte! Un artista més, sent Nepo Baby, quina novetat!
0: Exacte. I doncs, és una Nepo Baby. Es diu que els seus pares tenen feines de... on guanyen molts diners, encara... Està una mica de... el tiet, això m'han dit, no sé què... Però qui sí que se sap molt ben bé quina
1: ideologia té la seva família, no?
0: El seu tiet és del Partit Republicà Americà, del MAGA, del partit del Trump, i aquí és on la gent sí que ha parat de comentar sobre el tema, les xarxes s'han incendiat, perquè, clar, ella era molt de... Jo vinc del no-res, jo m'he fet a mi mateixa...
1: I és molt de republicana americana d'Estats Units el dir ningú coneix a ningú i desfer-se de la polèmica i dir que no tenia contractat el segurata del Brasil, que sí que han trobat que és el seu segurata. Bé, fins aquí, ningú coneix a ningú, Farà. Moltes gràcies per aquesta història i aquest anàlisi. Vols afegir-hi alguna altra cosa, algun altre detall?
0: Com ha dit molt bé el Noé, dels rics no ens hem de fiar.
1: Dels rics no ens hem de fiar. Bé... Farà, Noé, hem parlat de Guimarà, de la Chapelle Roan, de la massacre de Jerusalem, de puntes al Museu d'Arenys i de jocs florals que cuiden la ment. Sembla que l'aplec d'avui ha estat més que mai un refugi del drama. Noé, Sitges de l'Àguila, Sitges de l'Àguila. Molta sort a l'Institut del Teatre amb l'Infanticida i la seva adaptació. T'anirem seguint la pista, estem pendents de Jaume. Potser no s'acaba dient així, però està molt bé que ens hagis donat l'exclusiva de la teva primera obra. I a vosaltres, oients, recordeu, la cultura ens pot salvar de molts abismes. Us deixem amb una cançó molt especial per al Noé, per mi i per tots. Per la Farah també.

Molt bona nit i sigueu benvingudes i benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Ja és primavera, ja hem canviat l'hora, ja tenim més hores de llum, aquesta setmana tenim un sol ben maco, tot i que encara fa fresca, i nosaltres, aquí, des d'ara fins a les 10, us estarem acompanyant a les vies del so, la Mar Vico, i rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, i avui, que és dijous sant, ho farem amb cançons relacionades d'una manera o altra amb la Setmana Santa. Avui podríem haver fet festa, com fan altres programes de la ràdio, però no, nosaltres aquí estem. De fet, la setmana passada hi va haver el ple municipal i fa 15 dies, per circumstàncies d'aquelles imprevistes de la vida, no vam poder fer el programa que teníem preparat sobre els locals d'oci nocturn que guardarem per més endavant. Perquè avui és dijous sant. Estem en plena Setmana Santa i el d'avui serà un programa dedicat a aquestes dates. Un programa apte per a catòlics, creients, practicants o no practicants, però també per a fidels d'altres religions i fins i tot apte per a agnòstics i ateus. Un programa, el d'avui, on no hi faltaran en Jesús de Natzaret i els seus 12 apòstols, algun altre personatge histèric contemporani, ho he dit bé, histèric, histèric i històric. I també tindrem una processó amb natzarens, Mare de Déu dels Dolors i saeta inclosa. I un programa que l'acabarem amb l'alegria i la joia del diumenge de Glòria i les mones de Pasqua. Tot això és el que us oferirem des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys. I comencem ja amb el programa d'avui. Ho fem amb un musical creat a Madrid per un sacerdot, músic, compositor i escriptor que es diu Toño Casado. Aquest jove sacerdot va crear un musical titulat 33 el musical. 33 com els anys que tenia Jesús quan el van clavar a la creu, es va morir i va ressuscitar. D'aquest musical en feia representacions didàctiques a les escoles i als instituts per transmetre la paraula de Jesús d'una manera didàctica però a la vegada divertida, apropant a les noves generacions la vida de Jesús i fent fins i tot una certa crítica als personatges del Nou Testament, sempre, però, amb molt d'humor i molt de respecte. Estem parlant d'un sacerdot. Un sacerdot jove, però amb una ment molt més oberta que alguns carques de l'Església. I aquest musical tan didàctic i amè el van descobrir per casualitat uns grans empresaris que van veure que amb ell podrien fer negoci. I el van convertir en un gran musical a l'estil de Broadway, no van mirar prim amb el pressupost del muntatge i van contractar una gran orquestra en directe, gairebé 30 actors i actrius al damunt de l'escenari, i fins i tot van construir una gran carpa a l'IFEMA de Madrid que van batejar amb el nom d'Estudio 33, una carpa creada expressament per a representar-hi el musical. 33 el musical es va estrenar el novembre del 2018, un musical que la publicitat del moment venia com el musical sobre el major influencer de la història. Amb música, lletres i llibret del polifacètic sacerdot Toño Casado, va tenir força èxit fins que va arribar la pandèmia del 2020 i van tancar tots els teatres. I aquest pobre noi, en Toño Casado, va passar un calvari que riu tant tu del de Jesucrist. Però no per la pandèmia, no. Va signar documents sense llegir la lletra petita i els productors es van quedar amb l'autoria del musical. A ell li van pagar una misèria, va caure en una gran depressió, de la qual afortunadament ja se n'ha sortit, però no pot fer ús de la seva creació, ni cobrar drets d'autor, ni tenir control de noves possibles reposicions. Però tot això ja és una altra història que donaria per molts més minuts de parlament meu, i ara el que volem és escoltar música, oi que sí, Mar? I la Mar, la nostra tècnica, ens fa que sí amb el cap. I començarem el programa d'avui de manera molt didàctica, com volia el creador d'aquest musical. I ho farem repassant o aprenent de manera divertida qui eren aquests 12 apòstols que sempre acompanyaven a Jesús de Natzaret i amb els quals, en un dia com avui, de fa 1993 anys, va celebrar el seu últim sopar.

Si hi ha un musical, l'argument del qual gira al voltant de la figura de Jesús de Natzaret i ens mostra concretament els seus últims dies de vida, aquest no és altre que Jesus Christ Superstar, Jesucrist Superstar, l'òpera rock que van crear mà a mà el compositor Andrew Lloyd Webber i el lletrista i llibretista Tim Rice. Adaptat amb total llibertat a partir dels evangelis, l'argument se centra en els últims 7 dies de vida de Jesús de Natzaret, començant amb els preparatius de la seva arribada a Jerusalem i finalitzant l'espectacle amb la crucifixió. La resurrecció no hi va ser inclosa de manera intencionada per evitar qualsevol referència a la divinitat del protagonista, de qui es mostra molt més la seva part humana que no pas la seva part divina. Aquest musical, de primer, va ser concebut com a àlbum discogràfic conceptual, un disc que es va enregistrar l'any 1970, que tenia com a protagonista Liam Gillan, que és el vocalista de Deep Purple, com a Jesús de Natzaret. L'any següent, el 1971, aquest àlbum conceptual es va convertir primer en una mena de barreja entre oratori i concert de rock, i al cap d'uns mesos es va repolir i adaptar a l'escena teatral, donant vida a l'espectacle musical que ara coneixem i es va estrenar a Broadway. I d'aleshores ençà, d'aquest musical se n'han fet un munt de versions arreu del món. Ha estat representat en més de 40 països i traduït en més de 20 llengües diferents, entre elles el català i el castellà. L'any 1975, a Madrid, es va estrenar la primera versió que es va fer d'aquest musical en llengua castellana, un muntatge a la producció del qual, amb un grandíssim cost econòmic, va anar a càrrec de l'artista que el va protagonitzar, un dels cantants més populars del moment, en Camilo Sesto, que va ser qui interpretava el personatge de Jesucrist. El cantant Teddy Bautista es va posar la pell d'en Judas Iscariot i, a més, va fer els arranjaments musicals del muntatge. I una jove, Ángela Carrasco, va interpretar la Maria Magdalena. Avui, malauradament, no escoltarem a cap d'aquests tres cantants, però sí que escoltarem un fragment d'aquell muntatge de 1975. Un moment en què Caifàs, el gran sacerdot d'Israel, reuneix els fariseus i els sacerdots i els explica que se n'ha adonat que aquest home, de nom Jesús, amb la paraula i amb l'amor, vol fer canvis a la societat en què viu i que cada dia té més seguidors que creuen i confien en ell. Quan algú va en contra dels poders fàctics, dels qui manen, dels qui fan i desfan amb nosaltres el que ells realment volen, nosaltres que som el poble, els ciutadans, la gent de carrer, que hem de ser xaiets i dir que sí a tot, quan apareix algú que pensa diferent i que convenç els altres amb les seves noves idees per canviar el món, aquest algú es converteix en un gran perill per als qui manen, i s'ha de prendre una decisió dràstica per acabar d'una vegada per totes amb ell, amb aquest home, amb aquest perill. D'això tracta la cançó que ara escoltarem, de títol Jesús morirà, que és la decisió que prenen aquests alts càrrecs religiosos davant d'aquest revolucionari que tanta nosa i tanta por els fa. Por de que els mandataris romans vagin a per ells, que són tan jueus com Jesús de Natzaret, i que paguin justos per pecadors i els toqui a ells també el rebre.

Avui, Dijous Sant, és el dia que es va celebrar l'últim sopar de Jesús amb els seus apòstols, els 12 deixebles que sempre apareixen a les obres d'art juntament amb ell. Hi ha historiadors que creuen que n'eren més de 12 i que fins i tot entre aquests hi havia també dones. Ara escoltarem el moment del sant sopar del musical Jesus Christ Superstar. I ho dic en anglès perquè ara l'escoltarem en la seva versió original, en la llengua que va ser escrita per en Tim Rice. The Last Supper, l'últim sopar, del muntatge que en versió concert de rock es va emetre per la cadena de televisió estatunidenca NBC l'1 d'abril del 2018 en rigorós directe, protagonitzat pel gran John Legend com a Jesús, la gran cantant i compositora Sarah Bareilles com a Maria Magdalena i l'icònic rocker Alice Cooper com el rei Herodes, entre altres artistes que hi van participar. Escoltem-lo.

0: Peter, John, James.
1: Jesucrist Superstar és una òpera rock que també ha estat representada en català, tot i que de manera no professional per diverses associacions i companyies de teatre amateur arreu de Catalunya. Sense anar gaire lluny, ben aviat farà 2 anys que es va poder veure a Mataró, a la Sala Cabanyes, en català, en un muntatge ben notable, la veritat, i tenien doncs música en directe i actors i actrius al damunt de l'escenari que ho feien tan bé com sabien i podien a l'alçada d'intèrprets professionals sense ser-ho, que té molt de mèrit. Un espectacle per tenir en compte en cas que en tornin a fer una nova reposició d'aquí un temps, que mai se sap. M'hauria agradat posar-vos alguna cançó d'aquell muntatge, però hem buscat i buscat i buscat i no n'hem trobada cap de sencera. Però buscant, buscant i buscant, qui busca diuen que alguna cosa tard o d'hora troba, hem trobat un muntatge. Un muntatge que la gent de la lírica de Sant Andreu de Barcelona van representar l'any 2018, curiosament, el mateix any que aquest concert que acabem d'escoltar, i del qual n'escoltarem un dels temes musicals que jo opino que és el menys roquer de l'espectacle, però en canvi és el més cabareter. I és el moment en què Jesús va demanar clemència al rei Herodes, i aquest de primer s'alegra de rebre la seva visita i després acaba burlant-se d'ell i ridiculitzant-lo. Un número musical que els diversos muntatges del Jesucrist Superstar s'ha interpretat com si formés part d'un espectacle de revista musical, d'un cabaret o fins i tot d'un show de transformisme, convertint el rei Herodes en un mestre de cerimònies o en una drag queen. Un número musical que dona per fer amb ell el que el director o la directora de l'espectacle li vingui realment de gust. Escoltem ara la cançó d'Herodes del muntatge del 2018 de la lírica de Sant Andreu de Barcelona.
2: Oh, Jesús, sóc tan

Això és el que et creus tu. Come on, ladies.

0: Big Superstar.
1: Aquests dies de Setmana Santa també és temps de les representacions de la Passió de Jesucrist, que es fan a diverses poblacions catalanes. Les més conegudes, sense cap mena de dubte, la Bassarvera, la d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Més a prop de casa, a Mataró, podem veure desfilar els armats. I per tot arreu de Catalunya també hi ha moltes processons de Setmana Santa, que de ben segur no es viuen amb tanta passió i tant de fervor com es viuen en Andalusia, però a les quals no hi falten les imatges de Cristos i Mares de Déu, que porten les diverses confraries de natzarens que hi ha a Catalunya. A Quirenys, de fet, demà divendres sant, a les 8 del matí, per als qui són de llevar-se aviat, hi ha una processó que ja fa molts anys que es fa, que ja és un clàssic de la Setmana Santa de la nostra vila, que és la Renglereta, que és com es coneix popularment el Via Crucis de Divendres Sant. I a les 8 del vespre hi haurà una altra processó, aquesta fa pocs anys que s'ha recuperat després de molts anys sense haver-se fet, que traurà al carrer les imatges del Natzarè, el Sant Crist, la Verge Dolorosa i el Sant Sepulcre en forma de passos. De processons religioses, els musicals no n'hi ha massa. És ben cert. Però hi ha un musical fet a casa nostra al qual hi apareix una processó i canten una saeta i apareix la imatge d'una Mare de Déu i també molts de natzarens amb vestits i cucurulles que en castellà és el que coneixem com a capirotes, cucurulles de color morat. Aquest musical és La Cegada de Amor, un espectacle de la cubana que combinava teatre i cinema i a la vegada també teatre de text i teatre musical. Un espectacle al qual els espectadors assistien al rodatge d'una pel·lícula titulada Cegada de Amor, protagonitzada per una antiga nena prodigi, l'Estrellita Verdiales, que encara jugava a ser-ho, tot i ja tenir una edat considerable, sota les ordres d'un director que recordava molt a l'Almodóvar, tot i que el seu cognom era Valdivieso, com la nostra companya de la ràdio, la Charín. I de cop i volta, els actors sortien de la pantalla i es posaven a parlar amb el públic, i després tornaven a la pel·lícula, i així constantment. Un muntatge molt curiós i molt entretingut, que feia passar una molt bona estona a tothom que l'anava a veure. Cegada de Amor es va estrenar l'any 1994 i va estar funcionant fins al 1998, incluint-hi la gira que van fer per tota Catalunya, la que van fer per tota Espanya i també la gira que van fer per alguns països de Llatinoamèrica. D'aquest musical n'escoltarem una cançó que cantava l'Estrellita Verdiales quan sortia de la pantalla i amb la qual ens explicava quines són les característiques més idònies que hauria de tenir una persona per a ser un bon natzarè i sortir de processó. Escoltem ja a l'Estrellita Verdiales, molt ben interpretada per l'Anna Barrachina, amb La Canción del Nazareno, amb música i lletres d'en Joan Vives.

0: I ara, sense anar-nos en encara del Cegada de Amor, ens anem a una processó de Setmana Santa a la qual hi apareixia una Mare de Déu dels Dolors, la Dolorosa. Una imatge que té la seva història, perquè va haver de ser creada per ells mateixos, de la gent de la Cubana, perquè a cap botiga especialitzada els hi van voler llogar o vendre'n una de veritat per a un capítol que havien de rodar de les Tresines. Perquè com que eren còmics, a veure què feien amb la Verge, a veure... Doncs ells se la van construir. I la veritat és que feia molta patxoca i estava molt ben aconseguida. Aquesta processó hi acudia l'Estrellita Verdiales, acompanyada de la seva tia per cantar-li una saeta a la Mare de Déu i, de passada, demanar-li un miracle i recuperar la vista que va perdre quan els excrements d'un colom que va passar volant per sobre d'ella van anar a parar, quina punteria, als seus ulls i la van deixar completament cega. El seu enamorat, en Jean-François, el galant francès de la pel·lícula, interpretat al muntatge teatral per en Santi Millán, que és un noi que toca en un grup musical molt lleié i estudia medicina, l'ha operada sense que ella ho sàpiga i ara, amb la vena encara als ulls, demana un miracle a la Mare de Déu. Recuperarà la vista la pobra Estrellita Verdiales? Ara mateix ho descobrirem.
1: Mira, ya viene la Virgen. Dame la vena cuando esté delante de mí la Virgen.
2: Sí, sí, sí.
1: Por favor, tía, dime que ha sido el médico que me ha operado.
2: Estrellita, si la operación ha ido bien, será la primera persona que verás.
1: Ay, estoy muy nerviosa, tía. ¿Está aquí la Virgen?
2: Sí, sí, ya está aquí. Canta, Estrellita.

I el tercer dia va ressuscitar d'entre els morts, convertit ja en el fill de Déu. Això, precisament això, és el que celebrem cada diumenge de glòria o Pasqua de Resurrecció. A diferents indrets del món, aquest diumenge, en concret, es duen a terme processons religioses, celebracions litúrgiques i desfilades d'allò més coloristes per commemorar amb alegria i joia aquesta data tan assenyalada per a la comunitat cristiana. En algunes zones dels Estats Units fan desfilades de Pasqua, unes desfilades que tenen més elements pagans que no pas religiosos. El que no hi falta mai en aquestes desfilades són els ous de Pasqua de colors i el conill que els amaga perquè els nens i nenes després els hagin de buscar, una de les tradicions de la Pasqua als Estats Units. Sobre aquestes desfilades de Pasqua tracta la cançó que ara escoltarem, la cançó Easter Parade, la desfilada de Pasqua. Una cançó escrita i composta per l'Irving Berling l'any 1933 a partir d'una melodia que el mateix compositor havia creat el 1917. Aquesta cançó de primer va formar part del musical A Thousand's Cheer, però ben aviat va formar part de la banda sonora de pel·lícules musicals com Alexander's Ragtime Band, la banda de l'Alexandra, de 1938, amb en Tyrone Power, en Donna Mechie i l'Ethel Merman, o Holiday Inn, de 1943, que aquí en castellà es va titular com a 15 dies de placer, i en aquesta última va ser interpretada per en Bing Crosby. També aquesta cançó, a més, va servir d'inspiració per crear una pel·lícula, l'argument de la qual girava tot al voltant de la desfilada de Pasqua, que era el títol d'aquest film de 1948, Easter Parade, el mateix títol que la cançó, i estava protagonitzat per dues de les grans estrelles dels musicals d'aleshores, en Fred Astaire i la Judy Garland, que era qui cantava aquesta cançó a la pel·lícula. L'any 2016, a partir de la pel·lícula musical Holiday Inn, de 1943, se va fer un muntatge teatral a Broadway, i d'aquell muntatge, ara mateix n'escoltarem aquesta cançó titulada Easter Parade, la desfilada de Pasqua.

I fins aquí el programa d'avui dedicat a la Setmana Santa. Abans, però, encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó. I pel final hem deixat les postres. Aquests dies els aparadors estan plens de mones, les que regalaran els padrins als seus fillols i filloles i que s'acabaran segurament menjant-se tots els membres de la família. N'hi ha de tots els tamanys, amb ingredients per a tots els gustos, amb preus per a totes les butxaques i fins i tot ara arenys es poden comprar mones sense gluten, sí senyor, com ho sentiu. Però gairebé totes elles tenen en comú un ingredient, la xocolata. I que ens agrada la xocolata tots plegats, eh? Mones cobertes de xocolata, mones 100% de xocolata, ous de xocolata, bombons de xocolata. Antigament les mones no portaven xocolata. Ous sí, però no de xocolata. Però ara xocolata per aquí, xocolata per allà, i que bona que és, oi? Que bona que és, oi, Mar? De que sí? I la Mar diu que sí. I amb xocolata acabarem el programa d'avui, amb la cançó Chocolate, creada el 2009 per en Mario Cobo i en Ben Roudon, i que donava títol a l'espectacle musical Chocolate de les meves apreciades i admirades divines, que la temporada passada van estar a Arenys actuant al Teatre Principal amb el seu últim espectacle. Abans d'escoltar la cançó, donar-vos les gràcies si ens heu estat escoltant en directe avui, que ja gairebé és festiu, o si ens heu estat escoltant de manera diferida, demà, dissabte o qualsevol altre dia. I recordeu-vos que si us ha agradat el programa d'avui i el voleu tornar a escoltar o escoltar-ne algun d'antic, a la web de Ràdio Arenys els tenim tots allà penjats. Ara sí que ja ens acomiadem de tots vosaltres, la Mar Vico a la part tècnica i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, i ens tornarem a trobar novament la setmana que ve amb un nou Tot ens va bé, la temàtica del qual seran els esports. Aprofitant que aquest proper dilluns, a part de ser dilluns de Pasqua, també és el Dia Internacional de l'Esport i de l'Activitat Física, que cada any se celebra el 6 d'abril. I musicals amb esports i esportistes, encara que sembli estrany, n'hi ha uns quants, més dels que us pugueu imaginar. I entre tots aquests haurem de fer una bona tria de músiques i cançons per la setmana que ve. Doncs res més, acabeu de passar una bona Setmana Santa, un bon diumenge de glòria i un bon dilluns de Pasqua, amb xocolata inclosa, i com més fosca i menys dolça, millor, que és molt més sana i més nutritiva. I ja res més, bona nit, que descanseu, i fins la setmana que ve, que aquí us estarem esperant amb un nou Tot ens va bé.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital, escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Ràdio Arenys.

0: directe amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Sabies que...
1: A l'oceà Pacífic, a prop de l'illa de Tonga, hi ha un volcà submarí que va crear una illa efímera al 2015. Aquest fenomen va començar quan una erupció volcànica massiva va emergir de l'aigua, formant una illa de cendra i roca de gairebé 2 quilòmetres de llarg. Els científics van pensar que desapareixeria ràpidament per l'erosió del mar, però sorprenentment va durar uns quants anys, permetent, fins i tot, que plantes i aus comencessin a colonitzar-la. El que és curiós és el seu cicle de vida. El gener del 2022, una altra erupció cataclísmica del mateix volcà no només va destruir gran part de l'illa, sinó que va generar un tsunami i una ona de xoc que va capgirar el planeta. Va ser una de les explosions més potents registrades a l'era moderna, audible fins i tot a Alaska. Satèl·lits van captar com l'illa va canviar dràsticament, deixant només uns fragments. Aquest esdeveniment va fascinar els geòlegs perquè va mostrar com la Terra pot crear i destruir terra en un obrir i tancar d'ulls. Tot i que l'illa ja no existeix com abans, la seva breu existència va oferir una finestra única per estudiar la formació d'ecosistemes i la dinàmica volcànica en temps real.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: La música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
0: Ràdio Arenys. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
8: Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Pel president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen. La xocolata no fa preguntes. La xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de sol escoltant aquesta mítica banda de sol britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí?
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, sí, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diu. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amà, sí que és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia! Vinga,
1: faig un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs, goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
0: Això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana. És divendres.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia Garcia, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, eh? Com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, eh? Avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals, i avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, eh? Ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances, i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que s'ha aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'Oficina d'Habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testi.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però, mentrestant, Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa, pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat, i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF d'aquí a Sant Quirze. I, bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant, i quan es va acabar l'aigua, doncs, bueno, vam canviar de lloc, perquè ja no teníem més aigua en allà. I, bueno, llavors l'incendi va anar creixent, i ja vam de deixar-ho pels mitjans aeris, perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit, i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Figueres per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
0: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
3: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament, a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai que, per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
0: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
3: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Centers són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
0: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
3: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell Los Sirex, Dan Peralbo i El Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
0: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Fins aviat. Bon cap de setmana.
0: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes, des d'UAU. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
5: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
6: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
5: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
0: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
5: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
0: I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
5: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
7: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquesta és una des de calor, el que fa és retraure el que és la producció, amb el sentit de que, s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
5: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
0: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1-1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez-Gon. Marina, bon dia.
8: Bon dia.
0: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
8: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no ha baixat la guàrdia.
9: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
8: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
0: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
8: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
0: Marina Pérez-Gon, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
11: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, gràcies.
0: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
11: Molt bé. Gràcies, nosaltres ja anem a saco Paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
12: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per a les persones que han fugit de casa seva.
11: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
12: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable. I al tornar, la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
11: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
12: Per resumir, jo diria que no. I realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
11: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
12: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
11: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
12: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
11: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
12: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
11: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
12: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
11: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
12: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
11: Clar.
12: És l'aigua.
11: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
12: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
11: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
12: Bé, quan tenim l'incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
11: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
12: Aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
11: Uh-huh.
12: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
11: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva. Es pot actuar d'alguna manera?
12: Sí, sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes i no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers. Uh-huh.
13: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
12: Les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides. Tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Veure, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiars o d'amistat per, en cas de que hi hagi una emergència, els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportir, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
13: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
12: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem, que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, conec un, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
13: Ja. Bé, Núria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
12: El que ja he dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a un... a l'Ajuntament. És l'administració més propera. Has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
13: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
12: Moltes gràcies.
0: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
13: Bon cap de setmana, Núria.
10: Obert per vacances.
0: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà uns quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
14: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
15: Ah, sí? Veus que bé, eh?
14: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira tu si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
15: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
14: Què dius ara?
15: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
14: Doncs no me n'havia donat.
15: El problema és aquest, precisament. Que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
14: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
15: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
14: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
15: Com que ho creus, David?
14: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
15: Home, el primer que has fet per començar és iniciar sessió i el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
14: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
15: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
14: Mira, veus? M'agrada quan m'expliques les coses així.
15: Com?
14: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
15: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
14: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom em diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, eh? Perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta. Però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa. No cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat. Hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, eh? El David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així que fem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queda més.
5: Sí, vam haver de... Bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé,

0: consisteixen aquestes trobades?
1: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
0: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
1: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
0: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
1: Són, els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
0: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
1: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
0: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres,
1: no,
0: aquest és el més codiciat.
1: No. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
0: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compra-venda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
1: Sí, és molt car, és molt car.
0: Coneixes...
1: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
0: Que, parlant de negoci, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
1: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
0: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
1: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
0: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
1: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, el producte.
0: Em sembla que, si no vaig mal entès, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo que per conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
1: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure, o sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
0: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, n'heu venut més de stickers o n'heu venut més dels altres?
1: No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
0: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
1: Sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
0: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que el comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
1: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 7 cromos,

0: doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
1: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
0: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones, igual, però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
0: La distribució de Panini és per tot el país, per
2: molt
0: tant.
2: Bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
1: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també, i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
1: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria. Ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat, me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això pels àudios i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu, escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja, home? Pues, escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja, doncs, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria ja la coneguda ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò un cuscús... amb verdures, vol que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, no m'ho havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ah, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, alerta. Sí, sí, sí, la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina que ha fet una al·lusió a la seva àvia i és possible que l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé!
1: Així que, de moment, et passo la Marina. A veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però ho diu... indignada.
0: L'àvia està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí, no me les podria... Deuen ser bones, les llenties, eh?
1: Home, imagina't. Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final de programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina. Clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en Pere de Sanaüja, gran població de secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja.
1: Aquí.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga. I és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragai.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important. I llavors, veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra de Cal Oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar. Però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve. I llavors, normalment, a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... Perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui. I després, doncs, el juny ja tenir la idea i la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és del gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 €, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració de la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat i, per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú. Feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua, sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atregui a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la festa major, és a dir, a previ inicis de festa major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la festa major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici a festa major. Nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la festa major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobareu un gran ventall d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana, encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a ruta del Pinxo.
0: És una proposta, aquesta ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant.

0: I és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs
1: ets, tu? Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament.
0: Sí.
1: Mira, jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol, i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
0: Ah, sí, l'Altacústic. És molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sí.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, sí, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so. Parlant del so, després si vols entrem en l'il·luminació.
1: Sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació, i d'operar després la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina, en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no, t'envien un rider. Te diria que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum... Sí, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon muntatge, cada vegada més, més concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no?, que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí... De fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són... Bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Mm-hmm. segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça, o d'un altre espai on té lloc un concert?
2: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és si saps el que fas, no?, bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
2: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alt Acústic els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, ¿no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
2: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no?, la motxilla del tècnic, no?, que sempre diem on portem cintes... Algo de roba, no?, perquè de vegades plou o el que sigui. Però sí, tu trobaries, doncs, flycase, amb coses.
1: Flycase són aquestes maletes, no?, amb anses tan reforçades per portar els equips.
2: Exacte, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius... Hòstia, cap tot una furgo, eh?
0: Eduard, però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
2: Exactament, sí. Abans, recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no?, on anaves amb una taula de 40 canals d'enorme, un rack de dinàmica, de compressors, equalitzadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també. Clar.
1: I la potència també, entenc.
2: I la potència també. Avui amb equips molt més petits fas més coses. Una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
2: Exacte, sí. Però és molt còmode.
0: Això
2: també
0: està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, t'ho posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia... Com
1: alguns,
0: que vas...
1: alguns encara ho fem, Núria, això.
2: Sí. Però... No, perquè no ho faci, sí.
0: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, jo també tinc... Amb què d'aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
2: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà a moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
2: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. Però no, durant les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història de l'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no? I és interessant. Però sí, ara... Avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
1: I tant. Ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
2: Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir. Tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar, va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí. I parlant un dia al carrer, no? Vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no? Aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació o del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies de l'Alta Acústica és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
2: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
1: No va arribar a venir al final?
2: No, va ser l'època de la pandèmia. Mm? I em sona, però clar, ja, clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no. Però mira, de fet, ara que ho deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
1: O el Petit de Calaril, per exemple.
2: El Petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, sí, en Ferran, en Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Alt Acústic.
1: Aquesta era la filosofia des del primer dia? La de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
2: Sí, sí, era que la gent pogués, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
1: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... El nom Alt Acústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so Alt Acústic. Això sona Alt Acústic.
2: Exacte, sí, sí, sí, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... Me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concertàs també molt íntim, molt petit. Però també hem tingut la Ludwig, hem tingut a Egon Soda, a un Finished Sympathy, mm-hmm. O sigui, grupassos de rock and roll.
1: Aquest any, Núria, mira, hi passaran sí. artistes com Joina, ho dèiem ara, també sí. Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen. Això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos sí, quarts d'onze aquí, sí. El campanar de la parròquia de Sant Martí.
0: No enganyem, i també esteu al carrer, sou al carrer.
1: No, i tant. I també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
0: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Alt Acústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
1: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan anar els botons.
0: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
1: Escolta, està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
0: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
1: Bon cap de setmana, a reveure.
3: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
0: I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer al cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
4: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i està també lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels Gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens a Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana. I a mesura que guanyem altura, el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí, l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries, amb camins naturals excavats a la roca, que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la Serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó. També hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis, com sargantanes, també és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Caiac Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
5: Hola, bon dia.
4: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta, és una ruta com aquesta, és una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
5: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes a la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
4: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
5: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-nos als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes. I després, bé, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar perquè hi ha una bona pujadeta i llavors que no la fem al migdia. Portar força aigua i bé, és una excursió de les boniques de per aquí la zona.
4: Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament ens està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny, estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'en aquest entorn remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també de diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
5: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf, allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic. Hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta a peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
4: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va agafar uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que se centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa crítica dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu to. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, a trobar una sèrie de ciència-ficció, és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim, per un costat, Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no? Bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara, el 2026, parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno, tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant, i jo que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
1: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
2: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers, per mi és la sèrie estrella d'HBO, és una sèrie més petita potser que amb els anys s'ha fet més coneguda, està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les... Bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
1: Jo aquesta sèrie, precisament, la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
2: Sí, que et pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues, és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
1: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
2: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, de Bear, que va acabar fa poquet a Disney+, la cinquena temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
1: Crec que, de fet, deve haver estrenat ara la darrera temporada, deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
2: A tu, ens veiem.
0: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també, al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després, durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural. Visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui a propet de Tarragona, i és que s'ho val el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Emprius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí. I bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pegatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magano, Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, Lax Ambusto, La Gossa Sorda, Figaflauas, Búhos i Mala Fieta.
0: Déu-n'hi-do, el Festiuet de Salou. Però, si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juny,

0: correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que porta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La Mòria d'un Poble, instal·lada a les escoles del municipi.
1: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, eh? M'encanta.
0: Sí, sí. Està molt divertit.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
2: Obert per vacances. Cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'altacústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubió, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
1: Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat, que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
0: Val, sí. Sona bastant lògic, som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
1: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Instagram, població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
0: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare Déu!
1: No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
0: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè,
1: Posem el primer àudio.
0: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
1: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
2: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i, coneixent-me, jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida, molt millor.
1: I a tot això, ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita que bé.
0: No és gaire habitual, però bé.
1: No és gaire habitual, no. Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
3: Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
1: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
0: Només diu això?
1: Sí,
0: que
1: ens ha dit això. Has vist?
0: Jo li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
1: No te les torno a fer.
0: Clar. Ai, que maca.
1: Exacte.
0: Així estaríem d'estar d'acord, l'àvia.
1: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
0: Sí.
1: I va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
4: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
1: Sí, sí, amb les mans, sens dubte.
0: Reivindiquem aquella gent que, amb tota la cara del món, fan les trucades d'àudio des de la feina.
1: Exacte.
0: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
1: Clar, penseu que feu un bé pel... un bé comú. Obert per Vacances és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
0: Jo crec que sí. Només portem una setmana, imagina't.
1: I doncs imagina quan acabem, Núria. Ai. Vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer.

0: I això és que són de la ràdio.
1: Déu-n'hi-do. Enric Virga, ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens
0: pots dir? Avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent sigui tingui iniciativa.
1: Quin és el millor gelat, eh? Uf, sí. Però a tots els nivells, de sabor
0: de terrines,
1: i de...
0: De terrines, de con, però bé. També obrim aquí a que molt puguin bé. Dir gustos, va. Aquí.
1: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
0: Salut, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
2: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11 i us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. T'escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Bon dia des de Ràdio Arenys. Avui comencem una sèrie de programes en què pretendrem unir els fets que han passat durant la nostra vida i posar-li una banda sonora. Però començarem presentant-nos. Som l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en la producció musical anem acompanyades d'en Joan Garcia. Veureu, en aquest programa començarem despullant-nos. Sobretot tu, Anna, que seràs la primera a despullar-te.
6: Horroritzada estic d'haver-me de despullar en un programa de ràdio.
5: No, perquè no serà perquè hagis d'anar conills. Serà molt més fàcil que això. Només ens hauràs de dir la teva edat. O millor, en quin any vas néixer? Perquè a partir de l'any del teu naixement començarem a buscar fets i els hi posarem una banda sonora. Així que digues, quin any vas néixer?
6: El meu any de naixement va ser el 1952.
5: Doncs ens preguntarem què va passar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Acabem d'escoltar Nat King Cole en aquesta cançó del 1952, Walking My Baby Back Home. El Nat King Cole va ser un cantant, pianista de jazz, compositor i actor nord-americà. Va gravar més de 100 cançons que es van convertir en èxits en les llistes pop i el seu trio va ser el model per petits conjunts de jazz que després van seguir. Cole, evidentment, també en va actuar en pel·lícules i televisió i a Broadway. Va ser el primer home afroamericà que va presentar una sèrie de televisió nord-americana i, evidentment, és el pare de la cantant Natalie Cole.
2: Sabies que en el 1952, a part de mi, van néixer periodistes i escriptors com en Joan Barril, l'Adelina Castillejo, que va ser veu radiofònica i periodista, Emilio Pérez de Rozas, que va ser fotògraf a més de periodista, o bé Patricia Gavancho, periodista i escriptora argentina-catalana, i també així com pot ser en Quim Monzó, en Xavier Brudassala o la nostra Teresa d'Arenys.
1: Però també polítics nostres o nostrats, com en Josep Anton Duran i Lleida, en Josep Lluís Carot Rovira o l'Anna Pagans, exalcaldessa de Girona.
2: També noms com poden ser de Marta Sanz Soler, matemàtica catalana especialista en la teoria de la probabilitat, o Maria Teresa Andreu Grau, futbolista i dirigent esportiva catalana, considerada una pionera del futbol català. La Immaculada Cabecera Soler, futbolista i pionera del futbol femení. També tenim la Maria Pau Coromines Guerin, nedadora catalana amb proves de fons en estil lliure i d'esquena. Una de les millors nedadores catalanes de la història. Va ser en les finals olímpiques de Mèxic de 1968. O bé la Nani Marquina, dissenyadora industrial i empresària catalana. Tot un model de dones a seguir.
1: Oh, t'has deixat una de ben coneguda, perquè fins ara els noms probablement per la majoria de gent eren desconeguts, però t'has deixat una senyora ben coneguda.
2: Tens raó, i tan coneguda com companys seus homes. En aquest cas és la Carme Ruscalleda, la nostra estimada cuinera.
1: Però també van morir personalitats, com Maria Montessori, per exemple, pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una devota catòlica, feminista i humanista italiana.

0: Sentíem un cantant, pianista i compositor italià molt conegut a casa nostra i també molt conegut a casa seva, el Renato Carosone. La cançó que escoltàvem es deia Maruzel.
1: El 1952 va ser un any de gran importància, tant a nivell internacional com a Catalunya. Destaca principalment un gran esdeveniment que devia ser d'un gran fast: la coronació de la reina Isabel II d'Anglaterra. Un dels regnats més longeus que es coneixen. Retransmesa per televisió i va ser un esdeveniment històric important en els mitjans de comunicació. Diuen que van ser més de 20 milions de persones al Regne Unit que van veure la coronació retransmesa per televisió.
0: De fet, va ser la primera coronació televisada en directe. I la cobertura d'aquest acte va marcar el començament d'una nova era en la televisió. La nova reina portava un vestit de coronació ricament brodat amb fils d'or i plata i el seu disseny incluïa símbols del regne i dels altres dominis de l'imperi britànic.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.

0: Sentíem la Dame Vera Margaret Lynn, també coneguda popularment com Vera Lynn. En aquesta cançó de 1952, Auf Wiedersehen, My Sweetheart, va ser una cantant de pop tradicional, cantautora i actriu anglesa. I les seves cançons i espectacles van ser molt populars durant la Segona Guerra Mundial.
1: A Espanya, la primera demostració de televisió va ser a l'any 1948. A partir d'aquesta data, se succeeixen diferents proves tècniques i va ser en el 1952 quan se celebra la primera retransmissió esportiva. Es televisa un partit de futbol entre el Real Madrid i el Racing de Sant Andreu.
0: No vull saber qui va guanyar.
1: No, millor no saber-ho. I el 1956 salta a les zones la primera emissió oficial de televisió espanyola i el discurs inaugural del ministre Rafael Arias Salgado. Només es va poder seguir amb prou feines amb un radi de 50 quilòmetres de Madrid i per unes 600 persones o 600 televisors que la gent tenia a casa seva. Cada televisió en aquella època rondava a les 30.000 pessetes.
2: Se oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España.
0: Sentirem ara una altra cançó de 1952, la canta Kay Starr, que va ser una cantant nord-americana que va tenir un èxit considerable a finals de la dècada de 1940 i 1950. Era d'herència iroquesa i irlandesa. Starr interpretava diversos gèneres, com el pop, el jazz i el country, però les seves arrels eren el jazz. Aquí la sentirem en un tema que es diu Comes Along a Love.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Als Estats Units, en l'any 1952, es va consolidar la televisió com a principal mitjà de comunicació de masses, de manera que es va constituir un element central de la vida familiar nord-americana.
2: Malgrat tot, el cinema continuava sent la gran primera indústria dels Estats Units. Aquest any, el 1952, es va estrenar la gran pel·lícula musical Singing in the Rain, protagonitzada per Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O'Connor, un dels musicals més estimats de tots els temps, amb la famosa escena de Gene Kelly ballant sota la pluja.

0: els fets esdevinguts i les cançons que ens han acompanyat durant l'any 1952.
1: De totes maneres, els Estats Units ens tenen acostumats al millor i al pitjor de la raça humana. L'1 de novembre de 1952 va provar amb èxit la seva primera bomba d'hidrogen. Però també el doctor Jonas Salk va desenvolupar una vacuna eficaç contra la poliomielitis i el 1952 es va iniciar la producció en massa per a les proves en gran escala, que es convertiria en un factor clau en l'erradicació de la malaltia en els anys i dècades següents al món occidental.
2: La mer qu'on va danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons.

0: Hem escoltat la cançó de 1952, La Mer, molt, molt coneguda per tothom en les seves diferents versions. Aquesta era l'original, la que cantava en Charles Trenet. Va ser un autor, compositor i cantant francès d'origen català, per banda materna, i autor de nombroses cançons esdevingudes molt populars en el repertori musical francòfon.
1: A Europa ja s'acabava el Pla Marshall, tancat oficialment el desembre del 1952, el programa nord-americà d'ajuda econòmica per a la reconstrucció d'Europa després de la Segona Guerra Mundial, que va ser crucial per a la recuperació dels països europeus i la contenció del comunisme.
0: El 1952 també es va establir formalment la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, la SECA, que agrupava França, Alemanya Occidental, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Aquest va ser el primer pas cap a la integració europea i va servir com a precursor del que avui és la Unió Europea. La SECA tenia com a objectiu coordinar les indústries del carbó i de l'acer per evitar noves guerres entre França i Alemanya.

0: Le ciel de Paris era l'Edith Piaf, sota el cel de París. Nom artístic d'Edith Giovanna Gassion, amb el sobrenom de la Mom. Va ser una cantant francesa, icona cultural de l'època, gairebé considerada universalment com la millor cantant popular de França. Tot i l'existència de nombroses biografies, gran part de la vida d'Edith Piaf està envoltada de misteri. Un dia ho haurem de descobrir, però no avui.
1: A casa nostra, durant l'any 1952, Catalunya va continuar sent el motor industrial a Espanya, amb un creixement significatiu en la producció tèxtil, metal·lúrgica i química, malgrat totes les dificultats econòmiques de l'època. Va ajudar a expandir Barcelona i Sabadell com a capitals de la indústria tèxtil. També ho fora Mataró.
0: Però Ballant sota la pluja no va ser l'única estrena sonada del cinema. El desembre de 1952 es va estrenar una comèdia franco-espanyola dirigida per Richard Potier, per cert, que ha estat doblada al català, tots aquells que us agrada les pel·lícules antigues, protagonitzada per Carmen Sevilla i Luis Mariano.
1: Com a resum del guió, direm que la vella Eugenia de Montijo coneix el barri gitano de Sacramento a Violeta, una bonica venedora de violetes que li prediu que serà reina. El protagonista masculí és en Juan de Ayala, cosí d'Eugenia de Montijo, que cau perdudament enamorat de Violetera. Però com que és un Don Juan, només la vol per una aventureta. La resta, ja sabeu, l'emperador s'enamora de la Montijo, però hi ha una altra dama que vol per ella la corona. Planeja una trama que se li gira en contra i, gelosa i enrabiada, un atemptat del que se salva perquè Violeta es posa en el seu lloc. I tots acaben enamorats, Juan de Violeta i l'emperador d'Eugenia de Montijo. La resta és història.
0: Aquesta pel·lícula del 1952 és un remake de l'època, perquè ja va ser un gran èxit el 1924, tant que van fer-ne una altra versió sonora i musical el 1932, una versió dedicada al teatre el 1947 i, finalment, aquesta versió de 1952 amb Carmen Sevilla i Luis Mariano. Les versions de 1924 i del 32 tenien el mateix director i, sobretot, la mateixa protagonista, la Raquel Meller, la cantant aragonesa que es va fer famosa a Barcelona i que va ser, entre 1920 i 1940, l'artista espanyola de major projecció internacional. Tant que Charles Chaplin, és a dir, Charlot, la va voler per protagonitzar Candilejas, però no va poder ser pels compromisos que tenia la Meller.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.

0: Luis Mariano, Louis Mariano, que li deien a França. Fou un tenor basc, cantant d'òpera i opereta, refugiat a França amb tota la seva família arran de la Guerra Civil Espanyola, o millor dit, la rebel·lió feixista. A França, doncs, va estudiar i va entrar a l'Acadèmia de Belles Arts de Bordeus. El 1945 creava la seva primera opereta, La Belle de Cadis, la Bella de Cadis, molt decisiva en la seva carrera, de manera que la fama de Luis Mariano va ser molta a França i per una desena d'anys va dominar el món de la cançó de l'opereta. Podem dir que el seu apogeu es pot situar en els anys 1951 i 1952, aquest últim amb aquest gran èxit, Violetes Imperials.
1: I sí, encara parlem de pel·lícules famoses estrenades el 1952. Us direm que el 16 d'octubre d'aquest any es va estrenar als Estats Units Limelight, Candilejas, que no va tenir molt bona rebuda l'any de la seva estrena. Però, en canvi, sí en la reestrena de l'any 1972, que va guanyar l'Oscar a la millor música original 20 anys després de la seva estrena. El que va passar és que mentre estava de gira per Gran Bretanya, Chaplin va saber que li havien negat el visat de retorn als Estats Units per les seves suposades simpaties comunistes, de manera que en molts teatres d'Amèrica es van negar a projectar Candilejas. Al Limelight i en la costa oriental el públic no va tenir ocasió de veure la pel·lícula en la seva estrena el 1952, sinó 20 anys després. Fins i tot Lluís Llach va fer un homenatge a Chaplin a la cançó Bambolines, les cinc primeres notes de la qual provenen del tema Terry's Time.
2: When I was three, my nurse told me about reincarnation. And ever since I've been convinced, thrilled with anticipation, that when I leave this earth, it makes my heart feel warm to know that I'll return in some other form. But I don't want to be a tree sticking in the ground. I'd sooner be a flea. I don't want to be a flower waiting by the hour.

0: la banda sonora de la nostra vida a la teva ràdio.
1: També el 1952 es va produir una gran polèmica a Itàlia, després que les despulles de Benito Mussolini, que va morir executat mentre intentava fugir en l'any 1945, fossin traslladades a Predappio, el seu poble natal. Aquest fet va ser molt polèmic i va suscitar moltes reaccions diverses entre els italians, ja que molts ho veien com un retorn al passat feixista.
2: De fet, Mussolini, al llarg de la seva vida política, va patir molts atemptats, com a mínim 5. Fins i tot l'historiador francès Pierre Milza sosté que el primer ministre britànic, durant la Segona Guerra Mundial, Winston Churchill, va conspirar per assassinar Benito Mussolini. Segons l'historiador, la causa hauria estat l'anterior admiració de Churchill per les idees polítiques del feixisme i la seva voluntat d'esborrar del mapa les proves de la seva correspondència que l'haurien posat en un compromís.

0: Hem escoltat Papaveri e Papere, d'Adio Nilla Pizzi, coneguda pel seu nom artístic, Nilla Pizzi. Famosa a Itàlia durant les dècades de 1950 i 1960, és coneguda per guanyar la primera edició del Festival de Música de San Remo just l'any anterior, l'any 1951. A més, l'any següent, és a dir, el 1952, que és l'any que ens ocupa, va acabar primera, segona i tercera amb Bola Colomba, Papaveri e Papere, que acabem d'escoltar, i Una dona prega, respectivament. Un rècord actualment invicta. De fet, és considerada la cantant de San Remo més exitosa de tots els temps.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1952.

0: actuant en diferents localitats de la seva regió, la Ligúria. Però com també els va passar a d'altres cantants, va haver d'emigrar. En el seu cas, actuant als anys 30 a bord dels transatlàntics que viatjaven entre Europa i Nord-Amèrica. Aquesta experiència el va fer conèixer la música de l'altre cantó de l'oceà, els nous gèneres musicals del jazz i el swing. I així va ser com els va portar a Itàlia. A casa nostra, el 1952, concretament el 14 de maig, es va celebrar a Barcelona el 35è Congrés Eucarístic. El 14 de maig es va fundar a Barcelona l'Esbart Santa Eulàlia i el 4 de juny tornen a Poblet les despulles del rei Jaume el Conqueridor.
1: En el mateix 1952, la Unió de Serveis d'Atenció Familiar, la USAF, inicia el projecte Llibre Blau per promoure l'accés a la lectura i els llibres per a nens i joves en situacions vulnerables. El projecte Llibre Blau col·labora amb les diverses institucions i organitzacions per arribar a aquells que ho necessiten més.
2: Els fets esdevinguts i les cançons que ens han acompanyat durant l'any 1952.

0: Baby Don't Do It era la cançó que escoltàvem de Five Royals, que va ser un grup vocal nord-americà de rhythm and blues de Winston-Salem, Carolina del Nord, que combinava gospel, jam blues i doo-wop, marcant un pas primerenc i influent en l'evolució del rock and roll.
1: A casa nostra, durant l'any 1952, Catalunya va continuar sent el motor industrial a Espanya, amb un creixement significatiu en la producció tèxtil, metal·lúrgica i química, malgrat les dificultats econòmiques de l'època. Va ajudar a expandir Barcelona i Sabadell com a capitals de la indústria tèxtil, així també com Mataró.
0: I Arenys, perquè en aquesta època moltes cases d'Arenys tenien la seva fabriqueta individual, però totes relacionades amb el tèxtil. Seguia la repressió franquista. A tall d'exemple, el 14 de març, el règim franquista va executar 5 maquis del grup Talion de Barcelona, que era una part d'un entramat clandestí de resistència armada, dins dels maquis, que a Catalunya estava format per guerrillers de les joventuts llibertàries, anarquistes.

0: franquistes.
1: Continuaven les restriccions sobre la llengua catalana i qualsevol mena de manifestació cultural. Tot i així, va haver un ressorgiment silenciós de la cultura catalana, amb la publicació de llibres en català i la celebració de festivitats tradicionals.
0: El 1952 es va celebrar a Barcelona una gran concentració de sardanistes, la Cimera de la Sardana a Barcelona, i es va consolidar la sardana com a símbol d'identitat catalana i resistència cultural davant del règim franquista. Com

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
4: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
3: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
4: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
3: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
4: Reserves al 93 158 60 65.
3: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
4: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
1: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
0: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
2: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
0: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xàfogo a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: Banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Bon dia, estimats oients. Una setmana més ens trobem a la sintonia de Ràdio Arenys per tal de repassar els fets ocorreguts durant l'any 1953 i intentarem posar-hi una banda sonora amb cançons publicades l'any que ens ocupa, és a dir, el 1953.
7: Som l'Anna Cucurull i la Montse Comí. Els guions, en Joan Garcia, a la part tècnica i a la producció musical.
6: Doncs som-hi. Anem a fer un repàs de què va passar durant l'any 1953, que, per cert, va començar en dijous. I aquest va ser l'any en què a casa nostra, Catalunya, i més concretament a Barcelona, va néixer en Miquel de Palol i Muntanyola, poeta i narrador català. A França va néixer l'actriu i productora Isabelle Huppert. A Karachi, al Pakistà, Benazir Bhutto, política pakistanesa, d'on fou primera ministra el 2007, per posar uns exemples.
7: Seguim, doncs, amb escriptors catalans. En el 1953 va néixer a Valls Margarida Aritzeta, novel·lista, assagista i professora de teoria de la literatura a la Universitat Rovira i Virgili, guanyadora del Víctor Català i de contes de Sant Joan de novel·la i llibres. Els llibres, entre ells, són Els fils de l'aranya, La filla esborrada i Teoria del gall. També en el 1953 va néixer Marc Granell i Rodríguez, a València. poeta i traductor i escriptor. Obté el Premi d'Ausias Marc. Algunes obres són Poemes del segle, Llarg camí llarg i Refugi absent. També va néixer en el 1953 Jaume Ribera i Montanyà, a Sabadell, escriptor i guionista. Escriu novel·la juvenil i novel·la detectivesca. Com obres, hi ha unes de molt conegudes que són Tots els detectius es diuen Flanagan, amb Flanagan Blues Band i amb Flanagan 007. I a més va fer altres novel·les com la No demanis llobarro fora de temporada.
6: Jo crec que aquestes corren per casa, mira què et dic.
7: Podria ser, van ser molt sonades. Els llibres eren escrits en català, però es venien a sota taulell, sota pena de multa i retirada d'exemplars.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Escoltàvem Vecchio Scarpone, de Gennaro Gino Latilla, que va ser un cantant italià. El 1954, és a dir, el proper programa, ja ho veurem, això, va guanyar el Festival de Música de San Remo, en col·laboració amb Giorgio Consolini, amb la cançó Tutte le mamme.
2: Però també aquest any a Rússia hi va haver dues morts molt sonades, una més que l'altra. El 5 de març moria Sergei Prokofiev, compositor rus d'origen ucranià, una de les principals figures de la música del segle XX. Aquí devem els ballets com Romeu i Julieta o La flor de pedra, que formen part del repertori internacional.
1: Però és que aquest mateix dia, el 5 de març de 1953, també va morir Josep Vissarionovich Jugaishvili, conegut com a Iosif Stalin, polític soviètic d'origen georgià, cap de l'Estat des de 1924.

0: Escoltàvem Vladimir Troshin en aquesta cançó Les nits de Moscou de 1953.
1: Mor Stalin el 5 de març. El dia 6, Georgi Malenkov el va succeir al capdavant del govern soviètic, ja que era el seu íntim col·laborador. Va conservar el seu càrrec 2 anys, en què va ser molt honest amb la seva oposició a l'armament nuclear, perquè estava convençut que en una guerra nuclear podria portar la destrucció mundial.
0: Potser una ànima massa càndida, potser massa pròxima a Stalin. No sé, el cert és que al cap de 2 anys el van defenestrar. Amb els anys va ser expulsat del Partit Comunista i exiliat dins de la mateixa Unió Soviètica. La seva mort, el 1988, va ser totalment ignorada per les autoritats soviètiques.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: Hem escoltat a Les Paul i Mary Ford en aquest tema de l'any 1953, Vaya con Dios. Van ser un popular duet musical de marit i muller dels anys 50 en què tots dos cantaven i tots dos tocaven la guitarra.
1: Mentretant, a Anglaterra, concretament a Cambridge, el 28 de febrer de 1953, James Watson i Francis Crick anuncien el descobriment de l'estructura química de l'ADN, cosa per la qual van ser guardonats amb el Premi Nobel de Medicina l'any 1962. Van fer la major part de la seva recerca al laboratori Cavendish, de la Universitat de Cambridge, des d'on van descriure l'estructura en doble hèlix de la molècula d'ADN.
2: La banda sonora de la nostra vida, any 1953.
3: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu,

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó era Ceci Bon, d'Eartha Kitt, que fou una actriu, cantant i estrella de cabaret, famosa per la seva participació com a Catwoman a la sèrie dels anys 60, Batman. Era un artista polivalent, de veu ronca i suau, ha cantat en diferents llengües i ha actuat en un centenar de països. L'any 1953 va gravar aquesta cançó amb l'orquestra d'Henri René, amb qui va gravar l'octubre d'aquell mateix any a Nova York, un tema que s'ha convertit des d'aleshores en un clàssic de Nadal.

0: L'altra punta del món, el Nepal, l'explorador i alpinista neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay són les primeres persones a aconseguir el cim de l'Everest, dins de la serralada de l'Himàlaia, el cim més alt del món.
1: De fet, en nepalès, l'Everest s'anomena Sargamanta, és a dir, el front del cel, i en tibetà, Kuomalangma, la mare de l'univers. De fet, el nom d'Everest li va donar l'agrimensor general britànic de l'Índia, Andrew Wolfe, en honor del seu predecessor, Sir George Everest.
0: Les expedicions catalanes o en participació catalana no van començar fins a l'any 1982.

0: la banda sonora de la nostra vida, el 1953.
1: Escoltàvem Dean Martin i el sentíem en aquesta cançó de 1953, Taz Amore. Còmic, actor i cantant estatunitenc, un dels membres més populars de la indústria de l'entreteniment de mitjans de segle XX. Aquí també anomenaven el rei del cul.
2: El 26 de juliol de 1953, a Santiago de Cuba, 165 joves encapçalats per Fidel Castro assalten el quarter de Moncada. Era l'inici de la Revolució Cubana, el moviment contra el govern del dictador Fulgencio Batista, pel moviment del 26 de juliol.
1: La Revolució Cubana s'inicia, doncs, el 26 de juliol de 1953 amb aquest assalt i acaba l'1 de gener de 1959 quan Batista fuig del país i les ciutats de Santa Clara i Santiago de Cuba van ser preses pels rebels liderats per Fidel Castro. En esfondrar-se la Unió Soviètica el 1991, molts van pensar que Cuba seguiria aviat. No obstant això, les previsions no s'han acomplert.

0: Ràdio Arenys.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
2: Antonio Machín era el nom artístic d'Antonio Abad Lugo Machín, cantant de boleros i música popular que va basar el seu repertori en la música cubana i en la balada romàntica, aquesta cançó arxiconeguda, Angelitos Negros.
3: Era el 27 de juliol de 1953, quan acaba la Guerra de Corea. Es va firmar un armistici entre Nacions Unides, Estats Units, Xina i Corea del Nord. L'armistici es firmà a Panmunjeom, a Corea del Nord. No es firma mai un tractat de pau. Corea queda dividida. El nord de Corea segueix sent comunista i Corea del Sud abraça el capitalisme.

0: Escoltàvem Crying in the Chapel, dels Orioles, que van ser un grup de rhythm and blues nord-americà de finals de la dècada de 1940 i principis de la dècada de 1950. De fet, van ser un dels primers grups vocals que van establir el patró bàsic per al so doo-wop. Els Orioles són generalment reconeguts com el primer grup vocal de rhythm and blues.
1: Bé, i continuem. En l'any 1953 es va estrenar la pel·lícula El salari de la por, protagonitzada per Yves Montand. Està ambientada a les Piedras, a l'Amèrica Llatina, on a causa d'una acumulació de gasos s'incendia un dels pous de petroli d'una companyia de gas americana. Per aturar el foc, cal fer esclatar 4 tones de nitroglicerina al vell mig del pou. El director de l'empresa pagarà $2,000 a qui accepti transportar l'explosiu en camions vells, camins plens de pedres i clots i atravessant la selva. El suspens ja està servit.
0: Originalment, la pel·lícula s'havia de rodar a Espanya, però Yves Montand s'hi va negar per la seva oposició al dictador Francisco Franco. Finalment, es va haver de rodar a la Camarga, al sud de França. El mateix any de 1953 va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes i l'Os d'Or del Festival de Cinema de Berlín.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus...

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
1: Le feuille morte, les fulles mortes, sentíem a Yves Montand, nascut amb el nom de Ivo Livi. Va ser un cantant, actor de cinema i intèrpret de music hall francès d'origen italià. Perquè Yves Montand va néixer a Monsumo Alto, a Itàlia.
2: Mentretant, a Espanya es va rodar Bienvenido, Mr. Marshall, dirigida per Lluís García Berlanga, una crítica a la societat espanyola de l'època. La pel·lícula no només va triomfar a Cannes aquest mateix any. Entre el 21 i el 27 de setembre de 1953, a Sant Sebastià va tenir lloc la primera Setmana Internacional del Cinema de Sant Sebastià, organitzada per un grup d'empresaris de la ciutat que volien dinamitzar i prolongar l'estiu donostiarra.
1: El primer premi se'l va endur Bienvenido, Mr. Marshall. De fet, la resta de premis també van ser per pel·lícules espanyoles, perquè encara que van poder ser projectades pel·lícules estrangeres, en ser el primer any que ho feien, el festival encara no tenia reconeixement internacional i, per tant, tampoc no podia atorgar premis a pel·lícules fetes en d'altres llocs que no fossin Espanya.

0: la banda sonora de la nostra vida, el 1953.
1: Claudio Villa era qui sentíem amb Voglio vivere così, un cantant i actor italià que va gravar més de 3.000 cançons, va vendre 45 milions de discos i va aparèixer en 25 musicals. Però a mi m'encanten les paraules de la seva làpida. Vita sei bella, morte fa schifo. La vida està bé, la mort fa pudor.
2: El 27 d'agost es va firmar el concordat del 1953, un acord internacional entre l'Estat espanyol i el Vaticà, que va regular les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica. L'Estat sufragava les despeses de les activitats de l'Església a canvi que Franco tingués la possibilitat de participar en el nomenament dels bisbes. Així, s'assegurava el control i el suport ideològic de l'Església Catòlica.
1: Al cap d'un mes, el 26 de setembre, es va firmar el Pacte de Madrid de col·laboració militar entre Espanya i els Estats Units. Amb aquests dos tractats internacionals, el règim feixista de Madrid va sortir del seu aïllament econòmic i polític a la vegada que els Estats Units tenien un aliat anticomunista.
2: Mitjançant els pactes de Madrid, Espanya va autoritzar a les forces armades dels Estats Units a instal·lar-se en quatre bases militars, tres aèries i una naval en el seu territori, a canvi d'ajudes econòmiques i militars. Les bases militars estan situades i en vigor a Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz, Zaragoza i Rota. Són espais americans.

0: Rax to Riches, de Tony Bennett, és el nom artístic d'Anthony Dominic Benedetto, que fou un cantant estatunidenc d'origen italià, un dels últims grans crooners de mitjans del segle XX i que estigui en actiu fins als 90 anys.
1: Els inicis del Liceu daten de l'any 1837, format per una societat dramàtica d'aficionats pel conreu de les arts escèniques. Al Liceu el formaven els socis accionistes, gent benestant, i els abonats a la temporada teatral. El gener de 1953 es representà l'òpera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Tot era escrit en castellà per la repressió franquista.
0: La primera funció de la temporada 1953-1954 va ser l'estrena al Liceu de la que seria un autèntic ídol dels amants de l'òpera barcelonins, Renata Tebaldi, que aquell any debutà al Liceu amb 31 anys i va protagonitzar La Traviata i pocs dies després Tosca, dues representacions que van significar l'inici d'una història d'amor entre la soprano italiana i el públic del Liceu.
2: La banda sonora de la nostra vida, any 1953.

0: sempre va estar molt orgullosa dels seus orígens. Va ser una lírica, supralírica, de fama mundial i cantant d'òpera. Entre moltes va interpretar la Madame Butterfly. Ara escoltarem, per Victòria dels Àngels, els contes de Hoffmann.
1: Els contes de Hoffmann és una òpera amb música de Jacques Offenbach i llibret en francès de Jules Barbier, basada en tres contes. Es va estrenar a l'Òpera Còmica de París el 10 de febrer de 1881 i és una obra en tres actes, més un pròleg i un epíleg.

0: La dansa d'Arenys era el 10 de juliol de 1949 quan es recupera una versió per a cobla i esbart. Sempre es ballava en les festivitats i en les enramades, on tota la vila prenia part i en particular la fredinalla. En un primer moment l'interpretaven els joglars i més tard músics. En deien ball de plaça. Acabada la guerra es creien els esbarts i amb ells moltes danses. Aquí a Arenys ho feren la gent dels seràfics sota la protecció de la comunitat caputxina, creant l'esbart Maragall, que debutà el 22 de setembre del 1946. No va ser fins al final de 1953 quan es comença a ballar per la festa de Sant Roc, al vell mig del sorral de la nostra riera.
1: El 1953 s'estrenen els capgrossos, la fada, Flor de Neu, el tontet, el mariner, el nan i la bruixa.
0: El 1953 es va començar a fer el Ral·li Costa Brava, que es feia entre Arenys de Mar i Lloret de Mar. És el més antic de la nostra, del nostre país. Competició històrica. Es feia amb cotxes històrics i de col·leccionista. Començava l'era dels 600. Es va fer des del 1953 al 1987. Més tard, l'any 2005, es va reprendre.
1: També el 1953 va arribar a Arenys una nova llevadora, la Llúcia Retxe. Els més grans encara en tindreu memòria, segur que sí. Com que aleshores les dones tenien els fills a casa, anava al propi domicili per ajudar a portar els fills al món. Fins més tard no van començar a néixer als hospitals. La Llúcia, la llevadora, tothom la coneixia com la Llúcia, molt estimada a tot el poble, va morir als 99 anys. També dins la nostra vila i el 1953, les cristalleries Mascarell de Mataró van obrir una sucursal a Arenys de Mar.

Doncs amb això ja acabem el programa d'avui. Abans de marxar, però, endevina quin club de futbol va guanyar la Copa del Generalíssimo el 1953.

0: L'Espanyol?
1: No.
0: No?
1: No. El 21 de juny de 1953 es va celebrar el partit entre el Futbol Club Barcelona i l'Atlètic Club. Van quedar Barcelona 2, Atlètic Club 1. Els gols, endevina de qui van ser? De Kubala i de Manchón. I per part de l'Atlètic, de Venancio. Es va celebrar a l'estadi de Chamartín, Madrid. Va haver-hi 67.145 espectadors.
0: Fantàstic, això, eh? I en aquella època...
1: Amb això nosaltres diem adéu a l'any 1953, però tornarem la setmana que ve.
0: Segur que sí.
1: En 1954. Adéu-siau i fins la setmana que ve.
2: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.

0: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui divendres 17 de juliol i aquests seran els temes destacats de la jornada que, com sempre, ho resumim en forma de titulars. Comencem parlant que el nou reglament orgànic municipal ha marcat el desenvolupament del ple ordinari d'aquest mes de juliol. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. La sessió s'ha celebrat aquest dijous amb pocs temes a l'ordre del dia i utilitzant per primera vegada el nou reglament, un fet que va obligar a limitar els temps d'intervenció dels regidors i regidores i també la durada de l'apartat dels precs i les preguntes.
0: Precisament les obres de l'antiga rectoria després de l'esfondrament començaran el pròxim 22 de juliol.
1: Així ho van anunciar el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, després que el PSC, la CUP i els comuns preguntessin per aquesta qüestió.
0: I d'altra banda, l'augment de la presència de bosses sense cubell en el porta-porta al Bareu i l'aparició de senglars en aquesta zona del municipi han estat dos temes destacats en el torn de precs i preguntes.
1: Des d'Esquerra demanen que revisi el funcionament del sistema de recollida de la brossa i el PP insta a dur a terme una actuació urgent per minvar la població de senglars.
0: I al marge del ple també parlarem d'actes d'agenda social i cultural per avui.
1: Entre altres, les aranyes són les grans protagonistes de la primera activitat vinculada al cicle de la natura de la Biblioplatja a partir de les 7 del vespre.
0: També el Port d'Areny serà escenari de dues propostes aquest cap de setmana.
1: Per una banda, avui la confraria de pescadors organitza una jornada per donar a conèixer la gamba blanca d'Arenys i per l'altra, demà dissabte celebra la festa de la Verge del Carme.
0: Tot plegat ho acabarem parlant d'esports. Entre altres, destacarem el tercer lloc de Marta Mitjans al míting internacional de Madrid celebrat ahir dijous i també parlarem de dos tornejos, el de futbol 7 i el 4x4 de voleibol platja.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. El nou reglament orgànic municipal ha marcat el desenvolupament del ple ordinari del juliol. La sessió celebrada aquest dijous amb pocs temes a l'ordre del dia i utilitzant per primera vegada aquest nou reglament. Un fet que va obligar a limitar el temps d'intervenció dels regidors i regidores i també la durada de l'apartat dels precs i preguntes.
1: L'apartat tècnic de l'ordre del dia es va liquidar en mitja hora, com era previsible, ja que només hi havia quatre temes de tràmit. Primer, l'activitat de control es va portar a donar compte als acords de la Junta del Govern local i després es va donar compte dels decrets d'alcaldia. Segon, en la part resolutiva es va aprovar el reconeixement de compatibilitat d'un treballador del consistori i dos reconeixements extrajudicials de crèdit, uns punts que es van aprovar sense cap polèmica destacada. Acabada la part tècnica, es va iniciar el torn de precs i preguntes. En aquell moment l'alcalde Estanis Forç va avisar que el comptador es posava a dues hores i canviava l'ordre d'intervenció dels grups municipals. Era el moment de posar a prova el nou ROM aprovat el mes passat en sessió plenària.
3: Són les 18:32, tenim dues hores amb el nou reglament per fer precs i preguntes. Aquest cop ara ha canviat una mica i anirem en comptes. Fins ara els precs anaven de partit amb menys representació més, ara començarà el partit que té més representació i serà rotatiu, perdó. Començarà Esquerra, després el PSC, després la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular. Pensin que els papers pot ser que sigui una mica més complicat ara.
1: Tot i alguns moments de confusió sobre els torns i la gestió del temps d'intervenció, els grups de l'oposició van destinar les dues hores a fiscalitzar diverses qüestions de l'acció i la gestió del govern municipal. Les més destacades van estar relacionades amb l'esfondrament de l'antiga rectoria, el retard en les obres del Parc dels Països Catalans, els pisos de lloguer assequible del Bareu i altres temes relacionats amb el sistema de recollida de la brossa. En total hi va haver marge per respondre 5 preguntes i 15 preguntes de les 26 que portava l'oposició. Les 11 preguntes restants es respondran per escrits després que s'hi hagin abans d'acabar el ple, un fet que no va agradar a partits com Arenys en Comú. Són Estanis Forç i el regidor d'Arenys en Comú, Ricard Serrador.
3: Ens han quedat 11 preguntes per fer, eh? Amb dues hores de precs i preguntes.
4: Sí, Arenys en Comú, abans de llegir-la, comentar que creiem que no hem sigut rigorosos i estrictes amb el temps de paraula de cada un de resposta a pregunta, llavors creiem que hauríem d'haver seguit. Però estem d'acord amb el que ha decidit tothom.
1: Aquest mes se celebrarà un segon ple de caràcter extraordinari el divendres 31 de juliol, sense precs i preguntes. El següent ordinari es farà al setembre, perquè a l'agost es descansa quan s'apliquin altres novetats d'aquest nou ROM, com podrien ser les audiències prèvies al ple.
0: I, com dèiem, un dels temes que va ocupar més temps al ple va ser la situació de l'antiga rectoria després de l'esfondrament de la paret i la gestió amb les famílies desallotjades. Van protagonitzar aquesta pregunta el PSC, la CUP i els Comuns.
1: L'encarregat de defensar la part tècnica va ser el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet. Des d'un primer moment va recordar que aquella era una obra privada i que, per tant, l'Ajuntament tenia un marge d'actuació més limitat. La seva principal preocupació era assegurar l'espai pels veïns i veïnes i després la protecció de la façana com a bé cultural d'interès local, com ja va explicar en aquesta emissora. Aquesta setmana la principal novetat, per tant, és la renúncia de l'aparellador de l'antic projecte que es va produir ahir, un pas clau perquè comenci el procés de desenrunament i, per tant, el nou projecte que serà el pròxim 22 de juliol.
5: L'arquitecte tècnic va renunciar al projecte inicial, per tant, va ser quan la jurista de la casa va poder firmar l'informe jurídic que otorgava la llicència per començar. Les obres comencen el dimecres 22 de juliol, perquè l'empresa no tenia disponibilitat per començar fins aquest dia, i a dia d'avui encara no tenim els assumeixos, o sigui, tenim l'assumeix de l'Enderroc, però no tenim els assumeixos de les obres emparades amb la llicència original, que era el nou edifici, dius.
1: Sobre la situació de les famílies i l'acompanyament realitzat per l'Ajuntament en va parlar l'alcalde. Forç va assegurar que des d'un primer moment es va fer tot el possible per ajudar-los, malgrat que alguna família no n'està satisfeta i confia a resoldre la seva problemàtica el més aviat possible.
3: Nosaltres els hi vam enviar una informació dient-li tot com estava en aquests moments i que creiem que fins al 20, que sabíem que fins al 22 no començaven, que al cap de 6 dies els hi podríem donar, més o menys, començar a dir una informació i que començàvem a buscar, a posar-nos en contacte, que ja ens vam posar en contacte amb l'agència, tot i que cap de les dues famílies que estan en aquests moments en un pis pot mantenir-se en el mateix pis perquè no hi ha lloc. Això ho sabíem des del primer moment.
1: En tot cas, el govern va destacar avançar una data de possible retorn per les famílies perquè considera que hi ha massa factors externs que s'escapen de les mans del consistori.
0: Unes explicacions que van convèncer part de l'oposició. Els tres partits van felicitar la ràpida actuació del govern, tanmateix van posar la mirada en el paper dels propietaris d'aquestes obres.
1: La paret que es va esfondrar el passat 21 de juny està compartida entre la propietat privada 22 en obres i el 24, que és l'antiga rectoria, també en obres i propietat del Bisbat de Girona. Tot i això, l'ens religiós havia cedit l'immoble al patronat Andreu Guri, qui s'encarregava del projecte d'obres. Obre una relació que va centrar les preguntes del PSC, els Comuns i la CUP. Ara bé, ho van fer en perspectives diferents. La regidora Cupaire, Patsilà, i el portaveu dels Comuns, Ricard Serrador, demanar més responsabilitat a l'administració de Girona.
6: Demanar al govern doncs, que s'actuï amb la màxima celeritat possible i sí que ens sorprèn una mica i potser ara, no sé, parlo des del desconeixement. Vull dir que nosaltres entenem que el bisbat, no, que al final forma part d'una institució com és l'Església, que al final doncs, té poder i té molta estructura, doncs, bueno, saber una mica doncs, si s'han posat a disposició d'aquestes famílies, si més enllà de ser un agent que entrarà en un litigi, doncs podran fer alguna aportació o en algun tipus d'acompanyament.
4: I també la pregunta que dèiem de si el patronat o el bisbat ha pogut parlar amb les famílies, o hem parlat amb les famílies, perquè no sabem si hi ha hagut aquest contacte, ja que la finca és de la seva propietat i ha acabat afectant tot això.
1: Per altra banda, el regidor socialista Ramon Vinyes eximia el bisbat d'aquesta gestió, a més pronosticar un final a les sales dels tribunals.
7: Tampoc acabo d'entendre per què es va enviar el bisbat i el patronat Andreu Guri i el veí del 22, perquè si el bisbat va fer la sessió, sembla que hauria de ser només el patronat Andreu Guri. No acabo d'entendre. I realment tot això acabarà amb un judici de dimensions importants, tal com va. I esperem, doncs, la rapidesa, que no s'adormin.
1: L'Ajuntament va assegurar que estava en contacte permanent amb totes les parts afectades i va garantir que acabaria cobrant els diners públics que s'havien avançat.
8: Ràdio Arenys, notícies.
0: I un altre tema que també es va tractar va ser l'augment de presència de bosses sense cubell en el Port a Port al Bareu, un fet que augmenta l'aparició de senglars en aquesta zona del municipi. Dos temes que es van tractar en punts diferents dels grups d'Esquerra Republicana i també del Partit Popular.
1: Els republicans van portar un prec al govern demanant que revisi el funcionament del sistema de recollida de residus, ja que s'ha presenciat un augment de persones que dipositen les bosses a la via pública sense cubell. La regidora Míriam Puig va avisar que aquesta situació està generant malestar entre veïns per la brutícia i perquè està augmentant la presència de senglars. Des de la regidoria de residus, Estanis Forç va reconèixer el problema i va insistir en la necessitat de dipositar la brossa amb el cubell perquè assegura que els beneficis són molt elevats.
9: Manifesten que no treuen el cubell perquè en el seu moment es va transmetre la idea que aquest no era llegit o controlat adequadament, mentre que la recollida es fa igualment. Aquest fet ha comportat algun malestar entre veïns que ens han fet traslladar, com per exemple a la zona del Bareu, relacionat també amb un tema referent als ports senglars.
3: Estem constatant que els cubells són molt necessaris i eviten moltíssimes problemàtiques, com per exemple la incidència d'una fauna sobre les bosses sense cubell, i per tant animem a que tothom els segueixi fent. És veritat que hi ha molta més gent que utilitza l'orgànic, el cubell de l'orgànica, però també hi ha una part important, una part petita que baixa l'orgànica sense cubell.
1: Aquest tema es va tractar també en una pregunta del Partit Popular que va demanar una actuació urgent al Bareu per reduir la presència dels senglars. En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha avançat que té previst col·locar un tancat a la zona.
10: Veïns de la part alta del Bareu ens han traslladat que les nits apareixen diferents ports senglars a la zona. Té previst el govern fer alguna actuació?
3: Els veïns del Bareu Tronqueda han de saber que viuen al cantó d'una zona més boscosa i que, per tant, les bosses les tenen que deixar, allò que dèiem, amb cubells i sobretot a dalt, però dos, farem un tancat que ja tenim pressupost, que ja vam posar en un pressupost d'armaris que vam aprovar, un armari tancat perquè els ports senglars no arribin fins a dalt.
1: La CUP també es va interessar pel tractament de les bosses que es baixaven sense cubell. En aquest sentit, Forç va assegurar que s'actuava igual que amb la resta de la brossa, en cas que la fracció fos la correcta, recull, i si no, sanciona. A més, també va assegurar que s'havien identificat un gran nombre de bosses de residus de persones residents fora d'Arenys de Mar.
0: I en clau de successos us expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys i també de l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris a municipis del Maresme com Pineda, Canet o Calella o també a la mateixa ciutat de Barcelona.
1: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns a Arenys de Mar com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte continuat d'estralls per la interrupció de subministraments bàsics. Els fets s'haurien produït entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. El detingut accedia als espais on hi havia els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure per vendre-les. Els Mossos destaquen que aquests fets suposen un doble greuge, d'una banda el perill que una persona no qualificada manipuli canonades de gas i de l'altra els riscos i perjudicis que les seves accions suposaven als veïns afectats en el tall de subministrament d'un servei essencial. El sospitós va passar a disposició del jutjat amb funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el dimarts 14 de juliol.
8: Ràdio Arenys, notícies.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
13: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
14: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Ràdio Arenys, notícies.
0: Seguim a l'informatiu ara en agenda cultural i social per avui al cap de setmana i comencem parlant que són odiades i estimades a parts iguals. I és que les aranyes seran les grans protagonistes de la primera de les activitats vinculades al cicle de natura de la Biblioplatja, que s'ubica un cap més a la zona de la Picòrdia. La conferència Aranyes, unes veïnes desconegudes, es farà a partir de les 7 del vespre. En té tots els detalls el nostre company Pau Roig. Pau, bon dia.
15: Bon dia. Marc Domènech, biòleg i investigador de la Universitat de Barcelona, és el responsable de la conferència titulada Aranyes, unes veïnes desconegudes. Ell mateix ens explica, a grans trets, què és aquest animal, que no és un insecte, i per què es du a terme aquesta activitat del cicle de natura.
16: Moltes vegades, quan m'ho pregunten, començo dient què no són, perquè el que no són són insectes, que a vegades són conceptes que la gent confon, aranyes amb insectes, tot i que els dos són artròpodes, són invertebrats amb potes, són dos grups separats. Les aranyes, doncs, són aquests artròpodes que tenen 8 potes, 4 parells, que tenen uns pals, que tenen la capacitat de fer seda, i al final doncs, són uns animalons que tenim molt al voltant i que realment tampoc en sabem massa, i aquí és quan el que lliga amb per què faig aquesta xerrada.
15: Durant l'activitat, on hi haurà una part de caràcter més teòric i una segona que ja tindrà una dimensió més pràctica. Com apunta Domènech, es busca donar a conèixer aquells detalls de les aranyes, una criatura, en general, poc coneguda.
16: Espero que aconsegueixin doncs, transmetre aquesta... que aconsegueixi la gent veure lo complexes que són i una mica d'aquesta manera també que augmenti una mica el respecte que tenim per elles. Això que quan més coneixes un animal, a vegades més difícil és que li vulguis fer mal. I després, al final, doncs, ho combinarem una mica amb una part més pràctica, que he portat algunes mostres, que sempre està bé doncs, veure de prop aquests bitxos. I després, si hi ha temps, doncs, podem sortir una mica també pels voltants, fins i tot, a veure si trobem alguna aranya, perquè doncs, es vegi de primera mà no, que realment les tenim al voltant i n'hi ha moltes més de les que pensem i no fan res.
15: La Biblioplatja, que és un servei extern de la Biblioteca Pare Fidel Fita, va començar tot just aquest dia 15 de juliol i finalitzarà el 4 de setembre. Durant aquest mes i mig, ofereix serveis com el préstec de llibres o la consulta de diaris i revistes. A més, posa a disposició dels aranyencs i els visitants activitats de tota mena en el marc de propostes com l'Hora del Conte, el Festival Arenys de Contes o el Cicle de Natura.
0: I seguim amb més actes perquè demà al matí comença el ral·li fotogràfic per Arenys de Mar impulsat per l'AFA. És una activitat oberta a tots els socis i sòcies de l'agrupació fotogràfica d'Arenys i que durarà tot el cap de setmana.
15: La iniciativa, de fet, convida tots els membres de l'AFA a capturar una nova mirada d'Arenys de Mar, redescobrint racons, detalls i moments quotidians. Es tracta també d'una nova manera de participar en la tradicional exposició fotogràfica del mes d'octubre. De fet, amb la voluntat de tornar a posar el focus en Arenys i el seu entorn, l'exposició d'aquest any es construirà a partir de les millors fotografies del ral·li fotogràfic, que es durà a terme aquest dissabte i diumenge. Com explica Albert Lloret, president de l'AFA, cada participant haurà de fer, entre el matí de dissabte i la tarda de diumenge, 5 fotografies, totes elles Arenys de Mar.
17: El ral·li consistirà en fer doncs, una sèrie de fotografies que els hi proposarem demà, perquè de moment no se saben els temes. Seran 5 temes en concret i aquests 5 temes tenen que estar relacionats amb el poble d'Arenys i llavors tenen tot el cap de setmana per fer aquestes 5 fotografies i presentar-les al final del diumenge a la tarda.
15: L'exposició fotogràfica del mes d'octubre, que es nutrirà de les fotografies més ben puntuades del ral·li, és una activitat tradicional per part de l'AFA. Se suma a les lligues popular i social i als concursos, tallers i activitats diverses que impulsa l'AFA.
0: I abans de passar als esports, fem un repàs de la resta d'actes en format breu. Per una banda, el Port d'Arenys de Mar serà escenari de dues propostes aquest cap de setmana.
1: La primera de les activitats és una jornada de barques obertes en què l'objectiu principal és que la ciutadania conegui la gamba blanca, una espècie que ha guanyat protagonisme als darrers anys. Durant la jornada, els assistents podran descobrir les seves particularitats de la mà dels cuiners Josep Pou i Joan Major. La cita és a partir de 6:45 de la tarda a la Llotja de Peix Blau.
0: I ja demà arriba la festa de la Mare de Déu del Carme, la patrona dels pescadors.
1: Aquest any, com a novetat, es recupera la missa en honor a la Verge a la Llotja Vella del Port. A més, Badillo, Cristina Badillo, recordar que també hi haurà la sardinada popular per part dels grups de dones Anna Saed, la cantada de Vaneres, amb el grup Montjuïc i a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Espot. Tot plegat començarà a 6:45 de la tarda i s'allargarà fins a la nit al Port d'Arenys de Mar.
0: També aquest cap de setmana celebra la seva festa de carrer, la plaça Francesc Moragues i els habitatges de la Sagrada Família.
1: Com a acte central, com sempre, es faran aquest dissabte amb el sopar de germanor.
0: També el dissabte hi haurà una nova visita guiada al retaule barroc de l'Església Santa Maria.
1: Una proposta organitzada pels amics del retaule a partir de les 11 del matí.
0: D'altra banda, el Casal Popular Norai ha convocat també per dissabte, en aquest cas a la tarda, una trobada per celebrar la regularització.
1: L'entitat ha fet un punt de suport per a totes aquelles persones que han necessitat acompanyament en tot aquest procés. Ara ho celebraran en una cita que serà a partir de les 5 de la tarda al seu local.
0: I ja diumenge hi haurà una nova edició del Mercadillo d'en Plaça.
1: Aquesta fira del reciclatge i la reutilització reuneix diversos paradistes que s'instal·len a la Riera, a l'entorn del Calissai, per vendre productes de tota mena. Les cites a les 9 del matí i fins les 3 de la tarda.
0: També el dissabte, el diumenge al matí, es farà la visita guiada sobre l'Arenys i els americanos.
1: En aquesta ruta, els assistents descobriran algunes dels aranyencs que van anar a fer Amèriques amb les seves llums i ombres. Les cites a les 11 del matí, cal inscripció prèvia.
0: I finalment tornen les tardes infantils Arenys amb nous espectacles.
1: Des d'aquest diumenge i fins al 30 d'agost, la part coberta de la Riera s'omplirà de diverses activitats destinades al públic infantil.
18: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
19: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
20: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
19: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
20: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
19: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I en esports, Marta Mitjans acaba tercera al míting internacional de Madrid disputat aquest dijous. L'atleta arenyenca ha acabat la cursa de 800 metres llisos en un temps de 2 minuts i 50 centèsimes.
1: Marta Mitjans ha explicat a Ràdio Arenys que la cursa no va seguir el guió que havia previst, tot i fer una bona sortida a la lluita de totes les atletes per ocupar el carril lliure. La va situar a les últimes posicions. No va ser fins al tram entre els 400 i els 600 metres que va poder remuntar i acabar fins a la tercera plaça. Malgrat el desenvolupament de la prova, Mitjans fa una valoració positiva perquè va saber adaptar-se a una cursa diferent de les que acostuma a córrer.
21: Jo el valoro positivament, o sigui, al final venia de fer moltes competicions. Llavors, bueno, doncs aquesta resta de meetings doncs estan fent també curtir-se en les diferents cursos que et puguis trobar. Doncs ahir va ser una d'elles, de córrer doncs, al final del grup i apretar els últims metres. I jo penso doncs, que això també t'aporta aprenentatges per les properes curses que em pugui trobar. O sigui, en el meu cap ha sigut una cursa superràpida i tal, anàvem totes en fila i tot això no es va produir, però bueno, ho valoro positivament perquè al final doncs, vaig tornar a córrer en 2-0 i en una cursa doncs, completament diferent a les que venia fent.
1: La pròxima cita serà el Campionat d'Espanya Absolut a Màlaga.
8: Ràdio Arenys, notícies.
0: I avui divendres posa punt final al torneig de futbol 7. Els equips Guachil, Barberia i Loque Lojete Nove es disputen el primer lloc en un torneig que va arrencar després de Sant Joan amb la participació de 14 equips. El partit serà a partir de les 8 del vespre al Camp Bernat Coll.
1: Des de l'organització fan un balanç molt positiu d'aquest torneig. Adrià Olet ha posat en relleu la participació d'equips d'Arenys com d'altres municipis de la comarca. Aquest vespre serà la final entre un equip arenyenc i un conjunt de Sant Vicenç de Montalt.
5: I s'enfronten la barberia Guachil, que són, és una barberia que hi ha aquí d'Arenys i la majoria de jugadors són d'aquí d'Arenys, amb un equip de Sant Vicentí, que és el, no els que van guanyar l'any passat, es diuen lo que l'Ojete no ve, i són dos equips que sempre estan allà. Perquè són dos equips que porten anys jugant aquest torneig, que sempre es queden semifinals o final, i llavors, a veure, es preveu una final igualada, la veritat. Després ja, ja veurem a veure què passa.
1: El guanyador s'emportarà un premi de 700 euros i hi haurà trofeus pels tres primers classificats, el millor jugador i el golejador d'aquest torneig. El torneig ha estat organitzat pel Cinera United i l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
0: I d'altra banda, el Club de Vòlei Platja organitza el torneig 4x4 de vòlei a la Picòrdia aquest cap de setmana. Els diners que recaptin de les inscripcions serviran per sufragar la participació dels seus equips al Campionat d'Espanya.
1: Dissabte serà el torn de les categories masculina i femenina i diumenge es disputaran els partits dels mixtos. En total s'han inscrit 12 equips per categories el dissabte i 25 per diumenge. Una de les responsables del club, Laura Buján, explica que entre els participants hi ha gent vinculada a Arenys, però també de fora.
6: Hi ha de tot. Hi ha molta gent que coneixem i hi ha molta gent que s'ha apuntat que tampoc sabem qui són, així que estem supercontents. Doncs farem 5 pistes, farem grups de 5, llavors al matí jugaran tots 4 partits i a la tarda jugant 2 com a mínim, perquè fem fase de doble eliminatòria segons com hagin quedat al matí.
1: Aquest torneig serveix per ajudar a pagar les despeses que suposa per al club la seva participació en el Campionat d'Espanya. Un dels equips que hi ha pres part, el cadet masculí, ha acabat 8è en el certament disputat a Galícia. Aquests darrers dies, Buján afirma que estan molt satisfets dels resultats.
6: Estem supercontents perquè realment només han perdut un partit, que va ser el passer a semis, i res, han quedat a les portes per uns marcadors superajustats i per res passem a semis, o sigui que en realitat està perfecte. Hi havia molt de nivell aquest any als campionats.
1: L'equip sots-19 del Club Volei Platja d'Arenys disputarà el Campionat d'Espanya a Cadis durant el mes d'agost.
18: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem a conèixer la informació del temps de cara a aquestes pròximes hores. I ho fem com cada dia gràcies a la informació que ens acosta l'equip de meteoròlegs de la xarxa. I avui, com sempre, ens acompanya el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
22: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui, divendres 17 de juliol. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Pau Roig, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies a una nova edició de l'informatiu cap de setmana d'aquest dissabte. I res més, ara només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
23: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada al carrer Riera del Bisbe Pol, número 72. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 3 de la tarda i el carrer de la Torre fins a les 5 de la tarda. Tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia oneja la bandera verda i avui la circulació de l'R1 funciona amb normalitat.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
9: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
10: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
24: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
25: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones. Entre elles, 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
24: Nom.
9: Coloma Seró.
24: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
24: Matrícula.
9: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat, Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu, jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els qui no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo di malado? Enferma y no y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los camps de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer. Y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
5: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
5: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
6: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobo-Copatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobo-Copatel, a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobo-Copatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobo-Copatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
7: que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo. I aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i, un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure, com un acte de resistència.

0: Nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Moria Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap. Com pot

0: sé, si sempre feu fotos.
1: Sí, però no són de veritat.
0: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
12: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
10: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
13: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
14: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
10: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
13: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
10: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
13: Justament avui, AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
10: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
13: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
10: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
15: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
10: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa, i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
10: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
17: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
12: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
17: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
12: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
17: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
10: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
19: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una de certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
18: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
19: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
18: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
10: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari, però ràpid, i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
21: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
22: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
20: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
13: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
10: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
25: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
24: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
10: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
26: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
27: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
26: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
10: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
0: L'accés a les olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
1: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
2: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
0: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
23: Notícies en xarxa.
10: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
13: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
10: Justament avui, AEN ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
3: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
4: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
3: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
10: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescolta la visió, Roser Jordà.
5: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
6: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
5: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
10: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
7: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
28: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
7: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
10: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
8: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
9: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
8: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
10: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, cabdal per a la música de Catalunya.
12: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua, per al públic més majoritari.
11: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
10: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
13: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
10: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
14: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
15: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
14: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
10: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
16: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
10: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
13: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
10: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
17: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
18: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
17: Més futbol. A la primera federació masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Gorosabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
19: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents al futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
17: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del base uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
20: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz. Con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
17: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol, el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup P de l'EA Kefa, amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
10: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
8: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
7: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
8: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
7: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
8: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
3: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i la per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets, fins i tot, on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
4: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
4: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
9: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
10: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
11: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
9: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del Govern a Barcelona.
13: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
12: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
15: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
14: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan a nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
16: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
17: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
18: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
16: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
0: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
19: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
20: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
19: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
23: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
24: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
23: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a os, que tampoc té precedent.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
3: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
0: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
3: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
25: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
26: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els
2: quals es podrà veure millor l'eclipsi.
25: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
4: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
0: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
6: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
5: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents aquest migdia a l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
7: El llegat de Jaume I al Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país, i ja reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
8: Discursos que busquen simplificar allò que és complex de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
7: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder

0: Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
1: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund, ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
2: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
1: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club en roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
3: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
1: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial, Espanya-Argentina, del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
0: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.

0: Llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
1: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
0: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Vinga, que ja som divendres. Joan Bosch, què tal?
1: Bé, aquí, corprès.
0: Et sento fluixet, pot ser?
1: Ai, espera't que et pugi una mica el volum.
0: Ah, sóc jo, res, doncs deixa-ho, deixa-ho.
1: Si puja tu, deixa-ho. Si no, jo t'ho pujo per aquí.
0: No, no passa res, ja està, ja ens entenem.
1: Tu tranquil·la.
0: Escolta, no estàs pas constipat, que tothom està constipat últimament. Tothom té coses. Molta gent,
1: al·lèrgies, jo estic, he estat amb uns
0: sinusitis. Hi ha gent amb uns mocs i unes tos.
1: No, és que em costa, a mi m'està costant horrors.
0: Sí, tu també estàs...
1: Una miqueta, sí.
0: Pateixes d'al·lèrgia.
1: Sí, sí. No, estic amb sinusitis.
0: Sinusitis.
1: Sí, sí. Mucositat.
0: No sé, jo toco fusta. De
1: costa
0: moment,
1: molt, però tothom...
0: Estic rodejada de bueno, virus. De,
1: aquí
0: bueno,
1: a la ràdio estem igual.
0: De constipats, gent constipada al meu voltant.
1: Ja t'ho dic ara, que aquí compta.
0: Tant a casa com a nivell de feina, i de moment toco fusta, no sé. Ara, no, per dir-ho, ho agafaré.
1: No, esperem que no, Mar.
0: No sé, no sé, no sé. No sé, però hi ha molta gent constipada.
1: Molta, molta.
0: Clar, ens ha fet una calor de cop.
1: Exacte.
0: Va baixar de cop.
1: Ara fa fred.
0: Ara torna aquí, ara treu, ara posa. Doncs,
1: és normal.
0: Acabes pillant alguna cosa, clar. És que...
1: Jo cada dos per tres faig estornuts.
0: Doncs mira, vitamina C, una mica de mandarines i kiwis.
1: Iapa.
0: I...
1: Ah, però el kiwi també fa anar una miqueta.
0: Bueno, i no, també va bé, veus? Matràs dels pájaros d'un tiro, que es diu.
1: Fem una mica de neteja, no? De tot.
0: Neteja de sal i...
1: Detox.
0: I de baix. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ja està.
0: Bueno, escolta, és això.
1: Escolta.
0: Cosa dolenta...
1: Fora del ventre.
0: Doncs ja està.
1: I punto.
0: Vinga, hi ha moltes coses dolentes que hagin d'anar fora del ventre aquesta setmana.
1: Avui hi ha corpresos. Home, doncs...
0: Avui estic veient la primera i ja m'impacta.
1: Oi, la primera, Marc Sánchez. Ara en parlarem, ara en parlarem. Ens hem de posar guapos perquè hem de quedar bé amb l'alta alcúrnia. L'alta alcúrnia...
0: Això sí, perquè...
1: Perquè té la marinera, Mar, avui.
0: Jo, sóc la que primera revista. Deu haver-hi Photoshop, però tot i així, uf...
1: Tela, fa cosa, sí o no? Jo és que quan l'he vist he quedat una mica garritivat i tot, aquesta foto, sí o no? Fa una mica de dolor de naftalina,
0: sí.
1: Tot. Que sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí o no?
0: Mare
1: de tothom
0: Déu.
1: Amb la clenxa, tothom ben arreglat aquí, amb la laca, sí o no?
0: No sé, és...
1: De veritat,
0: impactant.
1: Paquita, prou, que comença a fer calor ja. Nena,
0: sí.
1: Prou. Prou, Paquita. És que està emocionada.
0: Ah.
1: Diu que no li va bé el botó. A veure...
0: Desenxufar.
1: Ara, gràcies. És que ara
0: incorporem el botó.
1: Incorporem el botó, Mar. Gràcies, Paquita, carinyo. Gràcies, maca. Doncs res, escolta'm, ja està per aquí la Paquita.
0: Molt bé.
1: Amb el seu botó.
0: Perfecte.
1: Doncs res.
0: Arrenquem, va.
1: Comencem amb la revista Hola.

0: família real,
1: la família real.
0: Més ni menys, és que els veig els del Polònia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no? Personatges tots.
0: No, és que els veig els del Polònia.
1: Sí, sí, sí. Bé, Lola, com no podia ser d'altra manera, blanquejant la reialesa, eh?
0: Com no podies ser, Mercè? Sí. Escolta'm...
1: Aquesta portada que ens ha impactat.
0: Ens ha impactat a tots.
1: I tenim...
0: I és que la revista Hola ofereix un retrat...
1: És un retrat, sí.
0: ...del rei Don Juanca, flanquejat per les infantes Elena i Cristina, justament darrere d'ell.
1: I?
0: I el seu net predilecte, el Felipe Juan Froilán, de Todos los Santos.
1: I de Marichalar.
0: I de Marichalar, encara que no ho vulguin dir.
1: Escolta'm...
0: I és que, bueno, mira, escolta'm...
1: No sé què dic.
0: Els tres van voler estar al seu costat amb motiu de la recepció d'un premi a París.
1: Ah, això és a París?
0: Sí, juntament amb la seva biògrafa, la periodista Laurence Debreu, per el seu llibre... Reconciliación, Marsanche.
1: Reconciliación con quién?
0: Amb Espanya.
1: Con España.
0: Con España. Ah.
1: Però escolta'm, no sé què dir. És que no tinc paraules.
0: Jo tampoc.
1: Pensava que era una fotografia d'ara que com que ha hagut de fugir de Abu Dhabi per la guerra, doncs que l'havien fet aquí la superentrevista a l'Ola.
0: Ja ho veus.
1: No, mare de Déu, aquesta portada.
0: Quina portada, eh?
1: Quina portada. És que...
0: Fa cosa, eh?
1: Què fa el Froilán, per cert? Què està fent en aquest moment?
0: Està allà a Abu Dhabi, ajudant el
1: Suavi. No, Abu Dhabi no pot, perquè han fugit.
0: Ah, doncs ara deuen estar per aquí, el deu ajudar.
1: Però no fa res.
0: No, que jo sàpiga
1: no. No estudia res, no és res de la seva vida.
0: Que jo sàpiga no fa gaire cosa.
1: A deixa'm mirar.
0: Mira-ho, però...
1: Què hace ahora Froilán?
0: Vaig a preguntar-li mentre jo el ChatGPT. Vinga, va. Tu li preguntes...
1: Froilán... Felipe Juan Froilán de Marichalar i de Borbón.
0: Escolta'm, què fa el Froilán? Treballa o no?
1: Uix, segons... A veure, què et diu a tu?
0: A veure. Està pensant, eh? Està pensant molt, eh?
1: Aquí diu que treballa en una multinacional de màrqueting i logística. De veritat.
0: Aquí encara pensa. Escolta'm, mira... Està pensant.
1: És perquè no troba res.
0: Jo crec que no deu trobar res.
1: No, és que no troba.
0: Pobret. Sí. A veure, digues.
2: D'acord. Doncs esperem un moment a veure si ens diu res més clar. Si no, quan es decideixi...
0: No, però vull saber el Felipe Froilán què fa, de què treballa.
1: Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu.
2: Felipe Juan Froilán de Marichalar ha començat la seva vida laboral a l'estranger, a Abu Dhabi, on treballa com a empleat júnior per a una multinacional en logística, màrqueting i relacions públiques.
1: En cas d'Abu Dhabi?
2: El 2023 va estar vinculat a ADNOC, la petroliera estatal dels Emirats Àrabs, on va començar com a becari i després es va incorporar com a empleat júnior, tot i que no s'han confirmat públicament ni l'empresa exacta ni el càrrec oficial.
0: Gràcies.
1: Escolta, parla molt bé, aquesta noia.
2: Si necessites qualsevol altra cosa o vols saber més detalls, aquí estic.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Vinga.
1: Molt bé, doncs... Per tant, ell s'ha quedat a Abu Dhabi, allà la multinacional aquesta amb la que treballa.
0: Sí,
1: el
0: que passa
1: doncs...
0: que ara ha vingut cap aquí.
1: Clar, per aquest premi.
0: Exacte.
1: Doncs bé, bueno, la família real.
0: La família real, eh? Doncs vinga. I després, els altres dos temes de portada són... El dolor de la Sara Carbonero, la despedida de la seva mare, que ens va deixar recentment. I una nova relació que serà de les més dominants a la premsa en els propers mesos. Tant a Rivera i el diestro Andrés Roca Rey. Marc Sánchez, què et sembla? No sé qui són. Però...
1: Ella és la filla de l'Eugenia de Irujo.
0: Això sí,
1: però
0: sí que
1: ja ell,
0: fa
1: cara. Però ell, que és un torero.
0: Un torero, Mar.
1: Com no? Aquesta gent només es relacionen amb toreros. Andrés Rocarrey, torero.
0: Vinga, va, busca.
1: A veure què diu... Oh, és que me sale aquí el 29 anys. A veure, és que estic obrint la Viquipèdia.
0: Tu obre.
1: Conocido profesionalmente como Roca Rey, es un torero peruano. Ah, es peruano.
0: Mira.
1: Es uno de los toreros en activo más prestigiosos. Oh. Ha cosechado numerosos triunfos, entre los que destaca haber salido 3 veces como torero por la puerta grande en las ventas. O haber encabezado el escalafón taurino en 2018, 2023 y 2024. Hijo de Fernando Roca Rey Müller y María Mercedes Valdez Díaz. Estudió en el Colegio de los Carmelitas en la ciudad de Miraflores.
0: Picaflor.
1: Bueno, és que vale, és igual, ja és un torero, ja no ens movia, punto, és igual, ja no volem. Fora. Doncs la seva sogra estarà contenta, perquè és molt animalista, l'Eugènia Martínez Irujo. Està en una campanya per això de la llei de que incloguin els gossos que són de caçadors, que s'incloguin a la llei de protecció animal.
0: Ni més ni menys.
1: No sé si tenir un... Com es diu ara, em sortirà el nom.
0: Sí, bueno...
1: Sí, un jove que sigui... Que la parella de la seva filla sigui un torero.
0: Un torero.
1: Això, que... Veritat, bueno, mira, escolta, estan enamorats endavant, però no ens garrufa.
0: No ens garrufa, ja i ja està, punto pelota.
1: Vinga, canviem.
0: Seguim, anem amb la revista Semana. PPAP.

0: I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have an apple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pay pineapple. Apple pen.
1: Arturo Valls, Arturo Valls. Crac, fent aquest picotaro,
2: Sí.
1: Aquest pineapple pen. Un crac, de veritat.
2: M'encanta.
1: I en el, sí. En el vídeo posa, ojalà que... Mira, Yolanda Ramos, la Sílvia...
2: Abril.
1: Abril i l'Arturo Valls fossin plantilla cada any del Tocar a Més Suena, perquè eren els millors.
2: Molt divertits. Brutal. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, primer de tot, la setmana ens mostra, com no, el dolor de Sara Carbonero acomiadant a la seva mare, que ens ha deixat recentment. La periodista abatuda li donava l'última adeu a la parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpción del poble toledano de Corral de Almaguer, acompanyada, com no, de la família.
2: Ai, pobra senyora.
1: I també Iker Casillas es va desplaçar, doncs, per acompanyar-la. Sí. Després, Tana Rivera, filla de Francisco Rivera i Eugenia Martínez de Irujo, que està enamorada del diestro Andrés Roca Rey, que hem comentat abans, aquest torero de sud-americà.
2: Sí.
1: I després, com a últim tema de portada, una entrevista a Arturo Valls. Mi padre es como la madre de la Pantoja. Diu divertit, l'actor i productor, un crac que realment és un geni, m'encanta com és sí. Un tio que és tal qual, si ha de dir una cosa la diu,
2: sí.
1: I és que té la gràcia innata.
2: Sí, sí,
1: igual
2: sí.
1: Que la Sílvia Abril,
2: sí,
1: igual
2: que la, això és així, ja està.
1: Igual que
2: sí,
1: la,
2: sí.
1: La gran Yolanda.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ai,
2: que guai, la Yolanda.
1: Quina crec, després en parlarem, després en parlarem.
2: Ah, em sembla que ja sé per què.
1: Ai.
2: Vinga, seguim.
1: Vinga, continuem, i de la revista Setmana anem a la revista 10 minuts.

0: amigos y sin ti. A veure, què tenim?
1: Mira, escolta, seguim amb la reialesa, Mar Sánchez.
0: Sí.
1: I és que en aquest cas parlem de la Sofia. Mira-la aquí, que mona ella, eh?
0: Ah, una noia normal i corrent, eh?
1: Clar, com ha de ser. Mira, a les 10 minuts explica com la infanta Sofia se'n va de festa a Madrid amb les amigues.
0: Atenció, que això és la notícia de portada. Home. Eh? La Sofia, la infanta Sofia, se'n va
1: de festa
0: amb les amigues. Una cosa que no fa
1: ningú.
0: Cap noia de la seva edat.
1: No.
0: És notícia.
1: És
0: atenció,
1: notícia.
0: Atenció.
1: News. Breaking news.
0: Seria breaking news, sí.
1: I la filla petita dels Reis, Felip i Letícia, estudia Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
0: Encara farà un partit.
1: Ah, mira, escolta'm, en el prestigiós Forward College de Lisboa i va tornar a Madrid durant uns dies per passar la Setmana Santa.
0: Ah,
1: I se'n va anar de festa. Va aprofitar.
0: Doncs clar que sí.
1: I se'n va anar de festa amb les amigues.
0: Pues mira com una noia normal i corrent.
1: Se'n va anar de fiesta.
0: Oye, que sol. Esta fiesta la que descubrí su amor. I ja s'ha imorat.
1: I va ballar aquesta cançó, segurament.
0: Segurament que deuria ballar.
1: Hombre.
0: Bé, doncs una cosa perfectament normal i corrent, molt bé.
1: Doncs. Enamorada. I potser es va enamorar.
0: Potser. Té xicota, xicota.
1: Bueno, continuem.
0: Què més?
1: I és que a la seva esquerra tenim a la col·laboradora de televisió, Alexia Rivas, que ha començat a sortir amb l'ex de Luján Argüelles.
0: És que no sé qui és l'ex de Luján
1: Argüelles. I de la Tana Rivera. Que estrena una... també
0: bueno,
1: relació.
0: Això de... Oi, aquesta relació surt tot arreu,
1: Pesats.
0: De veritat. Què més?
1: I després, bueno, això amb el torero aquest, i en el faldó, doncs, com no, el dolor de la Sara Carbonero a l'acomiadar de la seva mare, bé. Bueno, veiem una mica de repetició.
0: És una mica repetitiu,
1: A les revistes.
0: O sigui, hi ha poca xitxa aquesta
1: poca
0: setmana,
1: Poca xitxa, Marçal.
0: A veure.
1: Sí, de veritat.
0: A veure.
1: Quina llàstima.
0: Vinga, seguim.
1: Bueno, seguim i acabarem el repàs de les revistes amb la revista d'aquí, la revista de casa, la Lectures.

0: el Raúl Alejandro. Va ser la canta amb
1: cuidado,
0: ella.
1: Cuidado.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i enllaçarem amb una altra cançó de després.
0: Val, eh? A veure.
1: Vinga, Lectures ha escollit també a Sara Carbonero com a protagonista.
0: Sí?
1: La periodista doncs ens està aquí apareixent, doncs, devastada en el seu adéu a la seva mare, sostenint una carpeta amb papers i una rosa blanca. Shakira parla de la seva ruptura amb Gerard Piqué. Me rompí en mil pedazos, però me reconstruí.

0: Shakira.
1: Shakira. Que encara no sabem si ve a Barcelona, per això, eh?
0: De moment, Madrid a tope.
1: Madrid a tope.
0: A tutti quanti.
1: Bueno,
0: què
1: sí,
0: farem?
1: Me lo que hay.
0: I després, Sotella i Manol Arias, que, atenció, fa 70 anys.
1: Ah.
0: Mentre que segueix treballant a ple rendiment. No para.
1: Molt bé, felicitats.
0: I per últim, l'enorme fortuna que ha acumulat al llarg d'aquests anys Santiago Segura, el director més taquillero.
1: Fa amb els Torrentes.
0: Home, el Torrentes està que se sale, amb Sánchez.
1: Com no soc gaire de Torrentes, sincerament. Hi ha gent que li fa molta gràcia, però a mi no.
0: Hi ha gent que sí, hi ha gent que no.
1: Ja, ja, ja.
0: Escolta'm, per a gustos colores,
1: sí, sí.
0: Que diuen, Marc Sánchez.
1: En fins. Vinga.
0: Serafín.
1: Anem-s'hi amb breakings.
0: I anem als breakings d'avui.

0: els breakings, breakings d'avui. Avui tenim dos breakings, com sempre. I el primer és sobre dos cantants.
1: Són músics, no? Anem de música avui.
0: El primer, Justin Bieber, que ha sigut notícia per la seva reaparició.
1: Uh-huh.
0: Ara ho sabrem. I després, per un altre artista que ho està rebentant a Barcelona, que és la Rosalia. Doncs, Marc Sánchez, comencem parlant de Justin Bieber.

0: pollet, eh?
1: Doncs sí, la veritat
0: era
1: que
0: pollet,
1: sí.
0: Era sí, pollet, sí, sí, va començar pollet.
1: Va començar ben jove.
0: Sí, sí, per això que té veu de pollet.
1: I és que, atenció, Marc Sánchez, perquè Justin Bieber ha tornat, després de molt de temps, a pujar dalt d'un gran escenari. I és que va ser un dels caps de cartell del Coachella 2026. I
0: això
1: que...
0: de Coachella es veu que és molt... És molt
1: famós.
0: Home, és que és com un festival que es fa allà al Brasil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: I que és, i caben milions de persones.
1: Milions,
0: de veritat,
1: milions. No sé què van.
0: Sí, sí.
1: Han de fer concerts a l'hora de grans artistes per separar la gent, perquè és que si no, no hi cabrien amb un mateix recinte, perquè el Justin Bieber estava a rebentar. I parlem del desorbitat dineral que ha cobrat Justin per al concert del Coachella.
0: Què ha cobrat?
1: Ha cobrat ni més ni menys que 10 milions de dòlars.
0: Mare de Déu.
1: 10 milions, que es diu aviat. És molta pasta. I, atenció, Bieber, que portava molt de temps allunyat dels escenaris, Marc, va sorprendre en positiu i negatiu a molta gent, no? En positiu, lògicament, perquè s'ha tornat a mostrar davant del públic.
0: Sí.
1: Però el resultat, per molta gent, no va ser l'esperat.
0: Ah.
1: I t'explico per què. I és que el concert era simplement ell dalt de l'escenari, sense floritures, unes pantalles gegants a darrere,
0: sí,
1: projectant imatges d'ell d'ara, d'abans i de sempre. I va fer una primera part d'ell cantant cançons d'ara,
0: sí,
1: d'ell, no?, que fa poc va treure un disc, un doble disc, i després li van treure un tamboret, una tauleta amb una pantalla d'ordinador, un portàtil, i van projectar la pantalla en gran al darrere i es va dedicar, atenció, a buscar els seus grans èxits al YouTube i va cantar a sobre de cançons com aquesta en plan karaoke allà davant de tothom.
0: No em diguis que va fer això.
1: Tal qual, Marc Sánchez, tal qual te l'explico. I mentrestant, trinco 10 milions.
0: Jo sóc el públic i me'n vaig.
1: Doncs pues escolta la gent i a veure gent, que li van cantar.
0: La gent li va encantar.
1: Li va encantar. Molta gent li va agradar.
0: Mare de Déu. Anem al concert que sí que és guai, va.
1: I anem al concert que ho està rebentant aquí a Barcelona, el concert de la Rosalia.

0: Marc Sánchez
1: què?
0: Ho està rebentant.
1: Sí.
0: Ho està rebentant, realment, Rosalia està triomfant, està fent concerts molt, però que molt guais, la veritat, la gent està molt contenta. I m'agradaria posar un àudio perquè realment doncs, està gaudint, Rosalia, d'aquests dies a Barcelona. Escoltem-ho.
2: Abans d'actuar, em fico una mica en modo torbellino i no paro, però avui jo crec que el cor m'anava a mi, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat. Suposo que hi ha artistes i artistes, vull dir, com persones i persones, saps? Com de sa mare i de son pare, saps? I me'n recordo que una vegada vaig conèixer el Paret, pedazo d'artista, el pare de la rumba, i els dos vam cantar aquella mateixa nit, me'n recordo aquí a Barcelona, i entre bambalines, ell em veia, és a dir, estava com allà ella en una esquina així observant, i em veia i veia que estava nerviosa jo, i em deia, però per què et fiques nerviosa? Em deia, jo no m'he ficat nerviós mai en la meva vida, en tota la meva carrera. Però una cosa et diré, Barcelona, que t'estimo amb Rosalia.
0: Rosalia es va guanyar el públic assistent amb declaracions com aquesta i, entre d'altres, doncs, he tingut confessionaris amb la Yolanda Ramos.
1: Va fer el confessionari amb la Yolanda Ramos, que la vaig veure, l'haig de buscar. Fantàstica. I no sé a veure qui portarà els pròxims confessionaris, perquè n'hi queden més concerts.
0: Estarem atents, estarem atents i ho comentarem,
1: doncs,
0: com no.
1: Sí, sí.
0: Aquí, el Cor Presos.
1: Doncs res.
0: Doncs res, Marc, nosaltres hem de dir fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, i que sigueu molt feliços.
1: Apa, adiós.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor, un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pi Milian Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch i en Jordi Bonet. Vegem què ens porta el temps. Un antic conte xinès ens relata que hi havia un cop un pagès xinès, molt pobre però molt savi, que treballava la terra durament amb el seu fill. Un dia el fill li va dir: «Pare, quina desgràcia, se'ns ha escapat el cavall». «Per què en dius desgràcia?», va respondre el pare. «Vegem què ens porta el temps». Al cap de pocs dies el cavall va tornar acompanyat d'una preciosa euga salvatge. «Pare, quina sort!», va exclamar el noi. «El nostre cavall ha portat un preciós cavall a casa nostra». «Per què en diu sort?», va respondre el pare. «Vegem què ens porta el temps». Uns dies després, el noi va voler muntar l'euga i aquesta, no acostumada a un genet, es va encabritar i el va llançar a terra. El noi es va trencar una cama. «Pare, quina desgràcia, m'he trencat una cama». El pare, amb experiència i saviesa, va sentenciar: «Per què en dius desgràcia? Veiem què ens porta el temps». El noi no es convencia de la filosofia del pare, però pocs dies després van passar per al poble els enviats de l'emperador buscant joves per emportar-se'ls a la guerra. En veure el jove amb la cama trencada, van marxar sense reclutar-lo. El jove va comprendre llavors el que volia dir el seu pare, que mai no s'ha d'entendre ni la desgràcia ni la fortuna com absolutes, sinó que cal donar temps al temps per veure si alguna cosa és bona o dolenta.

Dóna'm la mà, de Joan Salvat Papaseit. Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant i tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguin amant. Les barques llunyanes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret, no ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arreixera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran l'ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la celebró que mare a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo aleshores besaré la tagalta i la besada ens donarà el joc de mar. Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant i tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant.

Si vens de Inés Encuentra. Si vens caminant pel sender de la tarda, si descalça t'apropes alegre fins on solitari habito, si a la llunyania escolto el dringar del teu somriure, si arribes amb roselles a la boca i flors als teus cabells, si arribes al capvespre i els camps estan verds, sabré que els somnis també es compleixen.

0: La fràgil nau del retorn, de Leonard de Masfrand. Solament tu, vell marí immortal, d'aquesta cruïlla que el cor em tenalla, tota la sofrença pots copsar. Tu, que antany la mar llunyana, sotjaves des del mateix pont dreçat. Quantes nits d'ànsia estelada llevares els teus ulls mullats abans no les veles amb ventada. Aquesta terrible partença en va, la retornen les ones mil vegades, la decisió abandona la felicitat i tanmateix no pot ser una altra. La teua nau exaurí l'immens oceà de la melangia sempre acompanyada. De nit t'imagino llunyà, omplint la foscor de ta mirada, amb els teus sospirs desafiant la violència del cruel oratge que t'aparta sense descans de ta illa enyorada, els reptes i turments brutals que amb ma ràbia desfermen i llancen envers tu, els déus de la mar. No et semblen ridícules farses en comparació a la pena abismal de l'ànima que un vent d'esperança sense retorn ha separat de la seva illa i de l'estimada?
1: 1, 2, 3.

T'estimo. T'estimo no són només dues paraules. Són un missatge gloriós. Són paraules sagrades. T'estimo són paraules plenes de sentiments. Són sentiments fets verb. Són verb fet car. Són car fet a desig. Són desig fet il·lusió. Són il·lusió feta realitat. Són batecs d'un cor desbocat. T'estimo, tan fàcil de dir i tan difícil d'entendre. Tantes vegades mal dit i tantes vegades mal entès. I quasi sempre tan plenes i buides de significat alhora. Paraules emprades de manera subtil, a vegades frívolament, altres insubstancialment, que vulgaritzen i banalitzen l'amor, perquè molts en desconeixen el seu significat, perquè molts no saben estimar. T'estimo. Són dues paraules que sintetitzen i expliquen la poesia de l'amor i la bogeria de la passió. Paraules que diuen: tu m'importes, vull que estiguis bé, vull veure't bé, perquè si tu estàs bé, jo estic bé. Per què hem d'estar bé els dos? Per això jo t'estimo tant com tu m'estimes a mi. I ambdós conjuguem el verb estimar en un intens present i així nosaltres ens estimem.

Tot seguit us llegiré un parell de relats. El primer d'ells és anònim i porta per títol Com els estels. Irma Bumbeck, escriptora i columnista humorista de diversos diaris nord-americans, va escriure aquest article on comparava els infants amb els estels. Ens passem la vida mirant de fer-los volar. Correm amb ells fins quedar-nos sense alè. Cauen a terra, es donen cops amb les teulades. Nosaltres els refem, els consolem, els ajustem i els ensenyem. Observem com el vent els bressa i els assegurem que un dia podran volar. I finalment volen. Necessitem més fil i nosaltres en deixem anar més i més. I sabem que molt aviat la vella criatura es desprendrà de la corda que salvament que la lliga i s'enlairarà cel amunt, com s'espera que faci, lliure i sola. Només aleshores ens adonem que hem fet ben bé la feina. El segon relat és de Jorge Bucay i s'anomena Vull. Vull que m'escoltis sense jutjar-me. Vull que opinis sense aconsellar-me. Vull que confiïs en mi sense exigir-me. Vull que em cuidis sense anul·lar-me. Vull que em miris sense projectar les teves coses en mi. Vull que m'abracis sense asfixiar-me. Vull que em sostinguis sense fer-te càrrec de mi. Vull que em protegeixis sense mentides. Vull que t'apropis sense envair-me. Vull que coneguis les meves coses que més et disgusten, que les acceptis i no pretenguis canviar-les. Vull que sàpigues que avui pots comptar amb mi sense condicions.

Descanso aixoplugat sota els estels. La raó ha donat pas al dictat del cor. He deixat de ser home de terra per ser home de mar. I he ballat sobre les seves onades. No cerco ni vull cercar el perquè em deixo portar per un estel que el ritme de la seva llum no em permet tornar. I si fos el cas, que sigui sobre aquell vell paratge on pugui ser l'arrel de qui m'ha d'acompanyar en el rumb de la vida.

I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de la Joana Raspall i, en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita d'Oscar Wilde. Espero que la nostra selecció us agradi. Amistat, l'engruna de tristesa que t'endevino als ulls, quin mal vent l'ha sembrada? A quin jardí l'aculls? T'allargo la mà estesa per si vols venir amb mi? Una pena amagada també es pot compartir. No cal que me l'expliquis, no t'ho preguntaré. El sol, sense

0: arribes amb roselles a la boca i flors als teus cabells, si arribes al capvespre i els camps estan verds, sabré que els somnis també es compleixen. Que bonic, oi?
1: Sí, és molt maco. Està molt bé. Però hem parlat molt de... S'ha parlat de l'amistat.
2: Sí.
1: I hi ha un petit poema que diu: la poesia i amistat, agafades de la mà, passegen pels carrers, obertes al retrobament. Llums i ombres, com un tot necessari, conviden a passejar pels camins de la vida. Retrobaments desitjats, que són un regal que acaronen l'ànima.
0: Ah, mira que bonic.
2: Aquest poema es diu, aquest Josep
0: poema,
2: Maria.
0: A veure, qui l'ha escrit, aquest poema?
2: Sí, qui l'ha escrit.
0: I ell somriu, vol dir que l'ha escrit ell.
2: És teu, eh?
1: Sí, sí, sí, és el Trenc de l'Alba. Però no, vull dir que, a més, escolta'm, hem parlat de moltes coses, i molt petites, però quan parlem del cor i de la raó sovint és perversa i enterboleix el que realment volem viure. I estem parlant del cort. Parlàvem, ara mateix has parlat del cort i de la raó, i jo mateix, en el poema anterior.
2: Sí.
1: Cada vegada, a mesura que van passant els anys i els camins es tanquen, perquè només hi ha un camí després, el camí que hi ha és el camí de l'infinit, vull dir, a certes edats ja els camins ja són... El que realment volem viure, la raó de vegades és perversa i ho enterboleix. I hem d'escoltar el cor. I això...
2: Ho has dit molt clar. Quan has dit la raó, ha de donar pas.
1: El dictat, la raó ha donat pas al cor.
2: Al dictat del cor. Dictat ho has dit molt clar.
0: Bueno, depèn, sí. Perquè, a veure... ara parlant de filosofia, no? Què és la filosofia? És la ciència de la vida, és l'art del discerniment. Els antics filòsofs raonaven i feien tertúlies, xerrades, anaven a l'oracle, a resar, i, no sé, a fer reflexions de la vida. Aleshores, utilitzaven i t'ensenyaven, perquè hi havia escoles, de la raó, no? I prioritzaven la raó. Però després sorgeix una altra escola, que és l'escola de la vida, i et fa pensar i dir, no, és que la raó no sempre diu la veritat, no? Perquè estimar, com s'estima? A través de la raó o del cor? La Pi ens ho ha explicat molt bé i m'encanta. Sí. El que ens ha recitat, dius, t'estimo, no són només dues paraules, són un missatge gloriós, són paraules sagrades, són paraules plenes de sentiments. No puc estimar des del cor. Ai, des de la raó.
2: Des de la raó, no pots.
1: Bueno, però possiblement la raó és la porta. De vegades, la raó és la porta. És a dir, si la raó et fa veure la bellesa que no necessàriament té que ser una bellesa física, és una bellesa espiritual, una bellesa d'ànima. Uh-huh. I la raó te la fa veure. Però quan arribes al cor, l'has de guardar. No podem anar per la vida només amb el cor, perquè la vida és un aprenentatge, la vida.
0: Exactament. La vida. És un aprenentatge cada dia. Cada si l'aprofites, prosperes, si evoluciones, no... avances, no? També, com no, si encara fem un petit comentari dels temes musicals que ens han acompanyat,
2: sí,
0: no?
1: Preciosos.
0: I comentar, doncs, a Leonard Cohen, Aleluia, en Kenny G, Gil of Panama, Blaumut, Pa amb Oli i Sal, Endemi Russos, Music, que l'hem acompanyat amb aquest poema tan bonic que has recitat tu, t'estimo. Després a la Nancy Sinatra, com no, que inclús aquí a l'estudi hem fet una sèrie de moviments,
2: sí,
0: com si balléssim, però ha estat molt bé, i en Vivaldi, que ens ha tancat, doncs, aquests concerts i aquests temes musicals. Què us han semblat, aquests temes?
2: Molt acertats, molt.
1: Vivaldi va ser la sintonia dels voluntaris olímpics en els Jocs Olímpics.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Era la sintonia, la publicitat que hi havia en els Jocs Olímpics, era Vivaldi.
2: Del 92, parlem, del 92. De Barcelona, no. Barcelona 92.
1: I començava a la matinada, quan sortien. Barcelona estava buida i anaven sortint tots els voluntaris. En música, la música de fons era Vivaldi. Era preciós.
0: Que maco, no? El tema ja no el recordem, no?
1: Sí, sí, jo sí que el recordo.
0: Ah, doncs digue'l, sisplau.
1: El tema... No, el tema
0: de Vivaldi, vull dir.
1: Les quatre estacions.
0: Ah, de les quatre estacions.
1: De les quatre estacions.
0: Home, és fabulós, no?
1: De les quatre estacions. I era un paisatge, uh-huh, que era tot Barcelona,

0: i de diferents llocs de Barcelona anaven sortint voluntaris, que van ser el gran èxit. Èxit dels voluntaris. Un dels èxits dels Jocs Olímpics van ser els voluntaris.
1: No sé si has de dir alguna cosa més, Pi, perquè no ens està exaurint el temps.
2: No tinc res més a dir. La veritat és que molt encertat la música i les poesies m'han agradat totes molt.
1: Recordant en Joan Salvat Papasseit, que ho dèiem amb en Josep Maria, que ens agrada i coincidim, i també amb la Pi. Doncs res, dona'm la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses. Només és dir-nos que ens seguim amant. Doncs amb aquestes paraules... posarem punt i final en el programa d'avui.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz, des delegada del govern a Barcelona.
5: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
4: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
6: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
4: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió en més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el perquè i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda, el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat, sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem... Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalista, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frares».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones es subjeven perquè diuen «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer, literalment». I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits.
9: Està el nen davant.
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc.
9: Joan, per l'amor de Déu. No pot ser.
11: Tranquil·la, Maria. No em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
10: Mare, mare...
12: Tranquil. No t'espantis.
10: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
12: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. Hi poden anar d'altres, segur.
10: Si us plau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
13: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
14: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
13: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
14: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
13: Aturem l'opressió i defensem el poble.
15: Aturem l'opressió!

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores, aquest és el primer que crema i, curiosament, és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa!
3: Deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusellar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

0: El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.

0: Ràdio Arenys és la primera en música. Música. Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten desesperats, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.
0: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys, perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I perquè hi ha persones simpàtiques i alegres. I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la Riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la Riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del Papaseit, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Música. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissai, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina il·lusió. L'Ester és
1: tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: ja
0: fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guarda.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també a mi. M'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: molt. Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes se't podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment... És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen el bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria, quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses? Perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat, el que et fot la clatellada. Però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona. Amb la qual cosa, el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, de que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmana, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa.
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no vegin la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè amb el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. Amb el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite que deia.
1: Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu oiga, senyores, és culpable o inocente. Estarien fotent a la presó a molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu problema. Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? 2 años de prisión. Pues pago la multa tal y acepto 1 año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los 2 años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. Però qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable, per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

el Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comedians, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana. La teva moto, japonesa. La teva hamburguesa, caqui. El teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc, ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gai. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim... Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta a Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la... No sé si va ser gorda.
0: Joder,
1: a les notícies,
0: sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava, ponia made in China, i ha agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt forta aquesta pregunta,
1: doncs,
0: eh?
1: Doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Gràcies a Déu, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Còdic Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. I ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero, semimputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posen-se les piles.

Em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui, perquè ell s'esforçarà per fer-ho, i de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció de gairebé tot i, sobretot, del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva, de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs me quedo... Primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorció una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona. No sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem el dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front humà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no hem anat ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 300, fa 500, i és que ara, és que estem allò que dius, bueno, és que estem com atascaus, amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Tómate esto, no sé què. No, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Tápate dos zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos amb el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, no avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Però mira,
2: avancemos tu... Toni Rovira, que és la nostra amic de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, mirem-nos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els altres. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep Pla parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molta mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable ha d'haver proves. Doncs per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa hi ha. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers... Es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau. Jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capetxit, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se al Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hankin' of me. Don't make me feel this way.

0: Don't be cruel.
1: Diu Ferran Adrià, l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com l'explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que volies ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: amb el Toni, trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar amb ell.
0: Molt de temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dir que vols que col·labori amb tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No, sí, no dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on es poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes. Podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. És a dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut?
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Com començàvem al principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja el legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, Conveni de la Haia, Conveni de Roma, perquè quina llei apliques? Que n'hi ha estrangers per tot arreu, defuncions pel mig. que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els presos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més
0: així, complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Blau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Blau. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Blau, el primer, Jaurès, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que
0: m'acaba. Mare meva.
1: No trobarem a ningú, t'ho anava a dir.
0: Ho és ha dit ara, ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són ben de motos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de concedir totalment en tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan una operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llen orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar? Perquè no guanyem els que temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè ni a vegades hi ha clients que s'ajuden a perdre'ls, també.
0: Clar, i que, home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I, a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit o del que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, parla amb ell, per favor.
1: I t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot
0: que
1: això.
0: Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu!

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93-792-1016.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part

0: del territori. En condicions extremes, de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarà fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
1: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
0: I llibertat en càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials que repartirà els propers 2 anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
3: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
4: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per obrir-nos el vostre dial al 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Avui al programa ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia. Aquest programa avui serà un programa de reflexió, només això, perquè tots els que ens escolteu doncs puguem tenir present aquest aspecte de la vida i esperem, pues, com tots els interrogants, nosaltres mai ens inclinem a donar una resposta en els interrogants que ens plantegem, sinó que fem sempre una reflexió, perquè la gent pugui, doncs, en aquest sentit, bé, canviar o donar un altre aspecte en la seva vida. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Farem possible avui aquest programa. En Joan...
1: Hola. Hola, encantat de ser aquí, com sempre.
0: Què tal, Joan Ripoll, eh? Benvingut. També està gràcies. Amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
2: Hola, encantada.
0: Benvinguda i gràcies per venir. La Joana ve de Mataró. També hi ha la Carme Saumell. Què tal, Carme?
3: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me per estar aquí.
0: I tu vens de...
3: Alella.
0: Alella, Alella.
3: Maresme, eh?
0: Ah, sí, sí, sí, tot. No al barcelonès, com ens volen fer creure els de Barcelona. Són una colla de, bueno, malparits en aquest sentit, eh? Perdoneu l'expressió, però el Maresme és el Maresme.
3: El Maresme.
0: No és el barcelonès. També està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
4: Molt contenta d'estar aquí i molt agraïda.
0: Perfecte. Un servidor, Francesc Coll, qui us parla, i avui en els serveis tècnics hi ha la Mar Vicó, que s'estrena amb el nostre programa. És l'ajudant d'en Joan Bosch, que també està supervisant, i doncs la Mar avui fa que la nostra veu, la nostra música, tot el programa us arribi correctament. Gràcies, Mar, per assistir-nos en aquest sentit i, pues, eso, que el punt de l'interrogant arribi. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest interrogant ens el presenta avui la Rosa Puertas. Endavant.
4: Per tant, contestant no es pot contestar, perquè hem set un tema polèmic, que, igual que la mort, no la mirem de cara. La mort és potser un dels moments més difícils de la vida. Costa treball acceptar-la i entendre-la, perquè no hem après a fluir amb ella, ni a fer-la part de nosaltres. M'hi he trobat a vegades, a la vida, en especial quan he acompanyat en el trànsit els pares, concretament amb la mare, amb l'alta terminal de càncer de pàncreas, que sempre em va demanar que no la deixés morir patint. Teníem una experiència del pare de que tenia càncer de pulmó i aleshores doncs, li calia en els moments últims morfina. Però com que era un càncer de pulmó van dir que no, perquè la morfina li escurçava la vida i no li permetia, que ells no oferien això. Per tant, davant d'això, quan li va tocar amb ella, pobreta, per això em va demanar, sobretot, no em deixis patir. O sigui, intervé amb l'equip mèdic perquè això no passi. Justament perquè en aquella època era fora de la llei i a l'empara de la compassió professional del metge. Vàrem tenir sort i l'equip mèdic va actuar amb objectivitat i consciència com va ser l'hora de la mare. La mare era molt valenta i va tenir una mort digna. D'això crec que va el tema, de les morts dignes. La definició d'eutanàsia deriva del grec eutanàsia, que vol dir bona mort. És la mort indolora i provocada a persones que decideixen per una raó personal que no volen continuar vivint, que tenen una malaltia incurable i un patiment, a vegades, que va lligat, insuportable. A petició expressa d'aquesta i amb l'objectiu d'evitar-li el sofriment, es distingeix entre activa, intervenció directa, i passiva, omissió dels tractaments. A Espanya es regula com a ajuda mèdica per morir. Fins a arribar a la llei orgànica de la llei de l'eutanàsia del 18 de març del 2021 i que despenalitza l'ajuda mèdica per a morir a persones amb una enfermedad en fase terminal o una dolència irreversible amb limitacions en la seva autonomia física. Llei que va entrar en vigor el 25 de juny del 2021. Catalunya disposa d'una normativa capdavantera pel que fa a l'eutanàsia i ofereix una resposta jurídica sistemàtica, equilibrada i garantia a aquesta demanda. A partir d'aquí s'ha pogut fer un testament vital davant notari i documentat entregat a l'ICS amb còpia compulsada al cap que s'estigui escrit. Cal tenir uns requisits per a demanar l'eutanàsia i certificar que la petició de la persona és personal, ferma, lliure i meditada. Diríeu que això és encara una mort digna? Ens fa por afrontar aquest pas? Quin tipus de preguntes us venen al cap en aquest moment? La paraula mort té tantes influències negatives que s'hauria d'eliminar-la del nostre vocabulari i canviar-la pel procés de transcendir o transcendència. I afrontar les pors que tenim, com la no acceptació dels cicles de la vida, les dependències i les falses seguretats que ens creem arran de la por a la mort. I una altra pregunta. Ens podem preparar? I com? Sanar-me per poder morir saludablement, entre cometes? Procés per fer les paus? Reconèixer el que hi ha? El tema presentat, que defuig una explicació llarga i filosòfica, sinó el que la meva intenció és fer-la vivencial i participativa. Diríem que aprofitem que estem a la ràdio i que hi sou tots vosaltres, justament per fer aquesta reflexió viva i en aquest moment. O sigui que això per mi és un privilegi. Que us agraeixo molt, molt, molt. Gràcies per ser aquí, escoltar-nos i poder comentar un tema tan vital.
0: Perfecte, Rosa. També en el guió has posat una cançó, bueno, un has posat dues, però avui, abans de començar el debat, mirem de posar-ne en una que m'agradaria que la presentessis.
4: La cançó que he triat dintre d'aquestes dues és una de molt famosa, que és Nemi Kitepa, del Jacques Brel. És molt, molt emblemàtica, també.
0: Doncs la mare ens la posarà i escoltem.
2: Ne me quitte pas.

0: perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi.
1: Molt bé, aquesta cançó que en principi és, diu, no em deixis, no? No em deixis, no em deixis la vida, no? En tot cas, el sentit de morir, aquest serà el debat que avui fem, com saber si ens cal l'eutanàsia. Joan, què afegiries en el guió? Amb què et quedaries? Més que afegiries, què destacaries i què hi afegiries? Sí?
2: Bé, el que afegiria, sí, una cosa que... Sí que a la pregunta que es planteja el títol del programa ha quedat... no, cert que la intenció del programa és no mai no donar cap resposta. Mm. Però sí que hagués trobat... He trobat en falta un com allò, com un intent de respondre o de donar contingut, que potser d'alguna manera ja ho ha fet la Rosa, però jo afegiria, per exemple, que ja ho ha fet ella, que considero que ja que és una cosa important, o del tema del testament vital, i clar, i per mi, en tot cas, si t'hagués dit alguna cosa sobre la pregunta o una plantejar com una resposta o deixar en l'aire una resposta, seria que potser també ho deia la Rosa, que no hi ha resposta, perquè aquesta decisió sobre com saber si ens cal és tan personal, tan intransferible i condicionada en cada moment per factors que ara mateix no som capaços ni d'imaginar. A la qual cosa... però està bé parlar-ne, tenir-la present.
1: Clar, perquè tots els interrogants que nosaltres ens plantegem sempre deixem que sigui el que ens escolta que decideixi. O sigui, no, nosaltres donem la nostra, opinió. I com que, per exemple, l'eutanàsia és una decisió unipersonal, vull dir, el qui s'ha de morir és la persona que s'ha de morir, no podem dir que et moris.
2: No, esclar, i fins i tot ara mateix podríem imaginar-nos una circumstància en la que pensaríem, si em passés això, jo em voldria morir. Però cal ser-hi, trobo que és tan és impossible imaginar-se la situació que pot viure una persona al moment de prendre aquesta decisió. I si em permets, ja continuï, què destacaria del que ve una mica lligat amb el que he comentat ara?
1: Sí.
2: És precisament l'haver inclòs el tema del testament vital. Que penso que és una eina molt important de preparació de la pròpia mort, el fet de reflexionar sobre què vull i com vull que em tractin en el moment. Perquè no només és una eina que jo em preparo, sinó és un gest de generositat cap a aquelles persones del nostre entorn que en aquell moment haurien de prendre decisions en un moment molt difícil, molt confús i absolutament convuls emocionalment. I aquest petit gest que nosaltres fem reflexionant sobre la nostra pròpia mort, generar aquest testament vital, evidentment els evita aquest no sé com diria, aquest moment tan difícil, sí.
1: Perfecte. Joana, què destacaries i què afegiries al guió?
3: Sí, bueno, aquest gest, no?, que és un gest d'amor a tu mateix i als que t'acompanyen, no?
2: Correcte.
3: Trobo un guió profund i valent i incòmode, a més, com ho és tot el que ens obliga a mirar de cara a la finitud. El tema de destacar-lo de l'amor, que no ho mirem de cara, perquè continua sent un tabú cultural, no? Perquè ens recorda que la fragilitat o i la manca de control. També ha subratllat el tema de no hem après a fluir amb ella. És un punt, per mi és un punt essencial, perquè vivim en una societat que glorifica la joventut, la productivitat o la permanència. I l'amor és l'antítesi de tot això. Quan et va demanar la mare, no?, que no la deixessis patir, no? Clar, no et demana morir, sinó ser respectada.
4: Sí, sempre.
3: Respectada i escoltada.
4: Sí, sí. I m'ho va dir a mi perquè justament era la persona que podia parlar amb els metges.
3: Clar. Això de que em va fer reflexionar el tema de que era molt valenta, no? La meva pregunta és, la valentia és aguantar fins al final o és decidir quan ja n'hi ha prou, no? Clar, la resposta no és universal, és una decisió personal, com deia el Joan, i és la persona la que té la llibertat individual de fer-ho, no? I de decidir-ho. Jo crec que aquesta és de bé la clau d'això. Sí. La paraula mort, quan dius que s'hauria de canviar, no sé. Canviar la paraula no sé que ens ajuda a acceptar el procés o ens allunya d'ell. Potser la qüestió no és eliminar la paraula, sinó reconciliar-nos amb ella. És una reflexió.
1: Sí, jo també m'ho he apuntat, aquesta paraula, la reconciliació.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Correcte. Molt bé, sí, perfecte. Molt bé, Joana, tornaràs, eh? Carme Saumell, què afegiries, què destacaries del guió?
5: Bé, el guió a mi m'ha semblat molt oportú pel tema perquè el deixa obert. Justament per la llibertat que suposa escollir un quan vol o no vol continuar la vida, no? I al deixar-lo obert hi he trobat un sentit més enllà del propi guió que m'ha estimulat, no? I aleshores m'ha fet reflexionar en algunes coses que resulta que, com sempre, les lleis van una mica després del que les persones fem. Perquè en realitat el concepte d'eutanàsia, si ara és un concepte nou, i agrair que aquesta llei doni un suport en aquesta situació. Però en realitat jo m'he sentit bastant identificada, emocionalment parlant, quan la Rosa ha parlat de la seva mare, perquè la meva mare va morir als anys 80 i ella el que no volia era una distanàsia, o sigui, el que no volia era que li perllonguessin la vida artificialment i ens vam trobar als anys 80 en què va dir no, vull estar en una eutanàsia activa i per tant no em mediqueu més, no? I en aquells moments era un temps que això era molt... Bueno, els anys 80 eren novedors,
3: estrany,
5: no? I per tant, doncs, bueno, això m'ho va també encarregar a mi i vam haver de treballar-ho amb la família i en aquell cas era un metge de capçalera i així es va fer, no? Però després també he viscut la mort del meu marit, que hi va haver un moment que va dir prou. I per tant, tampoc teníem cap document de voluntats anticipades, però vam tenir un equip mèdic abans del 2021 que ho va entendre perfectament i, per tant, doncs, es va fer la seva voluntat. Vull dir que les lleis venen, però les persones tirem endavant sense les lleis i treballem per la dignitat de les persones en aquell moment tan crucial de la vida, no? I, de fet, també hi ha la societat també té aquestes contradiccions. Avui, mentre es venia jo amb el cotxe, pensava, a veure, aquell amor patriòtic, que pots morir per la pàtria, no? O sigui, pots morir per la pàtria, però no pots morir perquè estàs molt malament. Vull dir, quantes contradiccions tenim, no? Però, en fi, això m'ha vingut així mentre jo anava conduint, no? Bé, és que en el procés d'una mort i en el procés de la sol·licitud d'una eutanàsia, hi ha molts elements, hi ha la persona, hi ha la família, hi ha l'equip mèdic, hi ha la societat, i tot plegat s'ha d'equilibrar tot perquè hi hagi una harmonia. I en realitat, jo, des del meu punt de vista, penso que estimar és deixar anar. I per tant, et pots deixar anar tu mateix des d'aquest document de voluntats anticipades en el moment adequat. I també deixar anar a les persones que estimes en el seu moment, perquè és el seu moment i és la seva voluntat.
1: Exacte.
5: I aquest és un procés molt sutil, molt amorós, molt profund, i que cadascú el viu com el pot viure. I aquí es planteja, em plantejo la pregunta que també ha fet la Rosa, que es considera una bona mort, no? Aquí deixo anar la pregunta.
1: Molt bé, pel que fa a mi, Rosa, doncs jo em quedo del teu guió, el que destacaria és aquesta frase que també l'ha anomenat la Joana. La paraula mort s'hauria d'eliminar i hauríem de canviar-la per el procés de transcendir o de transcendència. Perquè si agafem aquestes paraules en lloc de morir, transcendir o transcendència, la vida té un altre objectiu i una altra tirada, no? Perquè també ens falta, a lo millor, reconciliar-nos. O sigui, jo m'ho havia apuntat, que amb un mateix i l'entorn, o sigui, aquest procés de fer les paus, preguntava reconèixer el que hi ha, doncs també el fet de poder-me reconciliar amb mi mateix, però també amb el meu entorn. És molt important marxar en pau, tenir aquesta manera de transcendir. I transcendir en el sentit que també, jo diria, per a aquelles persones que potser tenen ganes de transcendir, que la mort no existeix. És a dir, aquest programa, des dels seus inicis, sempre hem anat dient que la mort no existeix. Per què? Perquè si tu creus que... Ara es parla molt de l'energia. Si una persona és energia, l'ànima, està connectada amb el tot de l'univers, doncs si saps que vas allà, doncs no et mores. La vida existeix sempre, i a més si ho fas amb un pla amorós, doncs encara més, i és una manera de transcendir, i és una manera de dir, bé, em toca en tot cas resoldre que això ens convindria com una mena de prevenció, no? Parlar-ne més.
4: Sobretot parlar.
1: Fem aquests cafès de la mort i val la pena perquè treus el tabú d'aquestes pors que a vegades genera aquesta paraula. Però el fet de que avui ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia, doncs, naturalment, tot procés és unipersonal. I és veritat que, a lo millor... hi ha moments en la vida que hi ha gent que diu ja la meva vida, ja tinc, jo què sé, l'edat que tinc, ja no té sentit la meva vida, ja per què continuar, no? I a vegades hi ha aquesta manca de sentit de la vida que potser no et fa decidir per una eutanàsia, sinó que aquell dolor, aquella... No vull dir que tinguem que ser massoques, sinó que aquell dolor forma part de la vida i també com a persona humana vull experimentar què és el que em diu el cos i la vida en aquests últims moments, si és que són aquells últims moments, m'entens? O sigui, és aquell que, per exemple, està clavant un clau en una paret i de cop i volta, en lloc de picar el clau, es pica el dit i diu, ostres, ara sé què és picar-me el dit, no? I llavors dius, pues tinc aquesta experiència. Pues això igual, vull dir, si ens hi fem prevenció, si fem prevenció ens agafarem totes aquestes realitats que potser ens toquen viure d'una altra manera.
2: Sí, mireu, si em permeteu, per tornar sobre la paraula mort, que també vull dir, jo la reivindico, reivindico la paraula.
4: I tens un amor a la mort?
2: A la mort. No és amor a la mort. Tinc amor a la vida i per això incloc la mort dins de la meva vida. No, és absolutament diferent. Però com has dit tu, precisament, Joana, el fet de voler-li canviar el nom no elimina la cosa. Llavors, no cal... Per exemple, he pensat, en català tenim una paraula que és molt bonica, que és la de traspàs.
4: Sí?
2: I és una imatge molt, molt amorosa, també. La de traspassar, perquè inclou tot, inclou qualsevol creença, en qualsevol pensament, i si volem evitar la paraula mort, la català tenim aquesta paraula que trobo molt maca, tot i així, continuo reivindicant la paraula mort. Sobre el tema de... Continueu, ja que tinc la paraula, continuo una mica més. Sobre el tema de la bona mort, igual que el de la bona vida, els posaria al mateix nivell. Per mi passa per acceptar-la. I estic parlant de les dues, dels dos conceptes, perquè per mi continuen anant junts, el de la mort i el de la vida, el de la vida i el de la mort. Acceptar-les i entendre-les, més, jo diria que acceptar-les més que entendre-les, intentar entendre la vida, intentar entendre la mort, pot ser un treball sense fi, pot ser sense gaire sentit, però només acceptar-les, perquè són el que són, totes dues, i són la mateixa cosa. Fluir amb elles, com tu dius, Rosa, el teu i jo, ens permet viure i ens permet morir conscientment, d'una forma sana, dignament. Després tenim el tema de, diguéssim, el procés fisiològic de la mort. Aquest seria una altra qüestió. Si com ens han de tractar en el moment de morir-nos. Ara tenim... Sí, tenim dintre del sistema de pal·liatius, que fa molts anys, fa uns quants anys que existeix, i no existia abans, ja tenim la sort de tenir aquest sistema de pal·liatius, que a més té una tendència al que es diu a evitar l'encarnissament terapèutic, que era el que succeïa, per exemple, als anys 80, als anys 90, que la medicina entenia que la mort de les persones era un fracàs. Perquè la medicina podia... O sigui, la feina de la medicina era mantenir-nos en vida. I, clar, si algú es moria, allò era un fracàs del sistema. Però, per sort, la gran majoria dels professionals ja se'n donen compte de que no és un fracàs, sinó que és un límit de la pròpia ciència
6: forma
2: part de la vida que no es pot aturar de cap manera. I arribat a un punt, es plantejava fa temps, abans de que fins i tot hi hagués la llei de l'eutanàsia, aquesta frenada a l'intent terapèutic de mantenir una persona en vida a tota costa, que evidentment amb la aparició de la llei de l'eutanàsia doncs donava una cobertura no només als malalts, sinó per prendre les decisions, sinó evidentment als equips mèdics que havien de fer possible aquesta actuació, perquè no estem parlant de suïcidi, estem parlant d'una eutanàsia, que seria en termes diferents, hi ha gent que ho confon, i no ho és això. Llavors, bé, hi ha aquesta possibilitat i diguéssim, per part dels professionals existeix aquesta voluntat de que la persona de donar-se en compte de quan la persona no anirà més endavant. I una altra cosa, després estan les decisions que aquesta persona hagi pres sobre el seu procés de morir.
6: Molt bé. Ja. Rosa.
4: Sí, absolutament d'acord amb en Joan i amb la Joana, i amb tots, i amb la Carme. Diríem que sóc una persona molt vital, per fer-ho no fora de mi, sinó per posar-me, com m'he proposat, a fer-ho a l'abast de cadascú de nosaltres i de fer-ho vivencial, no? Per això ara em poso davant. Sóc una persona molt vital, que aprofito tot, però quan s'arriba al límit, he fet el testament vital i he avisat els meus fills de que el mateix que la meva mare, inútilment, que no em deixin patir, inútilment. Vull dir, si resulta que surt una cosa nova, doncs fantàstic, també haig de dir que a vegades la vida dona moltes sorpreses, l'allargament de la vida, en el sentit que, per exemple, a la meva mare li van donar 3 mesos de vida i va viure 5 anys plenament. Vull dir, però sempre hi ha un final. I aquest final es preveia molt, molt dolent i amb molt dolor, no? Aleshores, doncs, preveure això. Vull dir, afrontar que hi havia un dolor. I una mica com en Pep, el Josep, no? Vull dir, bé, ja n'hi ha prou. De dir, escolta, si n'hi ha prou, n'hi ha prou. Vull dir, es fa tot el possible, no? però la llibertat de dir, escolta, quines ganes de... A vegades les religions deien, no, és que així et santificaràs. No. Vull dir, no anem per aquí. Vull dir, no et santificaràs. O no. Vull dir, no és un flagelar-te. No, és un de dir afrontar que has arribat al final físic d'allò i ja està. M'entens? Ja està.
7: Joana.
3: Crec que és el poder de dir prou quan el patiment ja no té sentit, no? I la importància de ser escoltats quan el cos ja no pot sostenir la vida en plenitud. Mm. Aleshores, quin sentit té, no? Quan has perdut el sentit de la vida, no...
1: Sí, aquesta seria una mort, no? Però, per exemple, la gent que cau en un accident, en un coma, i a lo millor aquella persona li diuen, bueno, està endollada, està... Pues, els familiars decideixen de dir, pues, desendolleu-lo i tal, igual. Però això s'ha d'anar molt al tanto, perquè si aquella persona en aquell moment, encara que estigui en coma, ell, amb la seva consciència, s'està desconnectant en el sentit que està... fent el seu procés, al millor de dir no vull morir, o diu, bueno, ja no hi ha volta de fulla i m'haig d'acomiadar, però està en coma. I si hi ha algú que decideix per ells estar en coma, pot ser com allò que estàs veient al televisor i de cop i volta s'apaga la llum i diu, bueno, i ara què ha passat aquí? No he pogut veure aquell últim programa de la meva vida, saps? O sigui... La cosa és més sèria del que ens creiem. O sigui, el fet de que un pugui dir sí, vull fer un testament vital, ho has dit molt bé, Rosa, ha de ser seriós, ben meditat, has donat aquesta personal, ferma, lliure i ben meditada. No fer-ho així pot ser també caòtic per la pròpia persona, eh?
3: Sí, és aquest document que deia la Carme, aquest document de voluntats anticipades. Mm. Crec que és fonamental que tothom pugui tenir, perquè pots fer pel cap també, sembla que pots fer-ho per un notari, davant d'un notari, però és important, mentre tinguis les capacitats cognitives, per dir, en aquestes situacions, jo no vull continuar. I si aquesta persona hagués en coma hagués potser fet aquest document, podia haver decidit sí o no. Clar. En quines situacions em desconnecteu o no.
1: Sí, però no tothom ha fet un testament vital.
3: No, per això és important comunicar-ho. Que jo, per exemple, he sempre dit, jo he posat al cap que en el cas de mort, tots els meus òrgans siguin donats a la ciència o al que el necessiti i el que s'obri, doncs no sé. Però,
1: sí, sí.
3: Però què fas tu amb el teu, el que és el cos en si, el físic? Mm. Si ho pots aprofitar una altra persona, tu pots continuar vivint en altres persones. Mm. No mores el
1: és
3: tot.
1: És un procés de transcendència, en aquest sentit, és un concepte de transcendència. Per dir, si dono els òrgans, pues, continuo vivint amb aquella persona.
3: Part de mi continua vivint els altres, no?
1: Sí.
3: Llavors, hi ha gent que pot ser, fins i tot l'eutanàsia, pot tenir l'eutanàsia. Sí, sí que va haver el cas d'aquella senyora que fa poc...
4: Lo de la cara.
3: Lo de la cara.
1: Mm.
3: Va ser per una persona que li van fer l'eutanàsia i gràcies a això a aquesta senyora li van posar mitja cara. Mm.
1: Sí.
3: Ostres, és molt maco.
1: Això fa poc que va sortir. Que... Carmen.
5: Bueno, és que ens plantegem si la mort es considera... Ens plantegem si la mort es considera un acte alliberador.
1: Mm.
5: Ens passem la vida decidint sempre. És que al llarg del dia decidim moltíssimes coses que són a vegades importants, a vegades més significatives i d'altres no. I doncs per la mort podem decidir també nosaltres mateixos què és el que volem fer. I si ho considerem com un acte alliberador, potser en la situació que tu ens comentes, depèn de la situació de cadascú.
1: Clar.
5: I aleshores aquí intervé un altre cop tots aquests elements de la família, no? L'equip mèdic, tot plegat, que pot donar una mirada a la situació per considerar si és o no alliberador. perquè la mort ens la mirem moltes vegades com això, sense el sentit de transcendència o senzillament sense el sentit de liberació a una altra dimensió que no coneixem. I en realitat, sí, la mort potser no existeix i després doncs tots o alguns o molts són conscients que la mort es viu, la de qualsevol persona es viu d'una manera que després continua estant amb nosaltres. Clar, la persona que ens ha deixat, no?
1: Avui a mi em feien una reflexió de dir, i abans de néixer on eres? No ho sabem. I després com et mores on te vas, tampoc ho saps. O sigui, aquí és un lloc, quan he estat parlant abans del programa, és un lloc per agafar consciència, em sembla tot plegat, eh? I cal parlar-ne'n. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest programa avui, la Rosa Puertas, la Carmen Saumell, la Joana López, en Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Colls, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Marc Vicó i el Joan Bosch. I la Rosa ens ha triat, com hem dit al començament, una altra cançó que ens la posarem ara.
4: Sí, quina és? Una cançó que es diu Si te n'has d'anar. I és d'un grup d'aquí que es diu Filferro. Així sembla, vull dir, sembla una miqueta còmic, però no. Ja veureu que us agradarà.
1: Molt bé, doncs la Mar ens la posarà. Gràcies.

Oblida aquell temps, cada malentès, cada temps perdut que no tornarà. Oblida els moments que vam espatllar a cops de per què que ens van allunyar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar.

0: Com saber si ens cal eutanàsia? Hem escoltat aquesta cançó que ens ha proposat la Rosa, Filferro, de Filferro, Si te n'has d'anar. Aquest programa avui l'estem fent possible. La Joana López, la Carme Saumell, sí, el Joan Ripoll, la Rosa Puertas, qui us parla, el Francesc Collien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Marc Bicó i el Joan Bosch. És veritat que davant d'aquest interrogant de l'eutanàsia que avui ens fem per reflexió, ho hem dit al començament, s'ha de tenir valentia i suficient llibertat com per poder decidir aquest final de la pròpia vida, no? I jo diria, ens ho plantegem o no ens ho plantegem, això? Ens fa por o no ens fa por? És una conversa que potser podem tenir a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, amb la parella, amb els fills, perquè sàpiguen quina és la meva voluntat, quina és la voluntat de cadascun dels que hi ha. No ens ho plantegem perquè ens fa por desprendre'ns del cos. Estem molt lligats, el nostre egoisme ens reté i ens fa prendre o ens fa por prendre decisions d'aquest estil. Penso que el programa d'avui, com saber si ens cal l'eutanàsia, són preguntes que davant d'aquesta paraula eutanàsia sorgeixen molts interrogants de la nostra vida. A què estic lligat, a què m'aferro, què haig de deixar anar, què no haig de deixar, i quin sentit té la meva vida, que és el que hem parlat en la primera part del programa. Quin sentit dono tot plegat? L'eutanàsia té un sentit? Carmen.
1: Sí, per mi té tot el sentit, perquè he comentat abans que ens dona una via que abans no teníem i que és una possibilitat i que ajuda a la persona en un procés de vida complicat i ajuda les famílies a poder transitar aquesta situació. El que passa és que penso que el tema no és prou l'eutanàsia, a vegades és justa la paraula que hem dit, no? La mort, aquesta paraula de mort, no? Jo volia fer esment de que hi ha un fòrum d'anàlisi de reflexió que he estat mirant, buscant documents i tal, i bueno, no sé en quin perfil estaríem nosaltres, però si m'ho permeteu i d'una manera breu, ja em diu que hi ha 5 perfils per afrontar l'eutanàsia i per fer un document de voluntats, que és l'espontani, que no es vol plantejar res, aquest és espontani, no vol plantejar res. Això està, és una investigació que va fer el GenCat, el Canal de Salut, des d'aquesta línia a partir d'aquesta llei, no? L'espontani, que no vol plantejar-se res, el curiós, que té interès impacient per saber què ha de fer, l'indecís, que ha fet la proposta però no acaba, diu, sí, faré el document de voluntats, però no la fa mai, el decidit, que fa el testament vital i el va actualitzant doncs, per veure, sempre tenir-ho en compte i actualitzar-ho inclús amb la família, i l'activista, que no tan sols ha fet el testament vital, sinó que si cal anirà a l'estranger o el que calgui davant d'una situació que aquí no quedi contemplada, no? I a mi m'ha fet pensar en quin dels 5 perfils estic, l'espontani, el curiós, l'indecís, el decidit o l'activista. I bé, ho deixo perquè cadascú s'ho pensi, no? Però m'ha semblat interessant. Per això està recollit, això ara ho fem així, però anem a dir, està recollit en una investigació molt seriosa en la qual doncs s'ha entrevistat a les famílies, s'ha entrevistat a malalts terminals, s'ha entrevistat a persones que sanes, no? I a veure, sobre aquest tema que tu m'has preguntat justament, no? I aquí hi ha aquests perfils, els deixo aquí a la taula.
0: Perfecte, t'he fet una bona pregunta. Joan.
2: Sóc un decidit.
0: Sí, molt bé, perfecte.
2: Sí, activista, no sé si arribo activista, però sí que amb qualsevol persona que m'ho permet i parlo amb ella, sobretot si és sobre el tema de la mort, evidentment el testament vital sempre surt. És com un primer pas molt important per acceptar, per començar a deixar anar i per trencar el tabú, que és el tabú. No és un tabú a la nostra societat, aquesta part de món on vivim, on ens amaguem, podríem dir. No és, és un tabú relativament nou, no té més de 100 anys, i a moltes cultures aquest tabú no existeix. La qual cosa no pensem que és una cosa universal, potser és una cosa nostra, del primer món, potser, masses coses. Una altra cosa que volia corregir-te, Francesc, o almenys m'ha semblat que calia, és sobre, comentat sobre el tema de lligar el tema de del coma i de l'eutanàsia. Jo, pensem que el coma, dic el coma, l'eutanàsia, en els nous testaments vitals que es fan, ja està inclòs. Jo vaig corregir el meu abans de la... Tenia fet un abans de la llei, després, per uns motius determinats, el vaig haver de corregir, i en el segon ja sortia a la possibilitat de l'eutanàsia. L'eutanàsia, evidentment, en un procediment en què jo estigués inconscient, evidentment, per molt que jo hagués demanat l'eutanàsia, l'equip mèdic seria qui decidiria si ja estic tenint un patiment, que és important, que seria un patiment físic, perquè evidentment si no hi ha consciència, normalment estic en una coma, no? Llavors, i estic segur que el meu procés, si estigués en un procés de coma, l'equip mèdic, fins que no pogués corroborar que existeix una mort cerebral i que aquella persona no respondrà de cap manera a res, evidentment no s'executaria. Vull dir, pel fet que estigués en coma i podria estar en el meu procés intern, ningú podria continuar decidint sobre si... l'equip mèdic sí, perquè seria qui podria mesurar si jo estic amb capacitat per tornar a... però i com no hi hauria una comunicació, ni hauria visiblement no hi hauria res que pogués determinar-ho, sempre hi hauria... No seria la meva dona que diria, fes-ho. Sí, no.
0: Però tots sabem que hi ha comes que se'n resol al cap d'un temps. El fet ho hem de diferenciar. Qui fa el testament, no? Que ja ho deixa establert, però hi ha qui, i molta població, no ha fet testament.
2: Sí, vull dir que sempre hi ha uns elements objectius que l'equip mèdic pot tenir en compte a l'hora de prendre, de seguir la voluntat de la persona que està. Evidentment, perquè si jo en aquell moment no hi soc, i no hi ha possibilitat de que torni, d'una forma objectiva, vull dir, sense entrar en consideracions, si em espero 5 anys, a lo millor torno, doncs a lo millor no. Pues clar, no ho sé com va, però en qualsevol cas no seria una cosa tan immediata. Això aquí venia. Tal com ho explicaves tu, semblava com una cosa molt immediata i he volgut fer aquest punt. Res més, ja està. Sobre el tema, no torno l'altra vegada, sobre el tema del testament vital, perquè el fet de plantejar-s'ho, ho hem d'assumir també, de plantejar-s'ho i de fer-ho, evidentment, però només el fet de plantejar-s'ho ja és una oportunitat per parlar-ne amb el nostre entorn, i de copsar les opinions i veure les pors que cadascú té, independentment de que i procurem que això no ens afecti a la nostra decisió, perquè penso que prendre decisió sobre el testament vital ja és molt important, perquè iniciem el procés d'acceptació de la nostra pròpia mort, només pel fet de pensar i prendre la decisió de fer-lo, perquè pensar, podem pensar moltes coses, però lo important és anar al notari on sigui i que això quedi per escrit. Llavors la cosa canvia i com ja ho hem fet, podem parlar amb la família i dir, ei, sabeu què he fet? Doncs patapam, llavors si convé el dinar del que sigui, les bombes, però com a mínim traus el tema i que cadascú se manifesti.
0: Clar, hem de treure el rovell del ferro.
2: Sí, i no és fàcil.
1: He observat que a Catalunya es necessita, a part de l'estament mèdic, el jurídic. O sigui, hi ha dos elements. L'inrevés d'Espanya, que són dos. El primer... hi ha dos prescripcions mèdiques, una primera i una segona. I, en canvi, a Catalunya es necessita també...
3: Per això hi ha la capdavantera.
1: Sí.
3: Per això ho he dit, que és capdavantera.
1: I jo trobo que és molt interessant aquest punt.
3: Per això es va al notari.
1: Exactament. I llavors, en aquest sentit, no és només una mirada mèdica. I ens ajuda.
3: Ens ajuda.
1: Perquè també no hem parlat de tot el que seria les objeccions de consciència des de, des de la medicina, no? Que sembla que cada vegada es donen menys, però bé, n'hi ha, no?
0: D'acord.
1: I aleshores aquest apartat jurídic jo crec que ajuda, ajuda molt en el nostre entorn, eh?
0: D'acord, Rosa.
3: Sí, jo també voldria fer una, com un aclariment de que amb això dels comes hi ha el coma induït, que a vegades és perquè el cos també reacciona. Suposo que ha de ser més jove per això. Ha de, vull dir, donar temps al cos a que s'autoadministri. I això sí que s'ha descobert, que aquests comes induïts, de deixar tranquil el cos perquè es refaci, diríem, d'alguna manera, d'una manera, no sé, com natural, això també és una estratègia emprada en medicina, no? De dir, bé, hi ha hagut un accident, el que sigui, no? I aleshores el coma induït és perquè el cos vagi fent les seves d'allò. Però això sí que hi ha un tema científic que això ho avala. Per tant, hi ha la confiança en que els equips mèdics...
0: El cos entra en col·lapse i aleshores els metges, l'equip mèdic, ho resol induint un coma.
3: Induint un coma perquè, es, diríem, es refacin els seus tempos, el seu ritme.
0: Sí.
3: No, només això, Fèrica.
0: Joana, t'hem deixat pensativa.
4: Sí, perquè no s'ha parlat, per exemple, dels casos a l'inrevés, de que... casos que han sortit recentment, que és que tot i que no tinguis un document o un document de voluntats anticipades, però com a persona adulta i amb capacitats cognitives tu hagis decidit per les teves que practiquin l'eutanàsia, ha sortit el pare
3: o la família,
4: o els advocats cristians...
0: Sí, els abogados, que aquests voldrien més que es cuidessin
4: d'altres coses. Llavors, el que fan és ralentir la teva decisió, i penso, hi ha una errada aquí.
3: El teu patiment.
4: Sí, la decisió... Clar, la teva decisió significa el teu patiment, que s'allarga el teu patiment. Aquesta noia paraplègica, no?, que encara està en...
3: que va dir prou.
4: Que va dir prou. Ja fa 2 anys que ho va decidir.
3: Sí, sí.
4: Metges que la van
0: assistir.
4: La van assistir, no?, per dir si estava en les seves facultats. I fa 2 anys. El pare continua insistint. Cada recurs que es fa, cada recurs que es demora el tema. I aquesta noia continua patint. No ha canviat de parer. Ha passat ja 2 anys.
0: Però ara ja pot fer-ho, eh?
3: Ara hi ha el Suprem, em sembla, eh?
0: Sí,
4: està en el Suprem...
0: O Constitucional,
4: sí, però...
0: em sembla.
2: Constitucional,
4: sí, però...
3: El Constitucional, sí.
4: Però cada vegada que els advocats d'aquests cristians han tornat a presentar un recurs, tot i que hagi dit, no, aquesta noia...
3: Alentir-ho.
0: Sí, però la llei espanyola ja reconeix que si el Constitucional diu que sí, ja ho pot practicar, encara que hi hagi un recurs a Europa. O sigui... els advocats cristians, que de cristians no sé què entenen, però bueno,
4: és
0: el títol, recorreran aquesta sentència a Europa.
3: Europa, sí.
0: Però ja estarà morta, perquè amb la sentència que va donar el Constitucional, com que és Constitució, ja ho pot fer-ho, se li pot practicar. Per què? Perquè els drets humans de la Unió Europea diuen que nosaltres en les constitucions de cada país no ens hi fiquem. I com que això ho ha dictaminat el Constitucional, doncs té el dret de practicar l'eutanàsia.
4: Que no hauria de per què...
1: Sí, això té a veure. Digues.
4: No, que no hauria de per què... intervenir-hi tercers o intervenir-hi, encara que sigui els teus pares, quan tu ets major d'edat i estàs entre les teves facultats, i que algú digui

0: que és important en relació al que diu la Joana, això, deixar anar, no? Amb un mateix i amb els altres, tenir aquest respecte, no? I que en l'eutanàsia és millorar l'atenció del final de la vida. Per tant, beneït sigui, no? Millorar les nostres morts projectades i de qualitat també és una mirada esperançadora.
1: Joana.
2: Estava pensant en un doctor Busquets, que és un paliativista i acompanyant de persones a final de vida, que deia que triar l'eutanàsia no és triar entre la vida i la mort, sinó triar com vols morir, d'una manera o una altra. Llavors, aquí
1: és
2: queda.
1: És escollir, molt bé. Joan.
3: Jo només diria que preparar-se per una bona mort també és tenir una bona vida.
4: Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Per un Arenys més sostenible, embrutem menys i reciclem més. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
8: Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Ja veieu que avui també estem acompanyats. Ara de seguida donarem la benvinguda i us presentarem a la nostra convidada d'avui. Com sempre, comencem aquesta setmana d'aquest estiuet de Sant Martí, que diuen que a partir de demà ja notarem una mica més d'escalfor. Esperem que no sigui molta i que no duri més del que hauria de durar. Ja sabem...

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en convidar-te una cervesa.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
9: Sabies que...
10: Una curiositat fascinant és el fenomen de la pluja de peixos que passa a Lloro, Hondures. Cada any, entre el maig i el juliol, els habitants d'aquesta regió asseguren que després d'una forta tempesta de trons i llampecs cauen del cel centenars de peixos vius. Aquest esdeveniment, documentat des del segle XIX, ha desconcertat científics i locals per igual. L'explicació més acceptada és que forts vents, com els d'un tornado o una tromba marina, succionen peixos petits de rius o llacunes properes i els transporten per l'aire fins que la pluja els diposita a terra. Tot i això, no hi ha cossos d'aigua prou grans a prop de Lloro per justificar la quantitat de peixos, i alguns són espècies que no habiten la zona. Una altra teoria suggereix que aquests peixos vius podrien viure en rius subterranis i emergir durant les inundacions causades per les tempestes. Tot i que s'han fet expedicions per investigar, el misteri persisteix i l'esdeveniment s'ha convertit en una tradició local, amb els habitants recol·lectant els peixos per cuinar-los. És un exemple perfecte de com la natura encara guarda secrets que desafien la nostra comprensió.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació aigua Múrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents. El foc ha cremat 162 hectàrees.
2: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu.

0: estiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del Meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.
1: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
2: Molt bona tarda, bon divendres 17 de juliol. Ja estem ja a la... Hem passat ja a l'equador d'aquest mes de juliol amb molta calor i temperatures molt altes. Ja sabeu que de les 8 fins a les 9 del vespre aquí a Ràdio Arenys és moment d'Arenys en joc. Per tant, avui també en parlarem, eh? Per tant, ara anem directes al sumari i comentem què tenim per avui.
1: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
2: Nova hora a les portes d'aquest cap de setmana. Programa, com anem fent, que estirarem fins al 31 de juliol, els divendres aquí amb l'Arenys en joc, dues parts molt diferenciades, perquè d'aquí res, d'aquí dos minutets, tindrem en Mauri i en Ferran, part de la colla castellera del Baileig de Cinea, que ens expliqui una miqueta tot plegat i com s'ha creat tot això i com s'engega la maquinària d'aquests bailets de cinera. I després, cap a dos quarts, anirem i parlarem amb dues figures importants, com és Ferran Plana, Didac Plana, perquè ens expliquin com ha anat la temporada amb el Barça, amb el Còrdoba, reptes de futur i com veuen això, la temporada 26-27. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en joc.
3: Arenys en joc.

0: I comencem fent la mirada a fa uns dies, a fa unes setmanes, perquè fa uns dies va haver-hi dos terratrèmols devastadors a Veneçuela, que va sacsejar tot el país de Sud-amèrica, deixant morts, milers de morts, però també, sobretot, milers de famílies en situació d'extrema vulnerabilitat. Per tant, bueno, estem passant els dies i hem parlat amb l'Ainaro Marín, perquè el proper 21 de juliol a les 7 de la tarda, des del Carisai fins al Fons de les Creus, hi haurà una caminada solidària per Veneçuela per recaptar doncs, diners i doncs això, vull dir, enviar aquests diners cap a Veneçuela. A més, s'acabarà al Fons de les Creus amb un partit del vòlei Arenys, i això ens explicava l'Ainaro Marín d'aquesta caminada solidària.
1: Soy Ainaro Marín, propietaria de Café Vintage y venezolana. Como muchos venezolanos que vivimos lejos de nuestro país, hay momentos en los que sentimos la necesidad de hacer algo para ayudar. De este sentimiento nació esta caminata solidaria por Venezuela, transformar la impotencia en esperanza y demostrar que cuando una comunidad se une puede lograr grandes cosas. Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Arenys de Mar, del regidor de deportes, de Arenys Solidari y de todas las personas que han querido sumarse a esta causa. Desde Café Vintage, como promotores de este evento, queremos invitar a todos los vecinos de Arenys de Mar, del Maresma y a la comunidad venezolana a acompañarnos el próximo 21 de julio a las 19 horas, con salida desde el Calisay hasta el pabellón. Será una caminata para todas las edades, seguida de un pequeño pica-pica y un partido solidario de voleibol. Con una aportación mínima de 5 euros, cada paso se convertirá en ayuda para quienes más lo necesitan. Te esperamos. Camina con nosotros por Venezuela, porque la solidaridad no tiene fronteras y cada paso cuenta. Muchísimas gracias.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.
0: I ja tenim aquí, són les 8 i 7, els dos primers protagonistes, en Mauri Estanislau, en Ferran Corbera i Bailets de Cinera. Perquè, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Perquè
3: bona
0: abans, tarda. Abans d'acabar doncs, aquesta temporada 25-26 amb l'Arenys en Joc, volíem una mica parlar d'aquests inicis de la colla castellera aquí a Arenys de Mar. I vaig amb una molt directa pels dos. Com neix aquesta idea de crear aquesta colla castellera Bailets de Cinera?
3: Com neix aquesta colla? Mira, doncs té una història molt interessant, perquè a mi, no sé si em recordeu, en Mauri, dels Xorros, de l'equip de Calistènia, doncs va ser un dia a la platja fent una mica el mico, a la platja amb els amics que entrenàvem allà, i l'Aran Gasó, que és l'arquitecte d'aquest projecte, o sigui, completament, doncs ho va veure i va dir, per què no, fundem una colla castellera. Uns es posem a sobre els altres, estem forts, doncs fundem una colla castellera. I d'aquí va néixer la colla.
0: I d'on surt aquest nom? Perquè comencem a conceptes així, d'on surt aquest nom? De Bailets de Cinera.
3: Mira, això també ho va dir l'Aran, que no volia ser típic, saps? Dir castellers d'Arenys de Mar sonava massa típic. Van dir, donem bailets, que bailets diria que és el nom que s'utilitza pel Maresme, que per la zona és com correcte utilitzar-lo, perquè el món casteller, no sé si m'equivoco, van també molt per zones...
4: Sí, la zona tradicional i les zones més noves que han anat sorgint després de la puja del món casteller a partir de la zona tradicional, que és Tarragona, amb Vilafranca, Valls i tot el tema més clàssic, i tot això ha anat pujant fins al nord de Catalunya i s'ha extès molt més enllà de les nostres fronteres també, llavors es divideix molt entre zones així bastant marcadetes.
0: I vosaltres dos, què us va motivar personalment implicar-vos en aquest projecte?
3: Simplement, jo diria que perquè mola, mola molt. Si fer castells, vaig provar, va agradar molt.
4: Jo porto uns quants anys ja fent castells amb la universitària, he estat en un parell de colles i em motivava molt la idea de crear un projecte, implicar-me des de l'inici, ajudar a construir alguna cosa que realment em motivés, amb unes idees marcades, amb totes les coses que aprenc els meus estudis, a tot, transportar-ho a un projecte que em motiva tant com el món casteller, que és bàsicament un dels nuclis de la meva vida, llavors transportar-ho i poder portar-los a més gent és una cosa que em flipava molt, i quan em van comentar que estan fent assajos, vaig venir a provar i vaig dir, m'hi llenço de cap perquè m'està molant molt la idea que tenen i vaig entrar de cop.
0: I en quin punt es troba ara mateix el projecte? Perquè en quin moment s'engega tota la maquinària i en quin punt es trobeu?
3: Home, doncs hem de dir que hem avançat molt. O sigui, va començar a finals de maig i a partir d'aquí hem anat fent assajos. Tenim acumulats, no sé parlar, tenim acumulats 8 assajos. Hem fet alguna actuació, una demostració així petita. I diria que ara mateix estem a punt, bueno, puc assegurar, estem a punt de formar-nos com a colla castellera, amb signat, fent associació, i començar com a tal, o sigui, ser una colla castellera com a tal.
4: Bueno, també tot aquest tema de les colles castelleres van per parts, òbviament, com diu el meu company el Mauri, primer fa falta el tema de ser associació, i després contactarem amb la CCCC, la Comissió de Colles Castelleres de Catalunya, per entrar dintre el grup de colles castelleres en formació. En aquest punt haurem d'assolir uns objectius, un mínim de diades per any, d'actuacions, un mínim de castells, mínim de castells de 6, perquè si fem són més petits, castells de 5 no estan considerats castells del tot, són construccions, es diuen, i hem d'assolir un mínim de castells de 6 i des d'aquest punt començar a avançar i fer tot això i arribar a un punt on tinguem acumulat un nombre de diades, un nombre de castells de 6 descarregats i uns objectius de 6, a part de tenir una bona solvència, bueno, que siguem solvents econòmicament, que es puguem mantenir, una massa social estable i tenir ben fixats els equips de junta directiva i junta tècnica. Els en junta directiva més en la part d'associació i junta tècnica encarregada de la part pròpia dels castells en si.
0: Perquè ara mateix porteu dos mesos i poc. Primer, quina resposta esteu rebent de la població d'aquí d'Arenys de Mar? I dos, quants membres sou més o menys en els assajos?
4: Últimament, quan jo vaig començar a venir, i començant a haver-hi algunes persones més fixes, que són els que anem anant a tots els assajos, i a poc ens estan començant a venir gent que diuen «Ei, he escoltat això, jo he escoltat allò». Per exemple, el dimarts, vam fer un assaig i ens van començar a venir gent i vam poder començar a fer cosetes. També molts cops, com assajem a la platja, ens trobem a persones d'Arenys que ens ajuden a fer alguna petita prova, a voltar o a tancar una mica de pinya per començar a provar alguna cosa, i a partir d'aquí anem avançant.
3: Sí, jo anava a dir, jo crec que la cosa ha anat pujant de gent i ara potser som 20, de 15 a 20, alguns assajos, diria que màxim 28 hem arribat a ser.
0: Està bé. I després, en tot aquest temps, quins serien els objectius que us heu marcat per un futur proper? Vull dir, no mirem o fem una mirada més endavant, sinó propers mesos.
3: Jo diria, primer de tot, fer-nos com a associació, que és el principal, el que ara anem. I després, començar-nos, diguem, a presentar. Fer un, no diades, sinó unes presentacions, agafant alguns motius típics 11S, seran les festes d'Arenys de Munt, que és també és un tema d'Arenys de Munt, que segurament ens presentarem també allà. Potser aquest Sant Roc, alguna cosa sortirà. No crec, però qui sap. I això.
4: Jo també crec molt que un dels objectius principals és augmentar la massa social, que sense massa social els castells no avancen. Vinc de colla universitària petita, llavors entenc molt que el tema de massa social és un punt que hem de motivar i augmentar amb projectes, activitats, fer que la gent s'inclogui, que se senti part del projecte, i gràcies a això poder avançar castellerament, perquè els castells es basen en, principalment, jo soc dels que pensen que sense pinya no hi ha castells, llavors, si no tenim gent que pugui venir, i això és molt important, perquè en els castells tothom hi té cabuda. Això és una cosa que diem sempre, però és completament real.
0: Veniu a fer castells.
4: Perquè, com dic jo, en plan, una persona molt alta, una persona molt baixa, una persona molt forta, una persona molt prima, tots ens va bé perquè sempre hi ha un lloc ideal per tu, perquè és una cosa complex i necessitem de tot. I això és el que... També la inclusió i tot això són una cosa que crec que motiven molt i crec que ens pot ser una de les nostres bases i crec que pot estar molt guai.
0: I qui us està ajudant dins de tota aquesta transició inicial?
3: Qui ens està ajudant?
0: Sí, alguna persona, per exemple, en Ferran, potser, però d'aquests inicis de dir hem d'anar cap aquí, cap allà, vull dir, quines són les persones que esteu portant més la batuta?
3: Doncs diria que... La pròpia junta tècnica està seguint qui està marcant. Hem de dir que per molts veniu de colles universitàries que ja saben una mica la idea que van. Mm. Què van a fer els assajos, quin serà el següent pas. Ara sabem que hem de fer un pilar de 4 per passar a considerar-nos més grans. Aquestes coses. Al final, això, tenim amics de colles universitàries que ens aconsellen.
0: I, clar, estem a Garrinxa en Joc. Vull dir, al final, quan parlem de castells, a lo millor és cultura popular. Vaig amb una, a lo millor, que va vinculada amb el món de l'esport, que seria per fer castells, perquè una persona digui vaig als ballets de Cinera, ha de tenir gran preparació física o com ho has dit tu, Ferran, qualsevol persona, tinguis la preparació física que tinguis, ets ben rebut.
4: Exacte, és això. És que en qualsevol forma pots entrar, perquè en totes les posicions necessitem persones completament diferents. Mm. Des dels mans altes, que jo seria un exemple, persones altes i potser una mica més fortes per a subjectar el castell, als baixos, persones molt baixetes i habitualment bastant més robustes per poder subjectar tot el castell, les crosses, que són molt petites, el pom de dalt format per la canalla, que són nens petits, el tronc, persones potser sí que en aquest part més àgils, però en tots els llocs dels castells, els taps, que són més, han d'entrar en llocs petits, o persones de diferents formes, diferent de... És que és la gràcia dels castells, crec jo, que tothom pot tenir un espai, sigui com sigui, d'igual forma, d'igual entrenament, d'igual qualsevol cosa, que a dins dels castells hi ha una... Òbviament necessitem que tinguis un mínim, el mínim que necessites per viure, també necessites per fer castells. Mm-hmm. I ahir te de la colla ja t'ensenyem les coses bàsiques, la part més tècnica, que això t'ajudarà a guanyar una força i unes habilitats que són dels propis castells. Mm-hmm. Una força específica i aquestes coses.
0: Perquè jo ara us faig una pregunta. Aquests assajos que feu des del maig, com és? Com comenceu? Com comenceu a pujar aquests castells? Vull dir, suposo que a poc, però com és un assaig? És a dir, vinga, som-hi, com és l'estructura d'un assaig?
4: Jo crec que ens hem basat molt en els assajos universitaris, perquè és el que tenim més experiència, i habitualment comencem amb barres per aprendre a pujar, amb la tècnica fer la pinça, sortir de la piscina, com li diem nosaltres...
3: Sí, o sigui, literalment imagineu-vos una persona sobre una altra, al davant d'un fanal, aguantats així amb les mans agafant el fanal, bueno, per aprendre a pujar. Mm-hmm.
0: I aquí, gent d'Arenys, havia fet alguna vegada castells? O s'han trobat, o us heu trobat...
4: Algú potser ens ha dit que ha fet alguna coseta, però no de pròpiament d'Arenys,
3: bueno,
4: crec que...
3: L'Aran,
4: sí, perquè és, bueno, és universitari, ve dels Bergants del campus de Terrassa, llavors ell té l'experiència aquesta. Mm-hmm. I després tenim gent d'Arenys damunt, la Clara, que ve de la mateixa colla universitària que jo, els passells del Tecnocampus.
3: La tresorera.
4: Sí. I des d'allà tenim pues, els diversos coneixements dels diversos punts de vista, una zona més d'allà baix, o des de Mataró més cap amunt d'aquí. També és algú diferent de veure, perquè tots tenim les nostres maneres de fer, i junts crec que també podem trobar la nostra pròpia manera de fer, perquè també en el món dels castells és molt comuns, com dèiem, parlàvem abans de les zones. A cada zona poden dir-li la mateixa posició de diferents maneres, com per exemple els vents, els que subjecten pel costat dels castells. Nosaltres aquí dalt li diem vents, però més cap a baix li diuen maimans, o coses així més diferents.
0: Sí, sí. I ara vaig amb el tema de la canalla. És molt important dins d'aquest món?
4: Com abans dèiem, sense pinya no hi ha castells, sense canalla no hi ha castells.
3: I mira que hem tingut sort, perquè la canalla és el més difícil de trobar, i nosaltres en tenim molta.
4: És potser el que més tenim.
3: També és un tema delicat, pel tema que si cau un castell, el principal, que té la gran conseqüència seran els que pugin a dalt.
0: I ara vaig amb un tema de cultura i poble. Què pot aportar una colla castellera a la vida social i cultural d'Arenys de Mar?
3: Bueno, la riquesa... Primer de tot, no diré només d'Arenys de Mar, sinó del Maresme, perquè ara mateix... Home, estem formant una colla del Maresme Nord, diguem, que podria ser la més potent i única.
0: Sí, sí.
3: I Arenys de Mar diria que seria molt interessant en alguns dies, no sé en quins, però alguns dies, jo crec que, és que seria molt interessant. Perquè, no sé com explicar-ho, però un Sant Roc, per exemple, amb les escales del Xifre, fent un pilar caminat a les escales del Xifre, m'invento. Seria molt bonic, simplement.
0: Perquè ara aquí, amb el que ha comentat, el Maresme no és una comarca amb molta tradició? O més Maresme Sud, potser sí, Maresme Nord, no tant?
4: En Maresme, principalment, tenim abans teníem dos, ara tenim tres colles. Mm-hmm. Una molt potent, que són els Capgrossos de Mataró, coneguts per grans castells, com la Torre Nou en Folre i Manilles, el 5 de 9, conegut com la, bueno, com la Supercatedral i tot això. Mm. I després tenim Maduixots, que són potser una colla no tan gran, una colla mitjaneta, podríem dir, que també fan molt bona feina i també són una representació de com un Maresme més intern, crec jo, que es mouen molt per Parafolls i tots aquests pobles, mm-hmm. i també som com un altre punt d'accés, que també està molt guai, i estaria molt guai poder trobar connexions entre tots nosaltres, ajudants, sí. I tot això, crec que...
0: Ho heu comentat en algun moment d'aquesta entrevista aquí a l'Arenys en Joc. Quan seria la previsió de fer una primera actuació oficial de dir... Ara és el moment. O això encara, vull dir, dins de l'esport, pas a pas i ja es veurà.
4: Sí, pas a pas, crec jo, perquè per fer castells és molt important tenir-ho ben assolit. Jo sóc una persona dels que creuen que... Sóc d'aquests que pensa que descarregar un castell és molt millor que només carregar-lo, que si li diem nosaltres que un castell caigui o el podem baixar del tot. Mm-hmm. I penso que per poder considerar que tenim una base per poder fer una diada, crec que hauríem de parlar de poder descarregar mínim uns bàsics. Potser no la primera dia de no fer castells de 6, que seria un objectiu molt guai de poder aconseguir, que són com la base d'entrada, mm-hmm. però sí fer petites construccions de 5, potser amb algun pilar de 4 sí, que són ja castells que es poden considerar castell, mm-hmm. però potser una torre de 5, un 3 de 5, un 4 de 5, mm-hmm. un 3 de 5 amb agulla... També podria ser interessant com el primer pas d'accés a algú petit, a algú íntim, però per ensenyar-nos i dir... Ei, estem aquí, mm-hmm. i estem pujant cada cop més. Mm. Veniu, que ens ho passarem molt bé tots junts, crec.
3: I a petit termini, l'11S a Arenys de Munt, que qui vulgui anar, segurament tindrem com una petita presentació, la més oficial fins ara, doncs serà aquí, a Arenys de Munt. Mm-hmm.
0: I si alguna persona que ens escolta ara vol anar a l'assaig, quin dia feu a la platja, com seria aquest sistema per anar-hi?
3: Bé, jo recomanaria mirar a l'horari l'Instagram directament, mm-hmm. però normalment són dijous, dimarts o dissabtes cap a les 7:30 a la primera platja, diguem, davant del Chiringuito Justo, on hi ha les taules de pícnic, quedem allà, i després ens movem doncs, a la sorra davant de lo que és la piràmide d'allà a la platja o de la plaça al costat, de la plaça de mm-hmm. les Palmeres.
0: Mm-hmm. I vaig amb l'última, perquè entrem ja a 2:15, abans de fer-vos preguntes molt ràpides, quin seria el somni dels Ballets de Cinera d'aquí uns anys?
3: Home, jo crec que si l'any que ve, a completes, aconseguim Cardalla una torre, un pilar de 5, de 3, del que sigui, però amb un tamany considerable, seria molt bonic. Mm-hmm. La imatge seria molt bonica.
0: Per tant, el compte enrere ha començat, per tant, temps, i seguirem. Deixeu-me fer ràpid, preguntes de tipus que sempre faig esportistes, entrenadors, entrenadores. Un castell que us agradaria escarregar algun dia?
4: Bueno, posats a somiar algun de gamma extra, però ja seguies més endavant, però més a curt termini...
3: Pilar de 4.
4: Un pilar de 4 estaria molt guai per començar, que hem estat començant a assajar-ho i podem estar començant a tenir un molt bon camí.
3: Quan dic pilar és d'una persona sobre l'altra, això que diguem.
0: Una colla castellera que us inspiri.
3: Minyons de Terrassa. Ja va sortir la notícia, però Minyons de Terrassa, sí.
0: Una paraula que defineixi els Ballets de Cinera.
3: Una paraula... Underground, seria la paraula. Jovent.
0: Sí, sí.
3: No seria una paraula, però underground seria...
0: I abans d'acabar aquesta entrevista, si alguna persona s'escolta dubte a dir sí o no, sí o no, perquè potser no em veig pujant cap amunt. Com li dieu vine?
4: És que els castells no és només pujar. Hi ha mil posicions. Potser dius vaig a fer castells i vaig a posar la pinya o pujar. No fa falta tampoc. Per una colla castellera necessitem fotògrafs, necessitem gent que ens ajudi, necessitem gent a tots els llocs i ni que sigui venir, donar-nos un cop de mà, ni que siguis tallar, ja ets benvingut. I a poc faràs el que et sentis còmode.
3: Sí, perquè us imagineu, potser el 80% o el 70% és gent que no puja, o sigui que és pinya.
0: Amb aquesta vessant humana, cultural, també esportiva, perquè hi ha aquesta part d'això, m'agrada parlar amb vosaltres perquè jo crec que era quan va sortir aquest projecte per Instagram i ho vaig veure, vaig dir, ostres, jo en un moment donat saber de fer aquesta entrevista, anirem parlant, perquè jo crec que heu de tenir molt de recorregut i ara hi haurà moments especials, que esperem que sigui així, que vagi molt bé l'estiu, a seguir assajant i ja sabeu que esperem que pugui anar-hi més gent.
3: I veniu, veniu.
4: Sí, sí.
0: A veure, esperem. Gràcies.
4: A vosaltres. Adéu.
5: Ràdio Arenys, la primera en esports.
2: Arenys en joc.
0: Avui, programa especial de l'Arenys en joc. Especial perquè jo tenia moltes ganes de que en aquest estudi de Ràdio Arenys estiguessin els dos germans. Per una banda, Didac Plana, porter del Barça Futsal. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Al seu costat, en Ferran Plana. Fins ara, segon entrenador del Córdoba de la Lliga Nacional de Futbol Sala, ara en parlarem de com ha anat el tram final, perquè hem anat parlant en aquest Arenys en joc, i de reptes de futur i de com anirà propera temporada. En aquest programa, que entrem ja al tram final de temporada 25-26 de l'Arenys en joc, però vull anar un dia en concret, perquè els dos estàveu al Palau, Dida com a porter, Ferran estava parlant i tractant el partit. 16 de juny, remuntada del Barça contra Pozo Murcia, primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Havíeu viscut un partit com aquell, d'arribar fins a la tanda de penals, remuntada, parada final d'en Didac? Havíeu viscut algú semblant?
6: Jo sí. Jo la veritat és que sí, al final són tantes batalles ja que remuntades històriques també. Recordo així una molt important, que va ser l'última Champions que vam guanyar a Riga, una semifinal que perdíem 3-0 contra el Benfica i vam empatar, vam anar a la pròrroga i tot i que no vam arribar a penals, a la pròrroga vam marcar el gol de la victòria. I després també recordo al Palau la final de Lliga contra el Levante, que també va ser un remuntant porter-jugador, anar a la pròrroga, crec que a la pròrroga tornem a empatar perquè es tornen a posar per davant i al final a penals guanyem la Lliga. Bueno, el Palau té també nits màgiques i de tant en tant tenim la sort i el privilegi de viure-les.
0: Mm-hmm. Tu com ho vas viure, Ferran?
7: Bueno, jo per la meva part, les que he viscut són les mateixes que ell, però des de la grada, menys aquest cop que em va tocar radiar el partit per Esport 3. Mm-hmm. I, bueno, és emocionant, no?, veure com un partit que se't posa molt de cara avall, com són capaços de donar-li la volta, de canviar aquest factor psicològic i arribar a uns penals que, bueno, pues a sobre el Didac va estar molt encertat i em va poder parar dos i els hi va donar pues, aquest primer punt de la final.
0: Parlarem de com ha anat la temporada, tant en el Barça Futsal, Còrdoba... Però deixem un moment del tema dels penals, perquè allà tu jugues a cara o creu després de la remuntada. No arribava el Barça tampoc amb un bon balanç en els penals. Això pesa en aquell moment i dos. S'entrena o en aquell moment el que hagi de passar, passarà?
6: A veure, pesa en el sentit de que, bueno, les dues últimes tandes no n'havíem encertat cap. Llavors, doncs, bueno, evidentment que sí, que hi ha aquesta crítica, no?, que hi ha sempre al voltant del Barça i sobretot quan no es guanya, de que no havíem estat els porters a l'altura, que els tiradors tampoc havien tingut encert, però al final fent un exercici una mica més amb més de perspectiva també, a nivell personal, pues, per també tenir aquesta tranquil·litat mirant anys enrere i recordava moltes tandes que havíem guanyat. Jo al final porto 8 anys aquí, n'hem viscut ja unes quantes i el balanç és molt, molt més positiu que negatiu, no?, a les tandes i a més amb algunes tandes on havia tingut cert protagonisme també, ajudant a l'equip a guanyar. Per tant, doncs, per una part doncs, sí que pesa, però per una altra doncs, intentar calmar-te, intentar tranquil·litzar-te, sabent que, bueno, que tens bons números i que tens una oportunitat davant de nou a casa, perquè el Palau sempre és especial, no?, i disputar una tanda de penals amb tot el que suposa fer-ho a casa, doncs, per mi sempre és millor. I després la segona part, em preguntaves per...
0: Això s'entrena, vull dir, el tema de la tanda de penals.
6: Jo no sóc molt partidari d'entrenar-ho produint el penal en si. Perquè al final, doncs, bueno, sempre dic el mateix. A mi no em xutaran els del meu equip, sinó que em xutaran els de l'altre equip. I realment és perillós en el sentit de que, bueno, les pilotades, doncs, quan són al pit o a la cama o al peu no passa res, però hi ha vegades que bueno, que pot ser perillós, no?, per la cara, per algun dit, a lo millor, i llavors, doncs, hi ha un cert risc, no?, d'entrenar-ho en sèrio amb els xutadors i tal. Però sí que és veritat que hi ha altres maneres, no?, des d'intentar doncs, fer els moviments que faràs, no?, quan vas a dalt, doncs, el desplaçament que faràs, quan vas a baix, el desplaçament que faràs, i després l'entrenament d'anàlisis, de veure els rivals, com han xutat, què és el que han fet recentment, què és el que han fet en el passat, penaltis decisius, penaltis no tan decisius, i per tant, doncs, et diria que sí, que s'entrena, tot i que ficar-me en un entrenament el dia abans d'una final a que em xutin 4 penals cadascú de l'equip, jo sempre intento evitar-ho, tot i que a vegades m'ho he de menjar, però sempre intento evitar-ho perquè ho veig perillós.
0: Ara en parlarem de tot plegat, tornarem una altra vegada a la final. Vaig amb una general pels dos, per Ferran Didac. Ferran, quina valoració fas d'aquesta temporada 25-26 amb Còrdoba? Hem parlat en diferents moments a l'Arenys en joc. Quina valoració fas?
7: Bueno, jo crec que la valoració és positiva, no? L'objectiu principal que ens marquem sempre a Còrdoba era la permanència i a falta de 4-5 jornades ja la vam aconseguir. Per aquesta part, molt positiva, però sí que és veritat que ens queda un regust una mica amarg perquè, bueno, vam fer una primera volta molt bona, on vam estar a punt d'entrar a llocs de Copa i era una cosa que també ens feia il·lusió per tenir aquest premi de jugar una Copa amb un club que encara no l'ha disputat mai. Però, bueno, si fem una mica de valoració global, com parlem cada any, no?, de lo que és la plantilla, de lo que són els pressupostos i de més, crec que, bueno, que la temporada és bona. La segona volta sí que ens va costar una mica arrencar, perquè també, bueno, va haver un equip que va pagar la clàusula d'un jugador nostre molt important i ens vam haver d'adaptar una mica inclús amb el sistema de joc perquè, bueno, tenia molts minuts i tenia molt de pes en l'equip i això va fer que costés una mica la segona volta, però, bueno, vam treure bé i crec que la temporada ha sigut bastant, bastant positiva.
0: Tu, Didac, què significa aixecar el títol? Primer com a capità i després aconseguir aquest títol que era molt buscat pel club i tornar a la Champions.
6: Sí, sí, sí. A veure, aixecar el títol, aixecar un títol amb el Barça com a capità és un... Jo sempre dic el mateix, és un privilegi. Ja ser capità del Barça és un privilegi. Per mi és un dels somnis que he tingut sempre. I és un orgull. És un orgull perquè al final aixecar el títol és el premi final, no? Però tot el procés que hi ha fins a que no ho aconsegueixes, i més en relació amb l'altra mini pregunta que em fas, del que veníem, no?, amb aquest títol tan buscat els dos últims anys, que no han sigut bons, que no han pogut guanyar, i que hem viscut doncs aquesta etapa dura, no?, de dos, tres anys, doncs ha sigut un orgull molt gran i és una mica quan realment quan et sents realitzat, no?, quan cobra una mica sentit tots els esforços que has fet, la frustració que has tingut en el camí, quan no ho aconseguies, no?, i per tant, doncs, quan aconsegueixes guanyar, i també era el meu primer títol així important, perquè, bueno, la Copa Catalunya, pues, bueno, és un títol més menor, no?, però una Lliga a poder-la aixecar, doncs, un moment molt especial i la veritat és que molt, molt content i molt, molt feliç.
0: I és una obligació que el Barça participi a la Champions, vull dir, perquè és veritat, parlem d'objectius, de títols, cada temporada que comença les seccions del Barça és sí o sí, però suposo que també, vull dir, de manera paral·lela, el tema de tornar a la Champions era...
6: Sí, era
0: una obligació.
6: Sí, era la necessitat més extrema. No? Evidentment, una obligació en l'esport no hi és mai perquè pot passar qualsevol cosa i al final, bueno, ho estem veient al Mundial, no? També coses que estan passant i és esport i quan hi ha una pilota pel mig, doncs tota la resta passa a segon pla i juguen els que juguin contra els que té davant, no? Però sí, era una urgència perquè al final, doncs, el projecte està fet per guanyar títols, per estar a Europa, per competir tots els títols, no? Jo diria que l'obligació nostra, la responsabilitat per projecte i per equip és competir sempre per guanyar, no? Cada partit, evidentment, però per tenir opcions de jugar per guanyar totes les fases finals i disputar-les totes, no? I la Champions, doncs, és la competició més grossa, és la que dona aquest prestigi i la que vol el club, no? Perquè per això, pel que representa, per la repercussió també. I és dur quan no la jugues, no? I ho has de veure quan arriba octubre i veus que els equips que la juguen, doncs, se'n van i juguen la Elite Round i van... o ja la Final Four és dur, però per sort, doncs, bueno, l'any que ve la tornarem a tenir i intentarem, doncs, com deia fins ara, doncs, jugar per guanyar-la.
0: Mm-hmm. Torno amb Ferran. Dues temporades al Còrdoba. Es coneix que no continuaràs, tampoc continuaràs amb Toro. Vaig amb una... Amb quina sensació et quedes d'aquest cicle de viure i estar a Còrdoba? I quina valoració fas d'aquestes temporades?
7: Bueno, doncs me'n vaig molt content de Còrdoba. Crec que el club, en quant a el que és números i feina feta, crec que està millor del que estava abans d'arribar i crec que això és per estar satisfet. Una mica penat també perquè, bueno, la veritat és que estava molt còmode i molt a gust a Còrdoba. És una ciutat que s'hi viu de meravella i que també tinc moltes amistats que hi deixen allà. Però, bueno, me'n vaig satisfet de la feina feta, de que, bueno, que hem donat tot el que podíem i hem treballat dia i nit per fer-ho el millor possible tant a nivell de la base com en el primer equip. I per aquesta part me'n vaig molt content, no? Però, bueno, sí que és veritat que és algo que, com t'he comentat algun cop fora de micros, que no esperava, perquè, bueno, ha sigut una situació una mica estranya, que, bueno, el club anava a canviar de presidents i, bueno, hi ha hagut una mica de moguda i al final, doncs, no hem pogut continuar allà. Però, bueno, il·lusionat també per el que ve, que estic molt, molt content, que, bueno, si després em preguntes potser t'ho puc allargar una mica.
0: Què t'ha portat aquesta experiència allà a Còrdoba, tant professional com personal?
7: Bueno, pues jo vaig estar molts anys a Tudela, que era un lloc on m'hi sentia com a casa, perquè jo havia estat 4 anys com a jugador i després 3 anys més com a cos tècnic i ara en 7 anys i pràcticament, pues, la meva adolescència, pues, he estat més allà que aquí a Arenys i tenia amics i bueno, m'hi sentia com a casa i per mi era una mica com un repte, no? M'anava molt lluny de casa, un equip nou, una ciutat nova, jugadors que no coneixia, només coneixia l'entrenador i tampoc no havíem coincidit a cap altre lloc, vull dir, no el coneixia molt tampoc i era una mica de repte de sortir també una mica de la zona de confort i de, bueno, de creixement personal. Ho definiria com de creixement personal, de seguir el meu camí, d'anar millorant, d'anar formant-me dia a dia i per ser el dia de demà un entrenador.
0: Torno a Barça. La temporada, bueno, pels dos, la temporada és molt llarga. Hi ha moments, ho deia en Ferran, la primera part de la temporada de Còrdoba és molt bona i després, doncs, bueno, hi ha aquest pas enrere. En el tema del Barça hi ha títols pel mig, no s'aconsegueixen. Hi ha aquell moment dins de la plantilla, dins de l'estaf, que hi ha aquest moment de dir ui, ui, ui, que passen els títols, no s'aconsegueixen. I com arribeu, sobretot amb la ment de dir hem d'anar per totes en el play-off de la Lliga?
6: Jo crec que els dubtes els hem dissipat molt ràpid. Quan perdem el primer títol, que el perdem a la final, a penals, després d'un 0-0, jo crec que tots estem tranquils, perquè, bueno, al final has perdut una tanda de penals, el rival arribava amb una moral molt alta, havia eliminat el Pozo i havia eliminat l'Inter, i potser van tenir, doncs, aquesta mentalitat que s'ha de tenir a l'hora d'encarar una tanda, doncs, a un nivell, un pèl per sobre nostre, i van tenir l'encert. I la veritat és que nervis no, vull dir, van passar pàgina molt ràpid, van fer bons partits després a Lliga, que és el més important, no quedar-te encallat allà, no? Quan arriba la Copa del Rei, ens trobem amb la mateixa situació, el mateix rival, en aquest cas a la semifinal, i tornem a perdre a penals, no? I no et diré que dubtes no, però, ostres, una mica de frustració sí que vam tenir, no? De dir, ostres, hem tornat a caure en la mateixa pedra i sembla mentida que no haguem après ja amb la primera batacada, no? Dit això, crec que vam tornar a passar pàgina relativament ràpid, vam fer bons partits, la dinàmica era molt bona perquè al final crec que hem guanyat tots els partits, hem perdut només 3 partits en tot l'any, un de play-off, i això és algo serio, no? Vull dir, això indica que la dinàmica ha sigut molt bona i que, per tant, doncs, el vent venia de cua tot el rato, no? I jo crec que segurament el fet també de començar el play-off i ja passar amb 2-0 amb Valdepeña és una pista complicada, el fet de passar després a la semifinal també amb 2-0 contra l'Inter, després de patir també bastant en els partits, no? El segon partit allà d'Inter també va ser una muntanya russa, no? I era tot això ha anat omplint el dipòsit bastant de la confiança de l'equip, que ja venia, com deia, amb una bona línia i amb una trajectòria ascendent, i et diria que el dipòsit l'hem acabat de carregar amb aquest partit que hem comentat abans, que és el primer de la final, que ja t'acaba de donar una moral i una confiança brutal, perquè quan remuntes un 0-3, un 1-4, un 2-5, i remuntes també una tanda de penals que la comences perdent, fallant els dos primers, si has sigut capaç de remuntar això, després et creus invencible, no? I la prova està en que després hem viscut moments molt de molt estrès, en el segon no tant, però en el tercer i en el quart partit sí. Uh-huh. I l'equip ha estat sencer, no? I ha estat amb aquesta mentalitat que comentava abans, d'equip que vol guanyar i d'equip que ho té claríssim, que tot i que es pateixi, doncs s'acabarà aconseguint l'objectiu. I per tant, doncs, et diria que l'equip ha madurat i que ha anat millorant. Igual que et dic això, doncs, l'equip encara té molt de marge de millora i penso que seguirem pujant nivells vivint totes aquestes experiències i tots aquests moments.
0: Mm-hmm. Què us ha portat Javi Rodríguez?
6: Esperit, mentalitat. Ell, si qui el recordi com a jugador, era això. Vull dir, era un jugador que ara no es diu tant, no? Abans era el Piti Collons, no? Ell era això, empenta, no baixar els braços, no deixar de creure mai en que, bueno, de que vaig a pel partit i quan vaig guanyant 3-0 vaig a pel quart i quan vaig guanyant 6-1 vull fotre el setè. Jo crec que ens ha entrat molt per aquí, crec que el grup ha comprat aquest discurs, s'ha contagiat també d'això. I després que és un entrenador que, bueno, que té molt clar l'equip que té. Ell sempre ho diu, que el seu objectiu és ajudar-nos i no molestar gaire. I la veritat és que en aquest sentit, doncs, això ho ha transformat, doncs, en una confiança amb els jugadors, doncs, perquè la gent estigui còmoda, la gent estigui amb la confiança alta i, a més, doncs, ens ha donat aquest plus potser de mentalitat guanyadora. Uh-huh. I la gent ha respost i la gent ha estat bé, que això és algo que segurament, doncs, l'any passat ens va faltar, no? Que alguns jugadors, entre els quals m'incloc, doncs, segurament en un gran tram de la temporada no vam estar al nivell que hem estat altres vegades o al nivell que s'espera de nosaltres. Uh-huh. I això ha fet, doncs, que, bueno, que hi hagi un bon grup també i que pugui acabar amb un bon final.
0: Uh-huh. Tu ja, Ferran, portes anys a les banquetes. Hi ha moltes coses, vull dir, quan se preparen partits, ho has explicat. Quina és la part que més t'agrada? Vull dir, preparació, la part tàctica, aquest vincle amb els jugadors, perquè hi ha moltes coses que s'han de tenir damunt d'una taula.
7: Bueno, a mi m'agraden totes perquè m'agrada molt aquest esport i sóc una mica malalt d'aquest esport i m'agraden totes, no? Però sí que és veritat que el que més m'agrada de fer de segon entrenador, que no d'entrenador, perquè és una mica diferent, és una mica aquest enllaç entre jugadors i primer entrenador, no? Que a vegades és tan important a les banquetes perquè, bueno, els jugadors opinen moltes coses i a vegades també pues, tiren cap al seu barco, no? I bueno, saber escoltar d'un costat i transmetre i filtrar i saber què li has de dir a l'entrenador, o per lo menos penso jo que és el que crec que li haig de dir a l'entrenador per filtrar aquesta informació pel bé comú del grup i de l'equip per enllaçar aquesta part, no, de cos tècnic, que no vagi per un costat i l'equip que vagi per un altre, perquè al final els partits els juguem tots, els que estem a fora i els que estan a dins. Mm-hmm. Doncs crec que és una de les parts que més m'agrada, no? O sigui, una mica aquest enllaç entre jugadors i entrenador m'agrada molt. I després, a l'hora d'analitzar el rival, veure quines són les seves fortaleses i quines són les seves debilitats i veure en aquella setmana que estem treballant alguna cosa, que crec que sortirà el cap de setmana per com ho estem fent, crec que és algo que realitza molt i m'agrada molt, no? Identificar patrons o debilitats del rival i potenciar-les en una setmana de cara al partit i després veure el partit que doncs, allò que hem treballat ha sortit, crec que és una de les coses que més m'agrada la meva feina.
0: Mm-hmm. Porteu tota la vida en el món del futsal. Ha evolucionat tàcticament molt el futbol sala en aquesta última dècada?
7: Jo crec que sí. A veure, en Didac n'ha viscut molt més perquè ja amb 18 anys ja estava jugant a la primera divisió d'abans, que sempre s'ha parlat, no?, que abans era, hi havia més espectacle, hi havia més jugadors d'un contra un. Jo també ho crec que és així. Però també crec l'altra part, que crec que bueno, tots els equips tàcticament estan molt més treballats, hi ha molt més treball d'anàlisi de vídeos, físicament la gent està molt millor preparada, no crec només en el futbol sala, sinó en tots els àmbits esportius, crec que bueno, ho estem veient al Mundial, no? Seleccions com Cabo Verde, que s'acaba de presentar en un Mundial i està fent, bueno, ha fet un paper molt important, doncs, bueno, crec que això és el que porta també la millora i la progressió del físic, sobretot, i de l'estudi i de les eines que tenim per analitzar el rival. Abans, potser, doncs, no hi havia tant de vídeo, tantes coses així que fa que el jugador millori i que, per altra banda, doncs, també estigui condicionat una mica doncs, que el talent del jugador sigui més difícil de veure. Per tant, crec que s'equilibra tot una mica, s'iguala tot una mica. La pregunta que em fas tu, la resposta és que crec que sí, que tots els equips han millorat bastant tàcticament. Mm-hmm.
6: Jo penso igual. Jo, com diu ella, fa uns quants anys que jo vaig veure el futbol sala d'abans i molta gent la conclusió que treu és que abans hi havia molta més qualitat i que tal. Jo penso que la qualitat aflorava més i era més visible perquè hi havia més espai i més temps per jugar, perquè els jugadors no tenien la preparació física que tenen ara, no? Ara tots els equips tenen una base física, una preparació física, qualsevol jugador doncs, és intens, és capaç de pressionar, és capaç d'estar ben col·locat també. Hi ha una disciplina tàctica que abans doncs, potser no era tan rigorosa. I clar, si tu tens a davant una defensa, m'ajudes. Tens a davant un tio que és com un gos de presa, que a més fa servir els braços, que és algo pel que penso que hem de lluitar, que ens hem d'anar una mica més cap al bàsquet, no tant cap al futbol o cap a... Perquè no és un esport de contacte, és un esport on s'ha de protegir el talent i si tu quan estàs fent un 1 contra 1 i desbordant o vas a xutar, t'empenta, no et toca, no et desequilibren, estem perdent espectacle. Clar, per molta qualitat que tinguis, si et ve l'ajuda o surts i surts trastavillar o perquè t'empenta, no et fiquen els braços o simplement el que tens davant és un bitxo i corre moltíssim i no hi ha manera de desbordar-lo, no? Pues al final doncs, veiem menys accions virtuoses, que abans és veritat que se'n veien moltes més, però perquè el ritme de joc era un altre, la gent anava més perduda en defensa, físicament no estava tothom tan preparat, i per tant doncs, el joc ha canviat moltíssim. La conclusió meva és que el joc ha canviat moltíssim perquè tot ha canviat molt.
0: Abans d'anar cap a la temporada que ve, Didac, deixeu-me aquell moment de l'europeu, perquè em parlen molt del Barça, de Còrdoba. Com recordes la consecució de l'europeu amb la selecció espanyola?
6: Doncs mira, et diria que és un pes de sobre molt gros que em vaig treure. La meva sensació només acaba el partit va ser de treure'm un pes de sobre una motxilla molt pesada, perquè al final jo crec que vaig debutar l'any 2017, si no recordo malament, i he anat regularment als últims 8-9 anys i totes les competicions que hem jugat no ens havien anat bé. I no ens havien anat bé amb un bon equip, amb un equip que podia competir per guanyar i, per tant, doncs, tenies aquest sabor, aquest gust amarg, no? De que no ho estaves aconseguint. A més, doncs, bueno, clar, et vas fent gran també i el tema dels mundials i dels europeus doncs, ja van de 4 anys en 4 anys i bueno, i no saps també quan podràs tornar i l'última de l'últim mundial a Uzbekistan va ser molt dura. A mi em va pesar durant molts mesos perquè bueno, em va generar molta frustració, la veritat, i no sabia si podria tornar a tenir una altra oportunitat i mira, al final, doncs, treballant i confiant, doncs vaig tenir una nova oportunitat amb l'Eurocopa i, a més, doncs, vam poder guanyar, no? Que per mi, doncs, ja et dic, va ser un alliberament molt gros. Mm-hmm.
0: Ara sí que anem temporada 26-27, queden les últimes preguntes. Vaig amb en Ferran. I ara què? Perquè etapa finalitzada a Còrdoba, hi ha algun projecte de cara a proper curs? Si es pot explicar, vull dir, no...
7: Sí, bueno, t'ho diré perquè, com t'he dit algunes vegades, no crec que a 50 quilòmetres ho vegin gaire a Radio Arenys. Si no ho traiem com a... Però, bueno, sí, la temporada vinent estaré aquí a viure Arenys i estaré de segon entrenador al Barça B, al filial del Barça, i, bueno, és una cosa que em ve molt de gust, que estic molt content per l'oportunitat. L'altre dia ho pensava i vaig marxar del Barça amb 21 anys i ara en tinc 31. 10 anys després doncs tinc l'oportunitat de tornar a casa i la veritat que estic molt, molt content d'aquesta oportunitat i també de ser a prop de la família, que també porto molts anys fora.
0: Aquí és on vaig, vull dir, perquè tu portes molts anys a diferents llocs d'Espanya. Una és tornar al Barça, i també l'altra és tornar a Arenys i viure aquí a Arenys amb la família, vull dir, al costat.
7: Sí, per lo menos un any. De moment un any, sí, de sí, fer un peron aquí a casa i bueno, la nostra feina mai se sap, no? Bueno, no és algo que em generi... bueno, jo no tinc cap problema en agafar les maletes i marxar a un altre lloc a treballar, perquè, bueno, si és la meva feina i puc viure d'això i m'agrada, pues ho faré encantat, no? Però, bueno, sí que és veritat que es va donar aquesta situació i aquesta oportunitat i, bueno, fent una mica de valoracions i de més, amb la família, pues també, bueno, pues molt, molt, molt content d'entrar a l'estructura del Barça, d'acabar aquest tercer nivell que em falta, que ja l'acabo aquest any, I bueno, i després ja veurem en el futur què depararà.
0: I vaig ara, ja clau blaugrana, com serà el Barça de la temporada 26-27? Perquè més o menys la columna vertebral segueix, vull dir, pocs canvis es preveuen, no?
6: Sí, en principi hi ha tres sortides i dues entrades. Mm-hmm. Una crec que l'han anunciat avui, que és el pivot, a l'Igor. Bueno, com bé dius, sí, el gros de l'equip continua sent el mateix i bueno, jo el que... Les converses finals després de guanyar la Lliga, quan celebràvem i tal, jo crec que eren bastant compartides entre tots de que l'equip té recorregut per davant, perquè és un equip amb gent jove, amb gent que, doncs, que no ha jugat Champions, per exemple, o que no han guanyat, o que només han guanyat aquesta lliga i, per tant, doncs, tenen una fam i unes ganes de guanyar i això es compensa, doncs, amb gent, doncs, que portem més temps, que ja sabem, doncs, el que és guanyar, bueno, d'aquesta experiència, aquest bagatge de portar més temps i de conèixer una mica més com va el tema, no? I això, doncs, s'equilibra amb un projecte que jo penso que té molt de recorregut i la conclusió de tots una mica és que tots som conscients de que hem pujat al primer escaló perquè era el que necessitàvem fer i el primer escaló és molt difícil, no? Perquè vens de 3 anys sense guanyar i hem aconseguit tornar a guanyar, però conscients de que ara el següent escaló, que és el segon, és el doble o el triple d'alt, no? Perquè la Champions, doncs, és molt capritxosa i la Champions és molt complicada, no? Bueno, jo penso que tindrem un equip que seguirà una mica la tònica d'aquest any, un equip que va pel partit, que va pel següent gol, que no rendeix, que té aquesta identitat i tant de bo, doncs, puguem continuar tenint la mentalitat que ens ha permès tenir aquesta identitat i millorar-la i seguir creixent com a grup i que pel camí, doncs, puguem anar guanyant títols.
0: Vaig amb l'última perquè és estiu, perquè també hi ha vacances, però també és campus Germans Plana. Vull dir, ja és tradició dels últims anys. Quina relació feu? Com han anat aquests dies? Perquè hem anat veient per xarxes que han aparegut jugadors del Barça, va venir Javi Rodríguez. Com han anat aquests dies?
7: Bé, la veritat que molt bé. Nosaltres, bueno, ja portem uns quants anys fent el campus i estem molt contents, no? A més, els nanos responen, no? I sempre tenim nanos i cada any, doncs, tenim més nanos i hem de deixar inclús molts nens fora, perquè, bueno, com comentàvem abans també a nivell d'instal·lacions, doncs estem una mica justos i tampoc podem tenir molta, molta gent, però molt bé, la resposta és molt bona, s'ho passen molt bé, just aquest divendres ja acabem la tercera de setmana i ja acabem el campus, avui hem fet una visita al Golem a Arenys de Munt, que s'ho han passat molt bé, i com deies tu, no, que bueno, tenim aquest privilegi de que bueno, coneixem a gent del nostre entorn, o bueno, són companys en aquest cas d'Andídac, d'equip, que són professionals i que bueno, que tenim el privilegi de que tenim una bona amistat i que bueno, quan arriben aquests moments d'estiu, que hi ha campus, ells també a vegades en realitzen i tal, doncs bueno, fem aquestes visites i els nanos pues, aprofiten també per preguntar-los inquietuds i bueno, conèixer-los una mica més, que els hi firmi les camisetes i bueno, sempre estan contents i agraïts de tenir visites especials de jugadors que al final són els millors del món.
0: Sí, sí.
6: I sí, jo per afegir alguna cosa a tot el que ha dit en Ferran, agrair també les famílies, no? Perquè al final ja són uns quants anys que fem el campus i cada any hi ha repetidors, vull dir, cada any venen els mateixos nanos, hi ha nanos que porten 6-7 sí, anys fent el campus des del principi, sí. I bueno, i això és senyal de que estan contents, de que estan de que confien en nosaltres, no? I tant de bo tinguem més instal·lacions aviat i que en vez de tenir els nanos que tenim puguem ficar-ne el doble, perquè seria bo, però de moment ens adaptem a les condicions que hi ha i a les instal·lacions que hi ha i molt contents i el campus un èxit un any més que aquest divendres doncs clausurarem i despedirem amb alegria. Mm-hmm.
0: Amb alegria acabem perquè agraït que estigueu els dos en aquesta entrevista gairebé per acabar ja temporada 25-26 de l'Arenys en Joc. A passar bon estiu. De

0: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys. La primera en esports.
5: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
6: Musiqueta que mundial, que diumenge hi ha la final, a Espanya-Argentina. Anem amb l'agenda final, perquè, bueno, agenda, comencem amb notícia, perquè la Marta Mitjans, ahir, al míting d'Internacional de Madrid, va quedar tercera darrere de la Clara Lieberman i la Rocío Arroyo, amb una marca de 2:00:50. Per tant, una nova bona posició de la Marta Mitjans. Recordem que a les 8 donava inici la final del campionat del torneig Futbol 7 entre Barberia Guachil i l'Ocrojeta 9B al fons de les Creus. I dimarts, com hem començat en aquest programa d'avui, la caminada solidària per Veneçuela, que començarà al Calisai, finalitzarà al fons dels Creus i finalitzarà amb un partit de voli amb en Jorge Silva de Veneçuela, allà portant i dirigint aquest partit. Amb això, amb aquesta caminada solidària el proper dimarts, acabem. Gràcies, Joan, per la part tècnica. Bon cap de setmana i divendres vinent més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris, el Congrés i el Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Bot.
3: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
4: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi ha

0: aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
1: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca inclòs ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori amb força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.
2: Ràdio Arenys és entreteniment.
3: Sumérgete en un universo paralelo donde todo es posible. Sin Era Misteri, con Joan Cintas y Sergio Sánchez.

0: El millor preu. Nou confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: Escoltant Ràdio Arenys.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns a bona part del territori amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha condicions extremes a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. La previsió del Meteocat també és de calor intensa, no tan elevada com els darrers dies, però es manté l'avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud del territori, principalment al Baix Empordà, i al Gironès. Mentre creix la preocupació a Aiguamúrcia, al Camp, els 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana, des de diumenge passat, s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles d'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida avui a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents. El foc ha cremat 162 hectàrees. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ara és el moment de convèncer la resta de grups parlamentaris de que la proposta amb Esquerra del nou govern de finançament és bona per Catalunya. Paneque ho ha dit en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre, on també ha assegurat que un cop aprovats els pressupostos, ara el govern té el deure d'executar-los amb la màxima celeritat.
8: Catalunya necessita un finançament major del que té en aquests moments. La proposta pactada amb Esquerra Republicana és una bona proposta per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, perquè en realitat ajuda a totes o a reduir aquesta diferència de finançaments que hi havia entre comunitats. I per tant ara és el moment de convèncer aquells grups parlamentaris que han de facilitar la seva aprovació i tramitació al Consell de al Govern de Madrid i al Congrés de Diputats.
7: Precisament avui el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un acte a Madrid ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura i fer possibles reptes com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del fons de liquiditat autonòmica. Darrer punt, el Festival Grec commemora el 50è aniversari de la Sagrada Família amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV.

0: 14 fins al 21. Les veus del Cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb Lídia Pujol i Maria Arnal. Es pot veure des d'ara a les 10 en directe per BTV i a la plataforma d'aquesta casa, La Xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
2: Here, here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go?
3: Give it here.
2: No, no, you've got the head in the arm socket again.
3: Oh, sorry.
2: Sit him in front of the microphone. Okay, okay, wait. Everything's together. Why isn't he moving?
3: You didn't wind him up, stupid.
2: Wind him up, wind him up.
3: Turn the key.
2: Oh! Put the lever and stand back.
3: Oh, no.
2: Yeah. I think he's working.
3: What do you think?
4: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I'll tell you, man. Ah! Oh! I'd say if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: Ah, tell you me.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco. En aquella època, la cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes de la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: Party of Present DJ tonight.
1: Nit vuitantera a Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Ràdio Arenys.
1: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.

0: Benvinguts a la taverna del Fauna, el refugi on escoltem la música amb cura i expliquem el que hi ha darrere dels riffs. Qui et parla? David Alba. Recordeu que ens podeu trobar a Instagram i a Facebook com la taverna del Fauna i que podeu escoltar els nostres programes a iVoox. Per a propostes, correccions o enviament de llistes, escriviu-nos a la nostra direcció de correu electrònic latavernadelfauna@gmail.com.
1: Hola, Fauna! Hola, gent! Avui agafeu els cascos i una mica de paciència per les veus del veïnat, que avui entreguem metal calent directament del forn. Vinga, som-hi, Fauna!
0: Hola, Rodes, doncs sí, tens tota la raó. Avui venim molt forts, venim amb thrash metal. I començarem de la mà dels Necroquinosis, la seva cançó A Poisoned Mind. És un projecte de metal extrem que treballa textures de death thrash metal i atmosferes molt tenses. La cançó desplega riffs afilats i una línia rítmica que no deixen respirar. Parla de la corrosió mental, de com les idees tòxiques s'instal·len i deformen la percepció de les persones.
1: Això és com una bofetada que et desperta i després et diu la veritat a la cara, molt directa. M'encanta quan una cançó no et deixa indiferent.
0: Doncs sí, i si escolteu la transició entre la segona estrofa i el pont, el canvi de tempo i la nítida paleta sonora creen un efecte dramàtic que accentua la idea del pensament enverinat que descriu aquesta cançó. O sigui que vinga, comencem amb els Necroquinesis i aquest A Poisoned Mind.

0: Doncs ara ens anem a escoltar una cançó dels legendaris Sodom, l'anomenada Battle of Harvest Moon, un tema que conjuga l'imaginari bèl·lic i rural. El títol evoca línies dramàtiques, camps, collites i conflicte. Música agressiva i directa que funciona com a crítica a la violència repetida al llarg de la història.
1: Sembla una pel·lícula de guerra amb guitarres i sense subtítols. Un clàssic del trash amb olor a pólvora i cuir.
0: Musicalment és una peça que es recolza en riffs marcats i una secció rítmica que impulsa el relat cap a una sensació d'urgència. És ideal per parlar també de com el metal continua narrant conflictes humans amb imatges molt potents. Escoltem els Sodoms.

0: I seguim, ara escoltarem una cançó dels Rehabilitator, concretament el Fakal, un tema amb una actitud punk trash que explota la indignació i el rebuig a la hipocresia. La lletra funciona com un catàrtic, una declaració de no compromís amb les mentides socials.
1: Aquest tipus de peces amb títols tan directes renoven l'esperit contestatari del gènere i fan que la música sigui una eina de confrontació i d'expressió.

0: Anem a escoltar la cançó God of Pain de la banda Demons Down. Una cançó que es mou en una estètica fosca i ritualística. Parla d'un déu del dolor. Potser metàfora de la violència institucional o d'un trauma que s'insinua en la societat. La cançó construeix una atmosfera ofegant que acompanya la narrativa.
1: Hosti, Fauna, això és per posar-se el casc i mirar al mirall, eh? Et deixa tocat, per bé o per mal, però tocat.
0: Doncs sí, és una combinació d'atmosferes i rits pesats que es construeixen un paisatge sonor on la idea del dolor es fa quasi divina. Una lectura sobre com el sofriment pot arribar a ser elevat a mite o arma.

0: I ara anem a escoltar la cançó I'm Lost dels Exitus. Amb aquesta cançó entrem en la introspecció. La cançó tracta de la desorientació personal, perdre's en la pròpia vida o en un món que canvia massa de pressa. I ho fa amb textures que alternen entre passatges intimistes i explosions sonores.
1: Perfecte per quan t'has quedat sense wifi emocional. Et fa pensar, però et confeixa, amb riffs quan menys t'ho esperes.
0: Doncs sí, és un recordatori de com el metal també pot ser una catarsis i lloc de reconeixement per l'oient que se sent desplaçat.

0: I ara anem a escoltar una cançó dels legendaris Testament, pioners del thrash metal. Concretament escoltarem la cançó Infanticida ahir. Una cançó que barreja l'imaginari tràgic amb la inquietud tecnològica, la trobada entre la destrucció inherent i les màquines que prenen decisions morals. La peça funciona com a denúncia i com a advertència sobre els riscos d'una tecnologia sense ètica.
1: Doncs sí, i quan la tecnologia fa passos gigantins i l'ètica queda enrere, ens pot tocar la loteria més sinistra. Això sona com un thriller amb sols de guitarra.
0: Sí, sí, i musicalment el contrast entre seccions ràpides i moments més calculats evoca el conflicte entre l'impuls humà i la lògica freda. És un tema perfectament actual. Són els Testament.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Lightning Sacrifice dels Electrocutioner. Una cançó que evoca imatges d'un ritual elementat. Jams, sacrificis, força primigènia... La música s'encarrega de construir una sensació de tempesta amb riffs que cauen com descàrregues.
1: Això et dona ganes de pujar dalt d'una roca i cridar la pluja. Molt cinematogràfic, eh?
0: És una peça que aprofita la potent metàfora de la natura desfermada per parlar de purificació i de canvi radical.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Manufacturing Existence dels Death Strider. Una cançó que planteja una metàfora dura, la vida fabricada, el ritme industrial que modela la nostra identitat. Musicalment té passatges mecanitzats i moments que trenquen la línia per mostrar l'ofec.
1: Aquest títol em fa pensar en oficines amb llums fluorescents i persones que es desconnecten. Una cançó per despertar els que van en mode autopilot.
0: Doncs sí, és una cançó que puntualitza una reflexió contemporània, com la societat de consum i la pressió laboral ens construeix una vida predeterminada.

0: I ara ens anem a escoltar el Subjector. I aquesta cançó és Slave New World, que és una clara denúncia a l'esclavitud moderna, controls sutils i dependència tecnològica. La cançó utilitza el to agressiu per incitar a la reflexió i a la resistència.
1: Amb aquesta cançó sembla que et preguntin qui mana realment aquí i et facin un guió per respondre. Brutal.
0: És una peça que veu de la tradició crítica del metal, però adaptada a les preocupacions actuals sobre la llibertat i la dominació.

0: I per tancar el nostre viatge d'avui escoltarem The Ruins, de la banda The Hidden Intent. El títol evoca ruïnes físiques i emocionals, espais on el passat ha deixat empremta i on la memòria roman com a recordatori de decisions i errors. Musicalment, la peça juga amb una paleta que alterna desolació i ràfegues de ràbia, ideal per tancar el nostre recorregut, que ha anat des de la violència exterior fins a la confrontació interior.
1: Les ruïnes no són només pedra, fauna. Són històries que algú va intentar enterrar i que la música desenterra. Aquesta cançó té textura, olor a runa i una cua com quan t'aixeques del sofà amb ganes de seguir vivint.
0: Doncs sí, The Ruins funciona com a catàlisis final, un lloc on mirar enrere, llegir les marques i decidir què reconstruir. Ens deixa en un espai de reflexió, però també amb la necessitat de...

0: Doncs això ha estat tot per avui a la Taverna del Fauna. Hem recorregut una sessió ampla de temes i atmosferes, des de la ràbia més contundent fins a la crítica social i la introspecció. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram i a Facebook com la Taverna del Fauna i que els episodis estan complets i disponibles a iVoox.
1: Sí, gràcies per venir. I si algú ha trobat una ruïna per casa, porteu-nos una foto. I si no, porteu-nos una birra.
0: Doncs vinga, fins la propera. Gaudiu de la música amb cura i respecte. I no oblideu que sempre hi ha una història darrere d'un riff. Sigueu bons, porteu-vos bé. Tanquem la paradeta de la Taverna del Fauna. Adeu, agur.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Ajá, ajá. Producciones Alba, bro.
3: De nit, també t'acompanyem.
4: Ràdio Arenys, de nit, també amb tu.

0: És el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
0: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
0: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Ràdio Arenys.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges que

0: captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
1: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
0: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
1: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
0: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
1: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
0: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
1: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esvoranc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: casa i ho aturem. M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar a la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te l'has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tant casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar a algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que anant, com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà. No? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc. No? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais. No?
0: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra. No? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista. No? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir és que jo vull viure a la meva ciutat o jo vull viure a la meva illa o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè, clar, jo, a més, sóc periodista freelance, per tant, jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, amb persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare, perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas. Cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors, estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no. Molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per que nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. Això en farà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa, fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
0: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
4: Sí, els valors, alguns valors de sempre són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, eh? Davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
0: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com xamfrà, en un barri com el Raval?
4: Bé, xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això xamfrà, òbviament té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
0: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
4: Absolutament. A xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
0: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
4: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN, a la nostra pàgina web, xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que... Bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
0: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
5: Tu, boja!
6: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm. Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
5: Puta!
6: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
5: La que tot ho xerra!
6: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
5: «Eh, tu, covarda!»

0: like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combi aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa't al llit, desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries primes, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Dorée estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Brace. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència.
3: Ràdio Arenys.
4: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
5: La taberna del Fauna. La vida.

0: Benvinguts a la taverna del Fauna, el refugi on escoltem la música amb cura i expliquem el que hi ha darrere dels riffs. Qui et parla? David Alba. Recordeu que ens podeu trobar a Instagram i a Facebook com la taverna del Fauna i que podeu escoltar els nostres programes a iVoox. Per a propostes, correccions o enviament de llistes, escriviu-nos a la nostra direcció de correu electrònic latavernadelfauna@gmail.com.
1: Hola, fauna! Hola, gent! Avui agafeu els cascos i una mica de paciència per les veus del veïnat, que avui entreguem metal calent directament del forn. Vinga, som-hi, fauna!
0: Hola, Rodes, doncs sí, tens tota la raó. Avui venim molt forts, venim amb thrash metal. I començarem de la mà dels Necroquinosis, la seva cançó A Poisoned Mind. És un projecte de metal extrem que treballa textures de death thrash metal i atmosferes molt tenses. La cançó desplega riffs afilats i una línia rítmica que no deixen respirar. Parla de la corrosió mental, de com les idees tòxiques s'instal·len i deformen la percepció de les persones.
1: Això és com una bofetada que et desperta i després et diu la veritat a la cara, molt directa. M'encanta quan una cançó no et deixa indiferent.
0: Doncs sí, i si escolteu la transició entre la segona estrofa i el pont, el canvi de tempo i la nítida paleta sonora creen un efecte dramàtic que accentua la idea del pensament enverinat que descriu aquesta cançó. O sigui que vinga, comencem amb els Necroquinesis i aquest A Poisoned Mind.

0: Doncs ara ens anem a escoltar una cançó dels legendaris Sodom, l'anomenada Battle of Harvest Moon, un tema que conjuga l'imaginari bèl·lic i rural. El títol evoca línies dramàtiques, camps, collites i conflicte. Música agressiva i directa que funciona com a crítica a la violència repetida al llarg de la història.
1: Sembla una pel·lícula de guerra amb guitarres i sense subtítols. Un clàssic del trash amb olor a pólvora i cuir.
0: Musicalment és una peça que es recolza en riffs marcats i una secció rítmica que impulsa el relat cap a una sensació d'urgència. És ideal per parlar també de com el metal continua narrant conflictes humans amb imatges molt potents. Escoltem els Sodoms.

0: I seguim. Ara escoltarem una cançó dels Rehabilitator, concretament el Fakal. Un tema amb una actitud punk trash que explota la indignació i el rebuig a la hipocresia. La lletra funciona com un catàrtic, una declaració de no compromís amb les mentides socials.
1: Aquest tipus de peces amb títols tan directes renoven l'esperit contestatari del gènere i fan que la música sigui una eina de confrontació i d'expressió.

0: Anem a escoltar la cançó God of Pain de la banda Demons Down. Una cançó que es mou en una estètica fosca i ritualística. Parla d'un déu del dolor. Potser metàfora de la violència institucional o d'un trauma que s'insinua en la societat. La cançó construeix una atmosfera ofegant que acompanya la narrativa.
1: Hosti, Fauna, això és per posar-se el casc i mirar al mirall, eh? Et deixa tocat, per bé o per mal, però tocat.
0: Doncs sí, és una combinació d'atmosferes i rits pesats que es construeixen un paisatge sonor on la idea del dolor es fa quasi divina. Una lectura sobre com el sofriment pot arribar a ser elevat a mite o arma.

0: I ara anem a escoltar la cançó I'm Lost dels Exitus. Amb aquesta cançó entrem en la introspecció. La cançó tracta de la desorientació personal, perdre's en la pròpia vida o en un món que canvia massa de pressa. I ho fa amb textures que alternen entre passatges intimistes i explosions sonores.
1: Perfecte per quan t'has quedat sense wifi emocional. Et fa pensar, però et confeixa, amb riffs quan menys t'ho esperes.
0: Doncs sí, és un recordatori de com el metal també pot ser una catarsis i lloc de reconeixement per l'oient que se sent desplaçat.

0: I ara anem a escoltar una cançó dels legendaris Testament, pioners del thrash metal. Concretament escoltarem la cançó Infanticida ahir. Una cançó que barreja l'imaginari tràgic amb la inquietud tecnològica, la trobada entre la destrucció inherent i les màquines que prenen decisions morals. La peça funciona com a denúncia i com a advertència sobre els riscos d'una tecnologia sense ètica.
1: Doncs sí, i quan la tecnologia fa passos gigantins i l'ètica queda enrere, ens pot tocar la loteria més sinistra. Això sona com un thriller amb sols de guitarra.
0: Sí, sí, i musicalment el contrast entre seccions ràpides i moments més calculats evoca el conflicte entre l'impuls humà i la lògica freda. És un tema perfectament actual. Són els Testament.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Lightning Sacrifice dels Electrocutioner, una cançó que evoca imatges d'un ritual elementat. Jams, sacrificis, força primigènia, la música s'encarrega de construir una sensació de tempesta amb riffs que cauen com descàrregues.
1: Això et dona ganes de pujar dalt d'una roca i cridar la pluja. Molt cinematogràfic, eh?
0: És una peça que aprofita la potent metàfora de la natura desfermada per parlar de purificació i de canvi radical.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Manufacturing Existence dels Death Strider. Una cançó que planteja una metàfora dura, la vida fabricada, el ritme industrial que modela la nostra identitat. Musicalment té passatges mecanitzats i moments que trenquen la línia per mostrar l'ofec.
1: Aquest títol em fa pensar en oficines amb junts fluorescents i persones que es desconnecten. Una cançó per despertar els que van en mode autopilot.
0: Doncs sí, és una cançó que puntualitza una reflexió contemporània, com la societat de consum i la pressió laboral ens construeix una vida predeterminada. Yeah, yeah.

0: I ara ens n'anem a escoltar el Subjector. I aquesta cançó és Slave New World, que és una clara denúncia a l'esclavitud moderna, controls sutils i dependència tecnològica. La cançó utilitza el to agressiu per incitar la reflexió i a la resistència.
1: Amb aquesta cançó sembla que es preguntin qui mana realment aquí i et facin un guió per respondre. Brutal.
0: És una peça que veu de la tradició crítica del metal, però adaptada a les preocupacions actuals sobre la llibertat i la dominació.

0: I per tancar el nostre viatge d'avui, escoltarem The Ruins, de la banda The Hidden Intent. El títol evoca ruïnes físiques i emocionals, espais on el passat ha deixat empremta i on la memòria roman com a recordatori de decisions i errors. Musicalment, la peça juga amb una paleta que alterna desolació i ràfegues de ràbia, ideal per tancar el nostre recorregut, que ha anat des de la violència exterior fins a la confrontació interior.
1: Les ruïnes no són només pedres, fauna. Són històries que algú va intentar enterrar i que la música desenterra. Aquesta cançó té textura, olor a runa i una cua com quan t'aixeques del sofà amb ganes de seguir vivint.
0: Doncs sí, The Ruins funciona com a catàlisis final, un lloc on mirar enrere, llegir les marques i decidir què reconstruir. Ens deixa en un espai de reflexió, però també amb la necessitat d'actuar.

0: Doncs això ha estat tot per avui a la Taverna del Fauna. Hem recorregut una sessió ampla de temes i atmosferes, des de la ràbia més contundent fins a la crítica social i la introspecció. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram i a Facebook com la Taverna del Fauna i que els episodis estan complets i disponibles a iVoox.
1: Sí, gràcies per venir. I si algú ha trobat una ruïna per casa, porteu-nos una foto. I si no, porteu-nos una birra.
0: Doncs vinga, fins la propera. Gaudiu de la música amb cura i respecte. I no oblideu que sempre hi ha una història darrere d'un riff. Sigueu bons, porteu-vos bé. Tanquem la paradeta de la Taverna del Fauna. Adeu, agur.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Ajá, ajá. Producciones Alba, bro.
3: Radio Arenys.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení per a tots els públics. Cada dimecres a Ràdio Arenys ens trobem al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: comencem el programa escoltant aquesta dolça cançó M'envoyer de fleurs de Sandrine Kiberlain, que ens recorda de cuidar-nos, de ser el nostre centre, de fer-nos un homenatge. Som la persona més important de la nostra vida. Tot el que ens posem a la pell hauríem de poder també poder-ho menjar. Doncs a través de la nostra pell pot passar tòxics al nostre organisme. Així de fàcil. Anem en compte amb el que ens posem a la nostra pell. J'ai décidé de me regarder. Avui amb nosaltres tenim a dues sàvies dones de les herbes. Els apassiona els ungüents, les plantes, les flors i com el món natural ens aporta benestar i salut. Tenim l'Alícia Herrera, apassionada de les herbes remeieres, defensora de la medicina popular i artesana de cosmètica natural. Es defineix amb ella com la bruixa moderna. I és que ho és, perquè compta també amb un bagatge ben científic, biòloga, màster de gestió medioambiental i especialitzada en cosmètica. Porta un projecte que es diu El Camí de les Herbes. Benvinguda, Alícia.
1: Hola, Imma, gràcies per convidar-me.
0: Encantadíssims. I també ens acompanya avui la Núria Prat, historiadora de l'art i restauradora arqueològica. L'apassionen els viatges, descobrir nous mons, costums i nova gent. És tècnica en aromateràpia, enamorada de les coses naturals i saludables. Es dedica al món de la cosmètica natural terapèutica a través del seu projecte Cosmorigen. Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies, Imma.
0: Sí.
2: Encantada.
0: Doncs molt bé, noies. Avui parlem de la cosmètica natural, aquella cosmètica respectuosa amb la persona i el medi ambient, aquella cosmètica que no porta tòxics i ens nodreix. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, definim cosmètica com el que serveix per a conservar i embellir el cos. Comencem aquest tema de cosmètica natural amb un llibre on podem descobrir que la cosmètica natural, junt amb l'alimentació, pot formar part d'un estil de vida més conscient i saludable. És un llibre molt i molt recomanable que es titula Naturalment atractius, cosmètica ecològica, vegi i sostenible, feta a casa, de Josefina Llargués Trujols, editat per Cosetània Edicions, del maig del 2017. Per dir-li una cosa d'aquest llibre, el doctor Francisco Marín, que és el que fa el pròleg, ens diu: fem prevenció, millorem la nostra nutrició i tractem les malalties lleus amb remeis naturals, sense excipients, sense químics afegits. No és tan complicat. Així que, vinga, noies, volem fer incidència i prevenir de la importància de prendre consciència dels tòxics que rebem en el nostre organisme a través de la pell. Alícia, explica'm una miqueta tot això sobre els tòxics, per què és tan interessant, important de conèixer, quina incidència tenen en nosaltres i a la nostra pell, i què podem fer per evitar-los.
1: Ai, doncs és un... Això que aquesta pregunta que sembla fàcil, podríem estar parlant una hora sencera.
0: Breument. Així.
1: Però, bueno, per abreujar, no? Per entrar, pensem que la pell és bastant impermeable. De fet, és una barrera que tenim, que té el cos de protecció contra les agressions externes i contra també els tòxics externs. Però el problema de la cosmètica és que nosaltres l'apliquem directament a la pell i a sobre freguem perquè penetri a la pell. I si aquests productes que hi posem no són del tot naturals o són molt processats o, com la majoria passa, que són substàncies derivades del petroli, perquè ha sigut a partir de la indústria petrolera, a partir de la indústria del petroli, que s'han descobert moltes substàncies que ajuden a l'aparença del cosmètic, però que en realitat, quan la posem a la pell, doncs són...